0: massa per què. Des de la mirada sistèmica, què hi podria haver darrere d'aquestes repeticions?
1: Es podria mirar diferents vessants, no? Una seria la familiar, com tu molt bé has dit, no? El sistema familiar, les fidelitats familiars, o sigui, tots heredem, no?, maneres de fer de la nostra família, no? Maneres de relacionar-nos, de comportar-nos, no?, inclús creències. Llavors, això seria una. I l'altra seria també mesures adaptatives, no? Segons les vivències que hem anat tenint, doncs ens adaptem a continuar la vida d'una manera concreta, no? I a vegades repetim coses perquè és la manera com hem après a relacionar-nos o a fer front a diferents aspectes, no? Llavors, com que ho fem de manera automàtica, com tu has dit, no prenem consciència de què és el que fem, sinó que ens surt sense adonar-nos. Llavors, clar, posar la mirada en aquests conceptes o en aquestes maneres és el que també ens permet poder canviar-les. No? Si no t'adones, no pots fer res.
0: Per tant, la clau passaria per mirar la pròpia història, tant al sistema familiar com a altres sistemes, amb més consciència. Quan diem mirar amb més consciència, a què fa referència i com es fa això?
1: Mirar amb més consciència, es podria desenvolupar molt, no? Però, bàsicament, jo diria que és sense judici. O sigui, podem mirar la història familiar, no?, però des d'una manera objectiva, no? Per exemple, una de les coses que quan alguna persona, no?, vol mirar aquest tipus de fidelitats familiars, fem és el genograma, no? Després, el que és l'arbre genealògic, però una mica amb fets i dates concretes de coses importants, no? Doncs podem mirar com han estat els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, no? Però sense aquesta part emocional, no? Sinó mirar-ho objectivament, no? Fets, no? Com sense judici. Ens ajuda molt a posar distància i poder avaluar els fets o els events que hagin hagut a la família amb una mica de distància i també com veure com ens estan influenciant a nosaltres. Moltes vegades les emocions, no?, ens ennubulen una mica la percepció. Llavors, fer-ho amb consciència per mi seria fer-ho sense judici, objectivament, i alhora poder esbrinar què de tot el que estem mirant, no?, ens ressona amb el nostre dia a dia. Perquè al final el que funciona, o des d'on jo treballo, és el present, no? No és tant anar a furgar en el passat, sinó, a veure, avui en el teu present, no?, què és un problema per tu? Llavors, a partir d'aquí, podem anar a mirar cap endarrere o podem mirar internament en la psique de la persona, no?, quins aspectes es poden millorar. Però sempre des del present i des d'aquest aspecte de no judici.
0: Entenc, per tant, que hi hauria una doble via aquí, és a dir, anem a mirar el passat per entendre el present i anem a contemplar el present amb més presència, amb més consciència, per transformar el passat, seria això?
1: Sí, els fets no es poden transformar, però sí la percepció que nosaltres tenim del que va passar. Quan mires sense aquest judici, més objectivament, és quan pots transformar la percepció. I llavors la influència que pot tenir en el teu present canvia.
0: Clar, perquè la vida és percepció abans de res.
1: Clar. Sí.
0: Suposo que les persones quan arriben a tu busquen respostes, moltes segurament estan en els seus processos de històries que els fan patir. Quines són les situacions més habituals o les preguntes més habituals que et fan?
1: Hi ha varietat, no? Com en totes les teràpies, cada persona té la seva pròpia vivència i hi ha de molts tipus, però sempre coincideixen, no?, que són la majoria són relacionals. O sigui, normalment és com em relaciono, doncs, amb la meva parella, no? Com em relaciono amb els meus fills o amb el meu cap, no?, a la feina. És un tema moltes vegades relacional. Llavors, també hi ha altres persones, no?, pues que poden venir per temes d'ansietat, temes de no dormir, o una manera, dificultats per gestionar les emocions, per dir-ho així. I com que jo, com t'he dit abans, no?, la meva mirada sempre és des del present, doncs comencem com si la porta d'entrada és el que t'està passant avui. I això moltes vegades ens porta a al passat, no? A com era la teva infància, no? Com et relacionaves amb els teus pares, o a vegades no, a vegades gestionem des del present, no? Què t'està passant a tu perquè se't genera aquest sentiment o aquesta angoixa o aquesta dificultat relacional, i podem mirar, pues, més en el que és la pròpia ment, no? Les pròpies parts intrapsíquiques de la persona, no? I veure si hi ha alguna part que està patint o que necessita suport. Uh-huh. Sempre des del present. Uh-huh.
0: Què diries que és el que més et meravella, el que més t'impressiona de la teràpia sistèmica?
1: Diguéssim que m'enamora d'aquesta teràpia, que és una teràpia que inclou. No és una... O sigui, jo, per exemple, sempre tinc una mica de rebuig, no, contra la frase de deixar anar, no? Deixar anar les coses que ja no se serveixen, o deixar anar allò que et pesa. En canvi, la teràpia sistèmica és d'incloure, no? Perquè tot el que ens passa, tot el que està a la nostra vida, forma part. Uh-huh. Tot i que en un moment no li veiem la utilitat, o creiem que no ens beneficia, però inclús les emocions més, amb més mala premsa, no? tenen un motiu d'estar a dins nostre. Llavors, el que m'agrada d'aquesta teràpia és que sempre ho mirem, no? Mirem aquestes emocions, mirem aquest fet que t'està fent passar tu mal des d'una mirada inclusiva, no? De dir, bueno, què ens vol dir? Està aquí, no? Anem a mirar què ens vol dir, què necessita, donar-li un lloc. I normalment, quan fas aquest exercici, no? De mirar, de deixar-te que t'arribi, no? Pues, a millor aquesta ràbia, no? O aquesta soledat, o aquesta tristesa, quan deixem que es mostri, li donem espai, és quan a l'incloure-la es fa més petita.
0: Mm-hmm. Aquesta mirada inclusiva, sí. Diries que més que promoure canvis dins d'un, el que et permet és comprendre, veure molt més enllà, veure més connexions que abans no es veien, i això és el que implica una transformació?
1: No estic segura si permet veure més enllà o permet veure com la fotografia sencera. Mm-hmm. Mm-hmm. Potser és això el que et referies, no? Mm. Clar, no veiem, o sigui, aconseguim veure la nostra vida amb una imatge total i no compartimentada, com estem acostumats a mirar. Mm-hmm. Com separant àrees, no? L'àrea familiar, l'àrea de la feina, l'àrea social... No, la teràpia sistèmica et permet veure la foto sencera, no? I veure, pues, com ets dins d'una àrea, com et comportes dins d'una altra, i veure també quines actituds són comuns, no? Mm-hmm. Que tenen més a veure amb tu que amb el sistema del que estem parlant, i alhora, clar, a l'incloure totes les emocions et fa sentir més complet. Mm. O sigui, és una teràpia que et porta a la plenitud com a persona, de sentir-te sencer, una persona sencera i completa, en totes les teves parts.
0: Mm. Moltes persones confonen el que és la teràpia sistèmica amb les constel·lacions familiars. Jo sé que hi ha algun vincle, però explica'ns, sisplau, quina diferència hi ha entre constel·lacions i teràpia sistèmica, o quina relació hi ha.
1: Sí, això és algo que em pregunten molta gent. Les constel·lacions familiars tenen a veure amb la teràpia sistèmica. Per això hi ha aquesta confusió. Però jo diria que les constel·lacions familiars són una eina terapèutica que té aquesta mirada sistèmica inclusiva. Llavors, diguéssim que si algú fa teràpia sistèmica amb mi, no? És un procés terapèutic, no? Que durarà, pues, 6 mesos o més, no? En el que hi ha sessions setmanals o quinzenals, d'un a un, no? O sigui, el terapeuta i el client. En canvi, les constel·lacions familiars per mi seria com una eina d'exploració, que és algo puntual. Mm-hmm. No seria un procés terapèutic, sinó que quan hi ha un tema que no s'avança a nivell individual, diem, anem a fer una constel·lació per veure si desencallem, no? Per veure, mm-hmm, què més podem veure. Perquè la constel·lació familiar també és una eina que ens permet veure des de fora una dinàmica interna.
0: Mm, d'acord.
1: Aporta llum, diguéssim, més informació.
0: Mm-hmm. I, Esther, algun cas real que t'hagi impactat i que il·lustri, pugui il·lustrar als nostres oients l'efecte de la teràpia sistèmica?
1: Doncs... He estat rumiant, amb això.
0: sense dir noms.
1: Ja. Perquè hi ha molts casos. De fet, clar, totes les persones que fan un procés hi ha una millora, no? Uh-huh. Però destacaria una persona que va estar amb mi durant bastant de temps, ara ja no, que estava en una relació de més de 20 anys amb una parella bastant difícil. I ella no es veia amb cor de sortir de la relació. I llavors, bueno, vam estar pues, fent sessions terapèutiques, trobant ella el seu poder interior, no? Realment què és el que ella volia a la vida, fins que va aconseguir fer aquest pas. No només va fer aquest pas, sinó que va sortir de la relació, va deixar la feina, va començar un projecte personal, una emprenedoria, i va fer un canvi de vida total. I no va haver-hi cap cosa externa que la va empènyer a fer-ho, només el seu poder personal, no? Quan ella es va trobar amb el que realment ella volia. Llavors, tenir com les idees clares, veure que era capaç, no? I tenir les eines necessàries internes per fer-ho. Sí. Tenir un cas d'èxit total.
0: Que bonic, que bonic. Esther, per qui ara t'escolti i tingui ganes de posar-se en contacte amb tu i explorar una mica més la proposta que fas, on s'ha de dirigir?
1: Crec que el més ràpid és la pàgina web. La meva pàgina... Bueno, no sé si després ho penjareu aquí al...
0: Ho pots dir-ho així en antena? Vale. Sí.
1: És 3 W, Esther Fubu, F de Fuente i B de Boi, que són els meus cognoms.
0: Vale.
1: Esther Fubu, punès.
0: Fubu, en B baixa o en B alta? En B alta.
1: En B alta.
0: Fubu, d'acord.
1: I a les xarxes socials també em poden trobar per aquest mateix nom o per Esther de la Fuente.
0: Perfecte. Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per explicar-nos i il·luminar-nos una mica més amb aquest món de la teràpia sistèmica.
1: Gràcies a tu també per l'espai, per deixar-me compartir.
0: Un plaer. Una abraçada.
1: Igualment.

0: I arriba la secció de Susana acompanya amb la Susana Pérez. Susana, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues mira, de veritat, estic com que saltant aquesta mica de por, sí, o no sé com dir-ho, de que quan em dius de participar, és com que dius, uf, a veure, em crea una miqueta de algo inquiet, no? Ah, sí? Però dic, bueno, és una manera de dir, guanyo jo, no guanya el... aquest ego que ens fa petits, no?
0: Bueno, guanyes tu i guanya l'audiència, perquè el que ens expliques és molt valuós.
1: Claro. Bueno, de moment et tinc de dir que sempre em fa una mica bé, però jo intento guanyar.
0: Doncs sí. A mi m'encanta quan vens i ens expliques les teves històries. Avui què ens explicaràs?
1: Mira, avui vull explicar algo com molt personal. Vale. Molt personal que jo he descobert en mi, no? Amb aquest propi laboratori que jo dic que jo sóc el millor laboratori del món, no? Uh-huh. Perquè contra més em pugui conèixer a mi, pues més fàcil podré entendre la postura, les paraules, el comportament dels demés, no? Uh-huh. I doncs això em ve des de que miro cap al darrere i dic, ostres, quant important és des del moment que es forma la vida, no? Com som d'aquesta manera tan, tan divines, totes les persones, tots éssers vius, i anem creant un circuit que ens van manipulant cap a dreta, a esquerra, i tu dius, on està el centre, que no lo veo, vull anar per un altre lloc. I, clar, la família aquí pues, té molt i molt i molt a veure. Mm-hmm. I clar, puc descobrir que quan jo canvio, quan jo faig la meva supervisió en mi, de dir, caramba, però què m'està passant? Per què estic reaccionant d'aquesta manera? Per què em ve aquesta inflamació tan potent a l'esquena que em deixa parada? Mm. Doncs clar, quan jo faig tot aquest anàlisi, pues és quan surt la meravella de dir, vale, algú m'emputxa cap a un costat desconegut per mi, no? Que són, pues això, aquesta escolta pròpia de cadascú de nosaltres, que només la podem observar pues, amb el nostre silenci, amb la nostra compassió cap a nosaltres mateixos, no? Uh-huh. Mateixes. Uh-huh. I quan això ho fem, el més important que jo he pogut comprovar en mi, no és la meva pau, sinó la que puc transformar també amb els més propers a mi. Això és el que d'alguna manera està el meu enfoc avui, no?
0: Que maco.
1: De dir, com canvio jo, com m'autoobservo jo gairebé sempre, vull dir que no és, des d'una manera amable, des d'una manera amorosa, de dir, ui, avui per què et trobes així? Això t'ha irritat una mica, pues, què t'està dient això, no? Bé, i doncs quan aquesta autoobservació i em poso en marxa i ho averiguo i ho entreno i ho porto a la pràctica d'una manera, encara que sigui amb aquesta por inicial que he començat a dir, doncs és com que tot s'afluixa, no? Tot baixa de revolucions, tot queda més calma. I doncs el que està a la vora, vull dir, els més a prop, tant si és el marit, com si són els fills, com si són els nebots, ja vaig una mica més allà, com són els cunyats, pues ho reben. I això és molt maco, perquè això fa que puguis estar amb la família d'una manera còmoda, comodíssima perquè per la meva part pues, com que el judici ja no hi és, mm-hmm, com que si un arriba tard pues, benvingut perquè has arribat i no la bronca de ja està bé, t'estem esperant i sempre fas tard. Clar, com que aquest exemple no sorgeix, doncs acompanya amb un benestar i amb una benvinguda. I això, clar, quan algú està a prop teu, com ser, per exemple, doncs un familiar molt directe, que és un exemple per mi magnífic, és aquest familiar que ha estat doncs, 20 anys amb una depressió important, en tractament sempre, i clar, un moment donat se matança i diu: «Quina sort, estàs molt bé, oi, és que no t'enfades per res, ai, és que s'està bé, no només cuines bé, sinó que a més és que hi ha un ambient maco, oi, que bé». Dic: «Mira, doncs, si jo ho he pogut fer, tothom que posem aquesta presència, aquesta voluntat, tothom ho pot fer, perquè jo no sóc més que ningú, perquè jo no sóc menys que ningú». O sigui, per tant, l'univers que ens estima a tots no m'estima més a mi o menys a un altre. Per tant, tots les mateixes oportunitats amb el moment de que pren consciència de que així no puc continuar. No puc continuar amb aquest neguit, amb aquesta ràbia, amb aquest no et perdonaré mai, ja veuràs, ja m'ho pagaràs. Clar, si anem amb aquesta tensió interna, doncs res pot canviar ni amb mi ni amb el meu voltant, perquè és la freqüència que jo estic atraient a l'altre, no? I doncs aquest familiar, clar, s'interessa de com ho he fet i bueno, pren consciència de fer d'aquesta observació i d'on ve i d'estirar del fil i què té de veure el meu comportament actual amb els meus pares, amb els meus avis, amb per què aquest control, perquè, bueno, aquest neguit que ens creem que no sabem d'on ve, no? Però quan això, quan parem, quan la guàrdia aquesta externa la baixem i la mirem cap a nosaltres, és un algo tan, tan especial el que es crea, que clar, doncs aquest familiar tan directe, que abans ens veiem molt menys, doncs ara ens veiem però molt més. I clar, per què ens veiem molt més? Perquè tant els germans com els cunyats com els fills, que som una colla doncs, de 12-14, doncs hi ha una calma i una serenor i un... Doncs que clar, que de gust trobar-nos, no? En canvi, quan això no està observat des de la nostra pròpia calma i la nostra pròpia serenor, doncs clar, un diu algo i l'altre salta i l'altre defèn
0: Batalla.
1: el seu marit i
0: Batalla
1: l'altre
0: campal.
1: la batalla. La batalla, a veure qui la fa més grossa i a veure quin ego és més potent i guanya.
0: M'ha semblat molt important, Susana, m'està semblant quan dius que tot això comença per tu, per un mateix, aquest tracte amorós, cuidadors cap a tu, aquesta no flagel·lació, que molta gent quan comença inclús a fer treball interior, a vegades es comencen a flagel·lar perquè consideren que ja haurien d'estar més en pau, quan ja consideren que hi ha certs processos que ja no haurien de viure, això fa que entrenem amb autoflagel·lació, en comparació constant del que estan vivint amb el que haurien d'estar vivint. Clar, quan tot això es va desfent dins d'un mateix, també, evidentment, la relació amb els altres es transforma com una mitja.
1: Tal qual. És que tot és més flexible. Tot és com un junco que pot anar d'esquerra a dreta perquè el vent el belluga i es deixa fer. Tal qual és així, amb un mateix, des d'aquesta pròpia observació, i doncs, quan ho tens guanyat, de dir, bueno, vale, pues es que esto me está viniendo, claro, de allò, vale, bueno, pues apa, anem a fer-ho d'una altra manera, anem a sentir-ho, a entrenar. És que al final, per mi, és com un entreno, perquè comences amb això, pues a veure't a un mateix, i és un... Si vols estar en un treball bonic, és que és cada dia, no val dir, bueno, pues ara em poso a meditar mitja hora, ara em poso a mirar, no sé, el cel en pau. Bé, està molt bé això, que ho puguem fer 10 minuts, mitja hora, cadascú el temps que pugui escollir. encara que per mi el que té més punts és poder-ho fer durant cada moment, en cada moment del dia, que estàs cuinant i se t'ha cremat una mica i dius, hombre, pues vaya, pues vinga, ho tindré de retirar i un altre dia estar una mica més atenta, perquè això és el que m'està dient si se m'ha cremat una mica, i no pues, posar-me a donar-li les culpes al foc que anava massa de
0: No
1: pressa.
0: és una venjança de l'univers.
1: Claro, si és que la responsable sóc jo, directament e indirectament. I clar, això, poder-ho traslladar als més propers és crear un vincle que no té, no té paraules, perquè no tothom del nostre voltant més proper, parlo germans, cunyats, nebots, estaran preparats per aquesta observació o per aquest despertar personal. Però sí que amb l'exemple es té molta força, perquè quan penses, quan ho sents des del cor, quan ho expresses a través de les teves cordes vocals i quan ho poses en marxa, tot aquest conjunt, mans i peus, cap endavant, amb acció, quan tot això està alineat, és que no, tot està bé, no hi ha alteració.
0: Que bonic. Doncs, Susana, se'ns ha acabat el temps. Amb aquesta invitació tan bonica de la Susana de començar per aquest tracte cuidadors, amorós cap a nosaltres mateixos, tancarem el programa. Susana, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies, gràcies a tu, Sergi. Moltes gràcies.
0: Una forta abraçada. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Esther, gràcies, Susana, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
2: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen. Molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, és una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: Avui és dimecres i avui dimecres a partir de les 9 del vespre podreu escoltar el programa K-Pop History. Recordeu que una hora abans tindrem Urban Top Music amb DJ Beca.
4: Annyeonghaseyo, K-Popers. Chanun Kim Junseo Imnida. Soc en Kim Junseo. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 274 de K-Pop History. Entre les novetats que podrem escoltar hi ha d'aquests finals de primavera de 2026 en quant a temes i estrenes K-pop, ens trobarem, entre d'altres, amb les 6 noies actuals que formen ISNA i Juna en Corea, 4 coreanes i 2 japoneses que van debutar el 25 de novembre del 2024. Les escoltarem des de l'Extended Play 7 de Tempo del 8 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Metronom, que és un tema de ritme house sofisticat i addictiu, on el concepte i la lletra parla de crear i seguir el propi ritme a la vida sense dubtar, fins i tot enmig de la complexitat i caos del món. Això es veu molt bé en el videoclip que finalment acaba i té com a fil conductor la figura d'aquest aparell, el metrònom. En porten més de 6 milions de reproduccions del videoclip oficial en els seus primers 4 dies. Escoltem, doncs, la novetat de la Gisna, Metronom.

0: K-pop a Historia, aquest dimecres a partir de les 9, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Recordeu que una hora abans, Urban Top Music amb DJ Beca.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dijous amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Vivim en una època marcada per la polarització, la desinformació i els debats constants sobre els límits de la democràcia. Davant d'aquests reptes, el pensament de Hannah Arendt continua oferint preguntes i eines per poder comprendre millor el nostre temps. Coincidint amb els 50 anys de la seva mort, la revista Filosofia & Co. li ha dedicat un número especial i avui en parlarem amb la redactora Irene Gómez Olano per descobrir per què aquesta filòsofa continua sent una de les veus més influents i actuals del segle XX. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al nou programa de beques de formació fotogràfica que impulsen la Fundació Setba i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. S'adrecen a dones que surten de la presó amb l'objectiu de facilitar la seva inserció social i professional. Ens ho explicarà Laura Gálvez Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies, a sol i selecció musical, i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Doncs avui vull parlar del que ha passat als Estats Units arran de la celebració del Mundial de Futbol. L'esdeveniment aquest any se celebra a Mèxic i també al país nord-americà, i l'últim va ser a Qatar, ja que s'organitza cada 4 anys i es va organitzar l'any 2022. Ja hi va haver-hi polèmica en aquell moment perquè no és un país que respecti els drets humans i per les moltes irregularitats que hi va haver pel que fa als drets dels treballadors, ja que, de fet, segons The Guardian, uns 6.500 treballadors immigrants van morir en diferents construccions de Qatar des que la FIFA la va designar com a seu.
0: De fet, és una vegada terrible que crec que poc se n'ha parlat des d'aleshores, però bé, aquesta vegada sembla que no estaria passant res semblant, no?
2: Sí, se n'ha parlat molt poc i, de fet, és una de les tècniques una mica de l'esport washing, que crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però ara el problema és un altre. El problema el trobem sobretot amb les polítiques de Trump. Tots sabem quin paper ha jugat l'AIS al país i altres iniciatives que ha impulsat pel que fa a les migracions. El cas és que ara està limitant l'accés de molts aficionats que ja havien comprat entrades, fins i tot se'ls havia acceptat el visat i més tard se'ls ha dit que ja no podien entrar al país, i tot plegat amb el beneplàcit de la FIFA, que havia assegurat que tothom seria benvingut a la Copa del Món.
0: És a dir, el fet que estiguin limitant l'accés als aficionats vol dir que no els deixen entrar al país, eh?
2: Exacte, no els deixen entrar al país, per tant, no és un esdeveniment esportiu obert a tothom, i moltes persones, sobretot de països doncs, africans, s'han trobat amb que se'ls ha denegat el visat, com deia. Sobretot persones que podrien ser aficionats normals, però també periodistes i membres de delegacions dels equips. I el que ha estat més sonat és que no han deixat entrar a Omar Artan, que diràs qui és, doncs el qui va ser escollit com a millor àrbitre africà de l'any 2025 i qui havia d'arbitrar diferents partits de la competició. Un cas realment sorprenent.
0: Se'n saben els motius?
2: Es veu que ell tenia tota la documentació en regla, la qual acreditava que venia a treballar, i el govern nord-americà doncs, no ha donat cap mena d'explicació més pel qual se li ha denegat. La FIFA, tot i fer alguna gestió inicials, ha acceptat la decisió i ha dit que no es canviarà l'estat del seu visat. A mi, sincerament, em sembla que no tenen ganes de discutir amb Trump, com tampoc van tenir ganes de discutir amb l'emir de Qatar i com segurament tampoc tindran ganes de fer-ho amb Mohammed bin Salman, el príncep de l'Aràbia Saudita, país on se celebrarà el Mundial de l'any 2034.
0: Ara, escoltant-te, Carles, no tinc pas la sensació que estiguem parlant d'esport, eh?
2: A mi és el que més em preocupa d'aquesta situació. Sento que el poder està penetrant molt en l'esport quan hauria de ser una cuna de valors. Ara bé, el debat hauria de ser... S'haurien de plantar els jugadors i no anar-hi? respondran que només venen a jugar a futbol, segurament, però la selecció del Senegal va patir un doble control de seguretat a peu de pista a l'aeroport, algunes delegacions han tingut problemes amb el visat dels jugadors i Ayman Hussein, un dels millors jugadors de l'Iraq, ha estat interrogat durant 8 hores.
0: Clar, estem parlant dels Estats Units, en teoria el país de la llibertat. Tu creus que els aficionats podrien fer alguna cosa?
2: Aquesta també podria ser una altra opció, però en l'últim Mundial la selecció alemanya va ser fortament criticada per fer política quan va tapar-se, quan els jugadors van decidir tapar-se la boca abans d'un partit de, per protestar per la prohibició de portar el braçalet amb els colors de l'Arc de Sant Martí i amb el lema One Love. Ah, per cert, també que m'ho deixava, els jugadors de l'Iran no podran entrenar a Arizona, com ho havien de fer en un principi, perquè el país està en guerra amb els Estats Units. Com si els jugadors de l'Iran tinguessin alguna cosa a veure amb el que està passant allà al territori.
0: Malauradament, esport i política estan sovint més a prop del que ens volen fer creure. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Ha començat el Mundial de Futbol i, a més dels noms previstos i previsibles de Messi, Mbappé, Lamine Yamal, etc., tots els ulls estan posats, també, en Tim Payne. Dels 1.248 jugadors convocats, el número 2 de la selecció de Nova Zelanda és el que ha protagonitzat la història més surrealista abans del tret de sortida de la competició. Una versió esbojarrada del conte de Ventafocs en què, en comptes de sabates i carrosses, hi ha telèfons mòbils i xarxes socials. Un influencer argentí, Valen Escarcini, va animar els seus seguidors, amb més enllà d'anar cadascú a favor de la seva selecció, a escollir un futbolista a qui tots animessin, sense importar la nacionalitat, les filies i les fòbies. Triar algú que unís a tothom. I qui millor que el menys conegut de tots els participants al Mundial. Sense especificar quin mètode feia servir, va anunciar que el jugador menys conegut era Tim Payne, el central de 32 anys dels All Whites. D'un dia per l'altre i en base a una idea de bomber d'un jove a 10.000 quilòmetres de distància de Nova Zelanda, Tim Payne es va convertir en una estrella. El defensa dels Wellington Phoenix, l'únic equip neozelandès de la Lliga Australiana, va passar de tenir 4.700 seguidors a Instagram a tenir-ne més de 5 milions. Més que qualsevol altre jugador del seu país, més que el primer ministre neozelandès, més que no pas habitants té el país. El primer dia els followers li creixien a un ritme de 1.000 per minut. En un món en què sembla que aconseguir la fama és el gran triomf, el que li va passar a Tim Payne pot semblar un regal. Però ningú li havia preguntat a Payne, fins no fa gaire un jugador completament desconegut, si realment volia ser famós. De moment s'ho ha pres amb sentit de l'humor. En un vídeo en què xapurreja el castellà, agraeix el suport i reconeix que ha passat uns dies de bojos, amb notificacions constants al mòbil. Ara Payne té el repte que Nova Zelanda guanyi per primera vegada un partit en un Mundial. Una victòria que, en una estranya derivada de la teoria del caos, podria despertar l'eufòria de milions de persones a l'Argentina.

Hi ha pensadores que dècades després de la seva mort continuen interpel·lant-nos amb una força sorprenent. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Segur que tots coneixeu la Creu Roja, aquesta institució humanitària d'escala internacional. Segurament també sabríeu dir quines tasques fa. Alguns potser diríeu l'ajuda als més necessitats, l'assistència sanitària, la coordinació de les donacions de sang. Però sabíeu dir qui va ser el seu fundador i quan es va fundar? Això ja és més difícil, oi? Doncs avui amb la Maria Coll, a la secció Històries amb Valors, viatjarem fins a aquest moment de la història. Maria, com estàs?
1: Molt bé. Com bé deies, una mica la idea és aquesta, eh? Vull parlar de la Creu Roja, però no tant d'ella com a institució, perquè jo crec que molta gent ja la pot conèixer, i a més a més, indubtablement és una de les organitzacions humanitàries més potents del món, però el seu creador és el que ens genera més incògnita aquí, que és en Henry Dunant, i segurament molta gent sí que no el coneix.
0: Doncs endinsem-nos en aquesta història. Què en sabem d'aquest senyor?
1: Doncs mira, començarem per les coses bàsiques, que és on va néixer i a quin dia. Va néixer el 8 de maig de 1828 a la ciutat de Ginebra, Suïssa, i ho va fer dins d'una família que era molt devota del calvinisme i tenia doncs força influència social, ja que el seu pare era un home de negocis. També sabem doncs que el seu esperit solidari, no, el va rebre des de casa, des de l'àmbit familiar, perquè el seu pare ajudava els orfes i els presos que estaven en llibertat condicional, i la seva mare treballava també amb gent pobra i malalta. Als 18 anys va crear a Ginebra algunes associacions de caràcter religiós i solidari, ja veiem que s'hi va posar de molt jovenet, i doncs tenia bones intencions, però era un mal estudiant, i als 24 anys va deixar els estudis i va començar a treballar en una empresa de bescanvi de diners.
0: I va ser bo en el món dels negocis?
1: No, hem de dir que no gaire. Ja veurem que això li va generar bastants problemes. Però hem d'anar a parar al 1853, dintre la seva biografia, perquè va decidir visitar Algèria, Tunísia i Sicília amb un viatge de coneixença de nous territoris. I al 1866, quan encara era Algèria, una Algèria ocupada per França, encara no havia agafat la independència, doncs allà hi va crear una companyia industrial i financera especialitzada en blat de moro. Però davant de l'escassa col·laboració de les autoritats colonials a l'hora de signar terres, i a més doncs, per un tema de distribució de l'aigua, va decidir dirigir-se directament a l'emperador de França, i a Napoleó III, i demanar-li explicacions. Què passa? Que en aquell moment Napoleó III es trobava al regne de Sardenya lluitant contra Àustria, no? Estaven en plena guerra franco-àustria. I concretament doncs, va anar fins al general Napoleó, on estava ell, que era la ciutat de Solferino, i va arribar-hi el 1859, just en un moment clau de la història i en plena guerra.
0: Per què dius que és clau? En quin sentit? Què va veure allà que el va fer, no sé si reflexionar o va fer un clic?
1: Sí, vas per bon camí, en aquest sentit, perquè quan va arribar a Solferino just havien acabat les batalles més sagnants d'aquesta guerra, i doncs hi havia més de 38.000 víctimes entre ferits i morts. La ciutat realment era un caos, i els ferits que estaven encara al camp de batalla no rebien cap tipus d'ajuda ni atenció. I davant aquest panorama, doncs Dunant va prendre la iniciativa i va organitzar la població civil, especialment les dones i noies del poble, perquè poguessin assistir als soldats que estaven mal ferits. Clar, davant la banca de material, també va començar a organitzar l'abastiment de recursos i fins i tot va aconseguir doncs, l'alliberament d'alguns metges austríacs perquè poguessin curar a tots els soldats ferits, fossin del bando que fossin, i va començar doncs, a treballar, com ja veiem, amb un sistema d'organització sanitària, no?, que ens recordarà molt el que després farà Creu Roja. Ell treballava sota un lema, tutti fratelli, tots som germans, i com deia, doncs, podia ajudar tant a un caigut del bàndol austracista com del bàndol de França. I aquí, en aquest paper de les dones i les noies, és interessant, perquè llavors va treballar amb dones i noies, que és les que va organitzar, i ell sempre va considerar doncs, que les dones tenien una gran importància i una gran influència per la construcció del benestar i sobretot com a constructores de pau. Un lema doncs, que després moltes organitzacions també han fet servir.
0: I què va passar després de la guerra?
1: Aquí la història es complica més perquè quan va tornar a Ginebra, Dunant va escriure la seva experiència en un llibre en el qual també va desenvolupar la idea de necessitat de crear una organització neutral que provés l'atenció sanitària necessària doncs, que dels soldats, i el llibre el va distribuir entre molts líders polítics i militars d'Europa. I a partir d'aquesta idea, doncs, amb l'ajuda d'una colla de ginebrins, el 17 de febrer de 1863 es va crear el Comitè Internacional de la Creu Roja, I un any més tard, el 1864, el Parlament suís va organitzar una conferència diplomàtica fruit de la qual nasqué la Convenció de Ginebra, no? que van signar 12 països. En aquest text, perquè és important la Convenció de Ginebra? Doncs perquè es defineixen aquells drets bàsics dels presoners en temps de guerra i es van establir doncs, protecció pels ferits i pels malalts d'un conflicte. No? I la idea doncs, era que hi haguessin certes proteccions civils en l'àmbit de les zones bèl·liques.
0: Ara bé, Maria, em sembla que no tot van ser flors i violes, no?
1: No, aquí comença també, un cop establerta aquesta organització, clar, ell continuava treballant, ell això ho feia no de forma remunerada, ell continuava siguent dintre l'àmbit, de com dèiem abans, de l'empresariat i tema bancari, i el 1863, doncs, l'empresa de Bascambia, on estava treballant, va fer fallida i l'escàndol va esquitxar a molta gent. L'acord de Ginebra va condemnar Dunant per pràctiques enganyoses en la gestió dels deutes. La seva família també es va veure esquitxada doncs, perquè hi havia invertit diners i van caure en la bancarrota. I per diverses pressions doncs, Dunant va ser expulsat del Comitè Internacional de la Creu Roja que ell mateix havia creat. I també doncs, d'altres organitzacions on col·laborava. No? Podem dir que va caure en desgràcia completament. Va viure molts anys en moltes condicions precàries, va viatjar, sabem que va estar a Stuttgart, a Roma, a Corfú, no tenia un lloc estable, i doncs, malgrat la seva situació precària, també cal dir que i no tenia molts mitjans, ell mai va dubtar doncs, de continuar ajudant els altres. Va crear algunes organitzacions contra el desarmament i la creació doncs, d'una cort internacional que actués de mitjancera en els conflictes internacionals, i fins i tot doncs, va plantejar una idea en aquest moment, que era la construcció d'una biblioteca mundial, no? Una idea que després també va recuperar la UNESCO, en aquest sentit d'apostar per la cultura també en temps de pau. I el 1875 a Londres doncs, va posar en marxa un congrés internacional per parlar sobre l'evolució de l'esclavitud. Veus que va tocar tots els temes?
0: Sí, sí.
1: I les penúries, i que havia estat rebutjat per la seva pròpia organització, doncs no va defallir en aquest sentit.
0: Va aconseguir recuperar el seu prestigi i la imatge pública?
1: Sí que ho va recuperar, li va costar molt. El setembre de 1895 un diari va publicar un article sobre ell i a partir de llavors Dunant va rebre diferents reconeixements. El més important, sens dubte, va ser el 1901, a l'edat de 73 anys ja, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau a la seva primera convocatòria, era la primera vegada que es donaven, i doncs el va rebre el Moviment Internacional de la Creu Roja per haver iniciat la Convenció de Ginebra, però també ell com a figura. Ara, malgrat els premis, va morir sol en un hospici el 30 d'octubre de 1910, i doncs, sempre va pensar que havia estat tractat injustament. Això, la història ja ho dirà si ho va ser o no, però a través de... Ja molts anys després la seva figura es va anar recuperant i el 8 de maig, per exemple, doncs, que se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja, és el dia del seu aniversari. Per tant, això també és un homenatge en aquesta figura tan desconeguda però que va fer una gran organització internacional.
0: Avui hem conegut la història del fundador de la Creu Roja, Maria Coll. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Veus de l'Alça, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
3: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
2: Que de fet, vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
3: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles, perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons, i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. Mm. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
2: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
3: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
2: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, en la fotografia.
3: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir, doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller sorteja una càmera Panasonic, i, clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió, perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit, perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
2: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
3: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle, perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència, i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar, doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
2: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no?, com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
3: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera. i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent, bueno, a mi com a persona jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist, i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem, i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte, i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi, i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
2: Creus que seria diferent, eh?, si no hi haguessis entrat?
3: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Les dones més lliures del barroc, al segle XVI i XVII, eren les monges, fins i tot les de clausura. Aquesta és la teoria que les doctores en literatura hispànica Carmen Urbita i Anna Garriga exposen al seu llibre Instrucción de Novicias. Les autores van elaborar les seves tesis doctorals a la Brown University a Providence, Estats Units, sobre les monges del barroc, i a partir del material obtingut van escriure aquest llibre. I presenten el convent com un espai de resistència i convivència connectat amb el món real, on les monges podien dur una vida centrada en l'estudi, la lectura i la meditació, mantenir relacions sòlides amb altres dones, estimular la seva creativitat i, sobretot, escapar del matrimoni que les convertia en possessions dels seus marits. Les protagonistes del llibre són 22 monges, entre les quals destaquen Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Maria de San José i Maria de Jesús de Ágreda. Tot el que ens passa avui ja li va passar a una monja del barroc, afirmen les autores, i ho demostren al llarg de l'obra. Així descobrim que, malgrat el vot de pobresa, algunes monges riques tenien serventes, que dins dels convents també s'hi feien negocis, o que s'hi representava teatre, o l'agudesa intel·lectual de Sor Juana, a qui consideren la millor redactora de mails avant la Lerg. El llibre també aborda l'assetjament sexual i psicològic que alguns confessors exercien sobre la seva

0: culpa de venir per a la pau del convent, perquè creia que el dimoni les utilitzava per fer faccions. Les autores també analitzen la salut mental de les religioses i utilitzen la seva pròpia experiència d'enclaustrament acadèmic a la universitat per connectar amb la psique de les monges. Així tracten qüestions com l'ansietat, els atacs de pànic o els trastorns alimentaris que sovint eren interpretats com experiències místiques. El secret de l'èxit del llibre és el seu llenguatge desenfadat i irreverent, així com els paral·lelismes que estableix entre la vida actual i la del barroc. Les autores combinen el rigor de la filologia i la història amb les referències i el llenguatge propis de la cultura popular i de les xarxes socials. Instrucción de novicias és, en definitiva, un relat feminista molt interessant sobre dones que van buscar espais de llibertat, coneixement i sororitat en un món que les volia callades i sumisses.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 17 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la conferència que l'alcalde Marc Girivet oferirà aquest dimecres a la Biblioteca Aigües Toses per analitzar el futur de Sant Andreu de la Barca. Una conferència que coincideix amb el tercer aniversari del seu nomenament al capdavant del consistori de la ciutat. Avui també parlarem d'altres qüestions. Parlarem d'alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, dels alumnes que a mitjans del mes de maig van estar al Japó amb un intercanvi internacional. Avui entrevistarem els quatre alumnes i també el seu professor Sergi Garcés perquè ens parlin d'aquesta experiència. Avui també parlarem d'esports del Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca, que a finals d'aquest mes de juny celebra la festa fi de curs i celebrant una temporada excel·lent. També parlarem de la revetlla de Sant Joan, concretament amb la colla de Diables. Avui ens acompanyarà el seu president, l'Enrique González. Aquestes i altres informacions són les que destaquem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Coincidint amb el tercer aniversari del nomenament de Marc Girivet com a alcalde de Sant Andreu de la Barca, aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, oferirà una conferència a la Biblioteca Aigües Toses. La conferència porta per títol Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, on l'alcalde repassarà algun dels projectes o idees de futur pel que fa a la ciutat. Una conferència, com dèiem, començarà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Aigües Toses i a Ràdio Sant Andreu. Posteriorment explicarà i detallarà algun dels punts més destacats d'aquesta conferència.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig han viatjat el mes de maig al Japó en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. L'Institut Montserrat Roig ha creuat fronteres. Quatre alumnes i un professor, el Sergi Garcés, han viatjat al Japó per participar en un prestigiós programa internacional d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que ha convertit el centre santandreuenc en l'únic representant europeu d'aquesta edició. La Leire Cabello, la Romaisa Elboy Taibi, l'Àxel Martín i la Niol Pasqual han fet aquest viatge al Japó. Durant dues setmanes han compartit convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents de països com Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka. El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut a l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre del Montserrat Roig com un dels referents en aquest àmbit. Hem parlat amb el Sergi Garcés i amb els quatre dels alumnes que han participat en aquest intercanvi al Japó perquè ens expliquin les seves experiències. Per Sergi Garcés, el professor de l'Institut Montserrat Roig, l'experiència ha estat molt positiva.
2: Bé, de fet, potser són ells els que te l'han de dir, però jo, vull dir, per part meva diria que ha estat una experiència fantàstica. Tant al novembre, més còmode per mi, si vols, perquè hi anava sol i només anàvem els professors, com ara en el mes de maig amb els alumnes, però realment i els hi vaig dir personalment, no em van donar més feina de la necessària i estic molt content d'haver-los escollits a ells per fer el viatge.
1: Una experiència, podem dir, que gairebé única, no? El fet de que alumnes de Sant Andreu de Barca doncs, hagin viatjat al Japó, hagin compartit experiència amb alumnes procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia, Sri Lanka i també altres països, i a més de conviure també moments amb famílies allà al Japó.
2: Sí, sobretot perquè, a més, jo tenia la noció de que els instituts havíem de ser instituts públics i després quan vam anar allà vam veure que n'hi havia molts de privats, és a dir, dels altres països. Per tant, que quatre, o sigui, dos nois i dues noies d'un institut públic de Sant Andreu de la Barca, ja no estem parlant de Barcelona ni d'una gran capital, puguin anar al Japó becats, doncs és una experiència única, és una experiència bestial.
1: Què és el que veu fer allà al Japó, Sergi?
2: Una mica de tot, realment. Vam fer des de classes de japonès a activitats de gaire esportiu en japonès. És a dir, la cosa era que les interaccions, això no vol dir que sempre es fessin d'aquesta manera, però que totes les interaccions que es feien al Japó fossin en japonès. Si més no, les persones diguem que estaven al càrrec d'això, sí, és a dir, la gent de la fundació, els professors convidats, eren com una mena de professors d'educació física que també convidaven, les famílies, evidentment, els professors de l'institut en el qual vam estar, doncs ja et dic, és que vam fer una mica de tot. Vam fer espectacles a l'escenari, vam ballar, van cantar, no, crec que no veu cantar també probablement. Vam cagar el tio en japonès. Bàsicament és un intercanvi que dura, doncs vam estar allà físicament potser 13 dies, en el que tant amb els altres països convidats com amb els japonesos, doncs és un intercanvi cultural, de llenguatge, etc. Vull dir, dir-ho en poques paraules és una miqueta complicat.
1: De fet, Sergi, ara comentaves de que era l'únic institut europeu, doncs, que hi participava, que institut públic. Penso que no, res és casualitat. Vosaltres, des de l'Institut Montserrat Roig, sou en aquests moments un centre, un institut de referència per al fet d'apostar per la cultura japonesa, per el japonès. Hi ha tot un seguit d'alumnes engrescats per conèixer la cultura i l'idioma japonès. Per tant, vosaltres sou un institut de referència.
2: Pel motiu que sigui, bueno, primer la casualitat, que vol que en aquest institut som dos els professors que podem oferir l'assignatura optativa de japonès. I després, no, i crec que no és només això, perquè tu pots tenir un professor que ofereixi l'assignatura, però llavors que tingui poc predicament entre l'alumnat. I en aquest cas estem en un institut que comparativament amb els altres instituts a vegades podem arribar a tenir fins i tot 10 vegades més dels alumnes que tenen els altres. Que tant de bo això es vagi escampant i cada vegada n'hi hagi més, però la realitat ara mateix és que són pocs instituts amb relativament pocs alumnes i aquí, pel que sigui, pues té molta sortida. A més, a partir de l'any vinent probablement l'oferirem a primer segur, potser a segon com càpsules, la qual cosa voldria dir que tots els alumnes de primer i de segon d'ESO com a mínim tastaran el japonès i després a tercer ja decidiran si volen continuar-ho de manera anual, la qual cosa vol dir que ni que sigui fer un tastet seran molts els alumnes, passaran tots els de primer i potser tots els de segon.
1: Per tant, la bola es va fent molt més gran. Volem conèixer aquesta valoració d'aquests 4 alumnes. Vam parlar prèviament de quines expectatives tenien d'aquest viatge. Tenim la Leire Cabello, tenim l'Àxel Martín, la Niol Pascual i la Romaisa Elbuitaibi, que també ens acompanya... Ho he dit bé?
3: Bueno, Boutaibi.
4: Com?
3: Boutaibi.
1: Vale, això ho diré després. Boutaibi?
3: Sí.
1: Val. I també ens acompanyen la Romaisa Elbotaibi, que són els 4 alumnes que han estat al Japó. La primera pregunta, quina valoració en feu de la vostra estada al Japó? La Leire, abans de marxar, ja ens comentava de que ja havia estat alguna vegada al Japó, que el tema de l'idioma japonès el porta força bé. Però bé, comencem amb tu, Leire. Quina experiència t'has portat del Japó? Com valores aquesta experiència?
5: Pues una experiència molt bona, a part, jo, encara que hagi anat una vegada, he après moltes coses noves que m'han fet explotar el cap, perquè jo no les sabia. No m'havia relacionat anteriorment tant amb japonesos i he pogut relacionar-me més amb persones d'allà i amb persones a part d'altres països. Llavors, jo crec que ha sigut una experiència molt bona i hem tingut una oportunitat molt gran per poder aprendre més coses i crec que tots l'hem aprofitada bé.
1: Crec que tornaries, no?, al Japó?
5: Jo tornaria.
1: Romaisa, la teva experiència?
6: Doncs que ha sigut com contacte amb el japonès gairebé totes les hores del dia, llavors tu podies aprendre en qualsevol àmbit, per exemple, amb els professors d'educació física o japonès amb els professors de llengua japonesa, i en contacte amb els altres alumnes podies aprendre paraules d'altres idiomes. I llavors, doncs, és una experiència que no només japonès, sinó que fas amistats, aprens i molts canvis culturals.
1: Aniol, com ho has vist?
4: Bueno, primerament, evidentment, és una experiència irrepetible i molt única, i bueno, el que més m'ha agradat jo crec que ha sigut com aquest intercanvi cultural, perquè me n'he adonat de que la vida és com molt diferent depenent del país en el que vius, i això és el que més m'ha agradat.
1: Axel?
7: A mi el que més m'ha agradat ha sigut poder posar-me en contacte amb tantes cultures a la vegada. Al final estaves parlant amb persones que semblaven d'un món diferent, i jo no m'havia adonat que les persones eren tan diferents segons d'on érem. També he pogut aprendre molt japonès i moltes paraules en altres idiomes, que me les emporto ja per sempre, i una molt bona experiència que ha superat les meves expectatives.
1: Suposo que ha de ser una cultura amb un contrast molt, molt directe, no? Molt xocant, no?
5: Bueno, no sé, jo porto estudiant-lo 4 anys, així que no sé, jo ja sabia el que m'esperaria. Encara això, m'he portat bastants sorpreses, com per exemple que el futon, que és el llit japonès, mai pot estar mirant cap al nord. M'ho van preguntar on està el nord, i jo vaig dir què? Com dient, perquè m'ho pregunta, saps? Com dient, no l'he escoltat bé, me'n va fer una altra vegada la pregunta, i em vaig quedar així com per què, i llavors em van explicar que donava mala sort mirar cap al nord. Això em va volar el cap, t'ho juro.
1: Suposo que vosaltres teniu tanta ja experiència, tant contacte amb el japonès i amb la cultura japonesa, que potser no són sorprès tant les coses com ara comentava la Leire, no? de que bé, ja sabíeu on anàveu, no?
4: Bueno, a mi em va sorprendre sobretot, jo ja sabia que els japonesos eren molt educats, però és veritat, o sigui, són molt educats per tot, per a preguntar-te si vols, jo que sé, un menjar, o si vols anar a un lloc. Per tot, l'educació sempre va pel davant, i al carrer també, sempre van callats, que estàvem l'Àxel i jo parlant pel carrer, i li deia, baixa la veu, que aquí ens escolta tothom.
7: Sí, sí, estic completament d'acord. M'ha semblat també molt xocant que són molt educats i també són molt divertits. Jo pensava que els japonesos eren molt introvertits, que parlaves amb ells i per molt que siguessin molt educats, com que anaven a per la seva banda, que no t'escoltaven tant, i eren ells al final els que començaven la conversació, els que volien saber més de tu, i m'ha semblat molt xocant. Són molt extrovertits.
1: Romaisa, tu has trobat això també?
6: Doncs sí que són molt educats i doncs respectuosos, però també són com curiosos, llavors està bé perquè comencin una conversació i practicar el japonès que sabem.
1: Trencar el gel, no? Del trenquen ells, no? Vosaltres sí que un dels deures que havíeu de fer allà és representar la cultura catalana. Expliqueu-me l'experiència d'anar al Japó i fer cagar el tió, i a més en japonès. Com va anar i com ho van rebre?
4: Bueno, va ser una mica vergonyós, jo crec, perquè, bueno, primer ens vam presentar com el lloc on ho havíem de fer, i era gegant. Li vaig dir al Sergi, però real que és aquí on hem de cagar el tio davant de tota aquesta gent? I em va dir, sí, és aquí. I bueno, apetxugant, i ho vam fer.
7: A sobre jo pensava que ho farien només davant dels professors i dels alumnes d'intercanvi, però és que ho vam fer, a més, a l'escola, davant de tota l'escola. I això va ser molt xocant, perquè jo pensava, què pensaven de nosaltres? Unes persones de fora fent donar-li cops a un tronc i després cagar regals, o sigui, però s'ho van passar molt bé, nosaltres també ens ho van passar bastant bé i ens vam riure molt, això sobretot.
1: Bueno, potser ara torneu al Japó i veureu tothom allà fent cagar el tió quan arriba el Nadal. Vull dir que heu convertit vosaltres aquesta tradició catalana, també l'heu exportat al Japó. O sigui, veu fer la cançó del caga tió en japonès?
5: Sí.
1: Com era?
5: No, jo no la canto.
1: O els quatre que sou aquí, recordeu una mica o no? Va.
8: Hòstia, com era la primera estrofa? Va.
5: Yonare, natsu toturo, iwashi yanakute karaku sugite, turo
8: dase, yori shikute, tio, unchi yare. A més,
1: Sergi, sí.
8: Em quedo, vull dir, és veritat que els hi feia molta vergonya, però, i a l'Àxel, potser jo no vaig pillar-ho, però es veu que sí que ens havien dit que ho havíem de fer una segona vegada. Total, que la segona vegada ja no tenien cap vergonya i ho van fer molt bé, però és que en aquell institut entraves a les classes i senties els alumnes cantant aquesta cançó espontàniament. Vull dir que, a més, era una traducció que vam fer aquí, vull dir que no és una traducció ni oficial ni res, i els sentías cantant la cançó espontàniament, això va ser molt curiós.
5: Me enseñé la canció i se ponia a cantar-la en medio de classe.
8: Sí, sí, clar, és que...
1: Bueno, veig aquí per vosaltres l'invenent unes creus de Sant Jordi, no?
8: Sí,
1: per exportar la cultura catalana al Japó. I això va ser a l'inici, no? Quan veu arribar, que pràcticament havíeu de demostrar o mostrar, en aquest cas, alguna cosa de la cultura catalana, no?
8: Crec que el dia que vam arribar va ser arribar a instal·lar-nos, vam intentar sortir, però aquests... allò que diuen gent jove patou, pues el primer dia al Japó a la una ja se'n volien anar a dormir, van anar a dormir a les 5, i aleshores el dia següent crec que vam tenir una petita introducció, unes classes, vam tornar a tenir el dia lliure, i el dia següent sí que ja va ser quan van venir els alumnes del d'allò, al cap de 3 dies probablement.
1: El tema de la gastronomia, ja abans d'anar al Japó, quan vaig entrevistar aquí, bé, ja parleu que us agradava el menjar japonès, què us heu trobat allà?
4: Bueno, sobretot que els agrada molt l'arròs, o sigui, sopen, dinen i esmorzen arròs sempre, però arròs blanc, no té res l'arròs realment, i bueno, a vegades ho acompanyen amb salmó, amanida o amb curri, però realment a ells els agrada l'arròs blanc.
7: Sí, per ells l'arròs és com el pa per nosaltres. I també menjaven sempre amb el menjar una sopa de miso, que seria aquí pues, una sopa de ceba, que no sap res, i li posaven un tros de tofu. Bueno, estava bastant bé perquè amb l'arròs pues, ho acompanyava bé, però deixava com una mica insípid. I clar, menjar això tota l'estona, tots els dies, doncs al final et cansa una mica. Però quan podies canviar, la gastronomia d'allà era molt bona.
1: Romaisa, has tingut més sort?
6: Bueno, sí que en el Centre Olímpic va ser això, però fora, quan anàvem a restaurants, doncs provàvem moltes coses com sushi, amb la família també vaig tastar molts menjars com tempura, però a mi el sushi, el tuna mayo, em va crear com una addicció perquè m'agrada molt.
5: Jo quan vaig anar a la família vam anar a restaurants i tot allò i vaig provar molts tipus de peix que, ja, que només, anaven, no, només estaven allà per la zona de Shizuoka, i em va sorprendre perquè ja el peix no sabia com aquí. Per mi allà estava molt més bo. Aquí, bueno, segons,
1: no? Heu parlat de que veu estar al principi en el Centre Olímpic, veu estar allotjats, després va haver aquella part que potser abans de marxar al Japó us feia més a veure quines expectatives, a veure què us trobàveu, que era aquest contacte ja directe amb les famílies i on vosaltres estàveu sols amb les famílies. Quina experiència us emporteu d'aquest contacte amb les famílies i on segurament que hauríeu de parlar en japonès, o ja estàveu ja la inversió 100%?
4: Bueno, jo vaig tenir molta sort perquè em va tocar una família que només arribaria a la seva casa em va donar un full on hi havia paraules clau en català i en japonès.
1: O sigui, en català, eh?
4: Sí, en català. Posava estar en família Daniel i em posava com la planificació de tots els dies i totes les activitats en català. I a la dreta estava tot traduït al japonès. I llavors, bueno, gràcies a això ho vaig tenir molt més fàcil. També quan hi havia algun tipus de problema per comunicar-me, pues, utilitzava el mòbil, i si no, pues, ho deia algunes paraules en anglès i algunes en japonès.
1: Excel.
7: Sí, jo vaig tenir molta sort amb la meva família que em va tocar, sobretot amb el noi, que era molt maco. No vaig tenir tanta sort perquè no sabia parlar molt d'anglès, llavors havia de tirar més de japonès, que tampoc sé molt, llavors més que res el traductor. Però m'ho vaig passar molt bé amb ell, vam connectar molt i em va saber molt greu després despedir-me d'ell, però em porto un bon record d'ell.
1: Romaisa?
6: Jo també he estat còmoda amb l'estat de la família i també vaig tenir sort perquè el meu homestay sí que sabia anglès, però una cosa que em vaig adonar és que a la mateixa edat ells el màxim que poden tenir crec que és un A2 i és com un nivell més baix, i bueno, jo tenia nivell baix de japonès i vam fer-ho com vam poder per poder comunicar-nos.
1: Leire?
5: Jo vaig tenir sort perquè la família li agradava l'anime, llavors vam veure tots junts una sèrie que ara estan reproduint, The Shadow of the Realm o algo así, Yogi no Tsunagi, i em va agradar molt perquè vaig poder veure també Dragon Ball, els primers episodis amb el pare de la Kao i tot allò, i va ser una experiència que va ser... Ah, i al cine, també vaig anar al cine. Fa poc va sortir la pel·lícula del Conan, el detectiu Conan, que en japonès és Meditante Conan, pues, va salir una pel·li nova i jo vaig poder anar a veure-la, i al final de la pel·li hi havia com un scan, i llavors em vaig portar com un regal especial, que és com una il·lustració especial per als que només pels primers que van veure la pel·li.
1: Sí, vas tenir sort, eh?
5: Sí.
8: El que no et diu la Leire, que és el que li intentava dir, és que, bueno, tots se'n van endur coses, eh? Però és que la Leire se'n va dur una bossa que potser pesava com 2 o 3 quilos només de manga. Li van regalar una col·lecció sencera de manga físic.
5: I no hi ha això.
8: La família li va comprar.
1: Per tant, a més, jo sé que d'altres de vosaltres també heu tornat al Japó, que heu comprat mangas allà.
4: Bueno, jo he comprat alguns de regal i alguns per mi, però...
1: No anaves amb la bossa de 3 quilos, no?
4: No, no, jo portava com a molt 6 o 7.
1: Són uns quants, també, eh?
4: Sí, sí, sí, bueno, però dubto que me'ls llegeixi, la veritat.
7: Jo, més que res pel record, perquè a mi no m'agrada tant el manga i l'anime, però em vaig portar 2 per mi, i la resta que van ser també 5 o 6 per la família, pels amics...
1: Romai, s'has portat mangas?
6: Jo m'he portat 3 sobre un anime que es diu Hachakuta, que és un anime nou, i doncs m'he portat 3 desordenats, però perquè només s'ha agafat el personatge que m'agradava en la portada, doncs perquè ja m'he vist l'anime, llavors, bueno, pues he agafat els meus personatges i ja.
1: Si ara us pregunto per acabar l'entrevista, amb què us quedeu d'aquest viatge... tant enriquiment personal, que també segurament que us en porteu i heu aconseguit, en què us quedeu d'aquest viatge al Japó?
4: Jo em quedo sobretot amb la gent que he conegut, perquè, o sigui, no només els japonesos, per exemple els tailandesos, els australians, els brasilers, com és una cultura tan diferent la seva, és una experiència que al final t'enriqueix tant culturalment com a la llengua. O sigui, jo, per exemple, parlava amb l'Estefan, que era australià, i he après molt anglès parlant amb ell. També he après portuguès parlant amb els brasilers, i també he après japonès. Llavors, tot això, al final, t'ho emportes cap aquí.
1: Axel?
7: Jo m'emporto també doncs, l'experiència d'aprendre més idiomes i també totes les persones que he conegut. Les persones d'Austràlia i de Brasil, que ja me les emporto per amics per tota la vida, i els japonesos també, que eren molt macos. I més allà del que puguis aprendre i el que puguis, les experiències que puguis viure al Japó, m'emporto les persones que vaig conèixer.
1: Molt maco. Romaisa.
6: Doncs jo també m'emporto les persones que he conegut, sobretot a Austràlia i Brasil, perquè hem estat com molt enganxats, i doncs també m'emporto que abans d'anar a Japó vam com enviar el que volíem fer i la família ho respectava i ho tenia en compte, i si vaig escriure que volia aprendre la cultura i doncs anàvem a visitar temples i tot això, i doncs són com molt atents.
1: Leire?
5: Pues sí, la gent. Jo vaig intentar comunicar amb el que podia perquè em parlaven en anglès i jo soc horrible en anglès, llavors intentava comunicar-me en japonès, però l'Estefan no sé què em va dir una vegada que dije no, i bueno, vaig intentar fer-ho també en anglès, horrible, però ho vaig fer i no sé si se'm va entendre, però ahí està.
1: Manteniu el contacte després del viatge del Japó amb tota aquesta gent?
4: Bueno, sí, tant amb el meu homestay, que és el japonès amb qui vaig estar amb la seva família, tant amb els australians. L'altre dia, per exemple, va ser el seu aniversari i doncs el vaig felicitar. I bueno, també em va escriure al Tori, que és el japonès, dient-me que, bueno, tenia nòvia.
1: Tori. No. Això us van explicar, no? A part d'això us van explicar altres coses que ara coneixereu més detalls, suposo, de cadascú de les persones que heu conegut al Japó, i no sé si després del Japó aneu a Austràlia, eh? Perquè veig que també hi ha connexions aquí. Sergi, com a professor, com a sensei, eh? Sí. Sensei Sergi Garcés, veus? Alguna cosa de japonès sí, anem aprenent. La teva valoració, la teva experiència, haver portat aquests 4 alumnes, que suposo que deu ser un goig, no? Com a professor de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de com han aprofitat aquests 4 alumnes aquesta trobada, aquest intercanvi
9: que jo crec que és una experiència única, no?
2: Jo també em quedo una mica, o sigui, igual que ells, jo em quedo també una mica amb haver trobat els, haver-me pogut trobar amb aquells professors de diferents països al novembre i ara, perquè realment era una gent maca, també amb els alumnes d'altres països, perquè realment ha sortit a Austràlia bastant, però hi havia un personatge, l'Estefan, que era molt entranyable, i vull dir, era un tio que realment ajudava a fer com pinya tot, i em quedo sobretot amb haver-los escollit a ells quatre i a veure-ho, diguem, haver viscut el Japó a través dels ulls d'ells, saps? Perquè clar, tu ja hi has anat i llavors estàs com habituat, però clar, si vas amb ells, realment és com tot torna a ser com la primera vegada. I el fet de que sí, és veritat, va ser molta feina, però jo no la vaig, o sigui, abans ho hem dit, va ser molta feina, va ser molt cansat, però no va ser gens estressant, és a dir, no d'allò, i aleshores amb això els estic molt agraït.
1: Home, són bons alumnes, tant la Leire, Romaisa, com l'Axel i l'Aniol, gràcies per haver-nos explicat, i haver explicat als oients de Ràdio Sant Andreu la vostra experiència, per haver-la aprofitat, i Sergi Garcés com a professor i la persona que, bueno, s'ha anat dues vegades en menys d'un any, no? Al Japó, una vegada a Sanassol, no?, preparant aquest intercanvi, i després ja amb aquests quatre alumnes. Gràcies també per voler compartir aquesta experiència, doncs, amb els oients de la ràdio.
2: A tu i els oients de la ràdio que ho puguin sentir per voler-nos escoltar.
1: Ens acomiadem amb una frase en japonès o cantem de nou la cançó del Kagatió en japonès? Què preferiu?
2: Una frase en japonès. Una frase en japonès.
10: Mata kondo yoroshiku onegai shimasu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La bruixa del senyor Nau tornarà a ser protagonista per la revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular, i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
12: Hola, Jordi, bon dia.
1: Bé, la bruixa del senyor Nau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar, i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Nau, i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
12: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau, i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
1: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
12: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
1: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Nau.
12: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa, i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
1: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
12: Bueno, ja sabem que la bruixa abans de deixar-se agafar el dia 23 pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
1: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
12: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
1: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs, la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables, a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
12: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, doncs que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui sàpiga el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
1: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
12: Bueno, com cada any és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
1: Això serà el 23 de juny. Ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la cerca vila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa, doncs, finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
12: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Ja sembla que sí, però no.
1: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
12: Bueno, no, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
1: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Correfoc Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
12: Gràcies, Jordi, a tu.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Parlem ara d'esports, perquè el Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca celebra el dia 26 de juny el sopar final de temporada. N'ha parlat el nostre company Joel Carrasco.
13: El club de hoquei celebrarà el sopar de final de temporada aquest 26 de juny a les 8 del vespre a la zona de les barbacoes de Sant Andreu de la Barca. Un acte obert a tothom on es celebrarà un curs marcat pels bons resultats en totes les categories. Així ho ha expressat el president de l'entitat, Alfonso Bayona.
14: Bueno, creemos que es una cita, bueno, la hacemos cada año a final de temporada para celebrar juntos la temporada que hemos pasado todos juntos, tanto familias como jugadores. Y bueno, este año es especial porque ha sido una gran temporada, porque la mayoría de equipos han obtenido buenos resultados y bueno, estamos contentos y creemos que será... Bueno, passarem una bona noche.
13: Uh-huh. Abans d'entrar en profunditat a parlar sobre la temporada, per a qui encara no conegui l'esdeveniment, què hi trobarà aquella nit a la zona del pícnic de les barbacoes i quines sorpreses podeu avançar?
14: Uh-huh. Bueno, pues habrá en la zona de las barbacoas se hará cena tipo pícnic, cada uno se llevará su cena, ¿vale? Porque otros años la ha puesto el club, pero bueno, había gente que no le gustaba el menú que poníamos y tal, y hemos decidido que cada uno se lleve su picnic. El club pondrá un picoteo, ¿vale?, al inicio, y luego para amenizar la fiesta estarán las chicas de Prepachas, las DJs de Sant Andreu, estarán un poco ahí amenizando la fiesta.
13: Això comença el 26 de juny a les 8 del vespre.
14: Sí, correcte.
15: Però clar, després hi ha DJ. Això fins a quina hora teniu pensat que s'ha de...
14: Fins a les 3, aproximadament.
15: És a dir, que la gent que vulgui festa, hi haurà festa, eh?
14: Sí, sí, correcte. Sí.
15: Molt bé. Doncs, per seguir, més enllà de la festa, què representa pel club aquest sopar de final de temporada?
14: Bueno, para el club representa eso, el cierre de la temporada y el inicio del descanso del verano para tanto jugadores como directivos, como padres, y es la transición entre una temporada y otra. Uh-huh.
15: Perquè, clar, si haguéssim de fer un balanç de la temporada 2025-2026, que ja està finalitzant, amb quines uh-huh. paraules la definiries? Ens explicaves abans que ha sigut una bona temporada?
14: Uh-huh. Sí, bueno, pues ha sido exitosa para la mayoría de los equipos.
15: Uh-huh. I més enllà de resultats, de què us sentiu especialment orgullosos com a entitat?
14: Bueno, pues nos sentimos orgullosos, por ejemplo, de el equipo juvenil femenino, que ha conseguido el campeonato de Cataluña de sala, de hockey sala, del equipo cadete de sala también, que han quedado subcampeonas, un equipo de mamis más 50 de nueva creación, que han quedado terceras en la liga por la primera vez que participan, y bueno, el senior, que han quedado cuartos, pero han hecho un gran papel, y bueno, pues vamos creciendo, nos vamos manteniendo pese a las dificultades que tenemos, y estamos, bueno, tenemos un balance positivo y estamos contentos de la temporada.
15: Mm-hmm. En aquest sentit, te volia preguntar que com ha evolucionat la base del club. Heu notat creixement en el nombre de jugadors i jugadores o en la implicació de les famílies?
14: Bueno, la implicación de las familias siempre se implican, porque sin ellos no sería posible. Y bueno, la base va creciendo, pero a un ritmo muy lento, porque bueno, en San Andreu los deportes minoritarios son muy difíciles, porque los deportes rey son el fútbol y el básquet, que prácticamente absorben toda la demanda de niños y niñas.
15: A més, vosaltres però, bueno, compartiu instal·lacions.
14: Sí, compartimos instal·lacions. Sí.
15: També veig que heu publicat que esteu de portes obertes, precisament va començar ahir, fins al 19 de juny. Aquestes portes obertes, busqueu algun tipus de perfil en especial de jugadors?
14: No, lo que buscamos es sobre todo agrandar la base, ¿vale? Sobre todo niños y niñas, pero estamos abiertos a todas las edades, porque, bueno, somos un club que en todas las categorías y en todas las edades pues hacen falta jugadores.
15: Uh-huh. Per la gent que estigui sentint-nos i estigui pensant-s'ho d'acostar-se a provar a entrenar, quins dies, com ho ha de fer per venir a les portes obertes?
14: Uh-huh. Pues mira, hay unos formularios, en las redes sociales hemos puesto unos formularios para hacer la inscripción. Y los días de entreno son lunes, miércoles y viernes. El horario de escuela es de 5 a 6 y el horario de equipos seniors son de 9 a 10 y media. Uh-huh. Y bueno, luego tenemos nosotros siempre disponible nuestro WhatsApp, que siempre está disponible, nuestro mail, o sea, pueden contactar con nosotros por cualquier medio. Uh-huh.
15: Tota temporada m'imagino que té reptes. Quins reptes han estat els principals o les principals dificultats que heu passat aquest any?
14: Bueno, pues los retos, la verdad que cuando empieza la temporada nos marcamos que la temporada los equipos hagan el mejor papel posible, porque, bueno, compiten en grupos que hay mucho nivel, y bueno, esta temporada la verdad que ha ido muy bien. Y bueno, las dificultades, pues eso, bueno, nosotros no nos acompaña, por ejemplo, el campo donde jugamos no es un campo de hockey, los horarios de entreno que tenemos tampoco son los mejores, pero bueno, sabemos que es lo que hay, compartiendo instalación, y bueno, hacemos con lo que buenamente podemos.
15: Clar, perquè quines són les necessitats que té actualment el club per continuar creixent? Ja parlo tant a nivell esportiu com d'instal·lacions, recursos, suport...
14: Sí, bueno, para crecer lo básico es tener una instalación, no digo propia, inexclusiva, pero sí una instalación donde podamos disponer de más tiempo, de tanto de entrenamiento como de juego, y una superficie de hockey, porque ahora mismo la que tenemos, bueno, es una superficie mixta, pero no es una superficie exclusiva de hockey, es un campo muy seco y, bueno, pues sobre todo eso, una instalación donde podamos disponer de una buena superficie para jugar y disponer de horarios.
15: Pensant ja en la temporada vinent, quins són els objectius principals que us marqueu?
14: Bueno, pues lo mismo que en todas las temporadas, que los equipos hagan el mejor papel posible y, bueno, pues según el transcurso, pues si pueden sacar buenos resultados, perfecto, y si no, pues bueno, que hagan el mejor papel posible, que se diviertan. Somos un deporte amateur y lo importante es eso, que se diviertan y lo pasen bien y ya está.
15: Per acabar, quin missatge voldries enviar a les famílies, als aficionats, a totes les persones de Sant Andreu de la Barca, al cap i a la fi, perquè s'animin a participar en el sopar de Cluenda i a apropar-se al club i conèixer una miqueta aquest esport?
14: No, pues a las familias que tenemos actualmente, darle las gracias por su implicación y por su gran esfuerzo durante toda la temporada. Y a las familias y a la gente que todavía no nos conoce, pues que, bueno, somos una gran familia. Somos un deporte familiar y que bueno, el hockey es un deporte que engancha.
15: Uh-huh. Explica'ns una mica, vennos una mica a l'esport del hockey.
14: Bueno, es un deporte que engancha. Parece difícil cuando lo ves y no tienes idea, pero luego es un deporte que, bueno, cuando juegas es un deporte que te engancha enseguida. Es un deporte familiar, el del hockey es un mundo pequeño, no es el fútbol, tiene unos valores muy diferentes a otros deportes y, bueno, pues en definitiva, es un deporte que llama.
15: Bueno, doncs només ja per acabar, fer una crida a tothom perquè vagi a la Cluenda de la temporada el 26 de juny a les 8 del vespre.
14: Molt bé. Moltes gràcies
15: a tu. Que vagi bé.
14: Vinga, adéu, que vagi bé.
1: Les entitats esportives de Sant Andreu de la Barca que estan realitzant aquests dies les festes de fi de temporada al club d'hoquei, com dèiem, es reunirà el dia 26 de juny amb un acte obert a jugadors, famílies i també simpatitzants per posar el punt final a una de les temporades més destacades dels darrers anys.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: I ara que s'acosten les vacances d'estiu, hem preguntat a les diferents agències de viatges de Sant Andreu de la Barca quines són les destinacions preferides dels santandreuencs i les santandreuenques.
15: Amb l'arribada de l'estiu, molts veïns de Sant Andreu de la Barca ja tenen les vacances planificades o estan ultimant els últims detalls de la seva escapada. Segons expliquen les agències de viatges de la ciutat, les destinacions de platja continuen sent les més sol·licitades en desplaçaments de curta distància, especialment les Illes Balears, les Canàries i diferents punts de la costa mediterrània. També mantenen una gran demanda en distàncies mitges la illa portuguesa de Madeira, Cabo Verde o els creuers. Sentim Josep Arroyo, de Viatges Arroyo i Vendrell, que explica el canvi en els hàbits de consum per l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà.
16: Home, aquest estiu hem canviat, clar, la prioritat o l'ordre de la demanda va canviar en el moment que va haver la guerra de l'Orient Mitjà. Doncs els clients que teníem cap a l'Orient, cap a Àsia i cap a Àfrica, doncs, bueno, va mostrar la seva preocupació i li vam proposar de canviar-lo cap al Carib i cap a destins nous que hi ha, doncs, aquí al voltant en mitja distàncies. Concretament, a Colòmbia s'està venent molt bé. Colòmbia és un dels destins alternatius a Tailàndia, a Vietnam, a Sri Lanka, que s'està venent molt bé, i tothom que ha fet ja la part del Carib, de Riviera Maya, de Punta Cana i la resta, doncs Colòmbia és un destí emergent amb molta garantia i sobretot amb el tema dels vols, el charter, o sigui, el que fa és que ens baixa el preu, i l'operativa vol dir que hi ha moltes freqüències i que es pot fer bé per un preu similar al d'Àsia i sense riscos de que els aeroports intermitjos de Doha i Dubai, doncs es donin problemes.
15: Ara ja fa un temps des de l'esclat de la guerra d'Iran. Com està la situació ara actualment pel tema de viatges? Sembla que ja es pot volar, no?, cap a Orient Mitjà.
16: Sí, en aquest moment els aeroports estan oberts tots. Els de Doha, el de Dubai, estan oberts completament, estan volant amb totes les freqüències i no estan donant problemes, donen més por que no pas problemes. Jo personalment he fet algun, he anat a Estambul i tampoc hi ha cap mena de problema, totes les operatives estan obertes i sobretot com que són aquests tres aeroports, el d'Estambul, Doha i Dubai, són hubs de distribució de vols cap a Àfrica i Àsia, doncs estan operant amb normalitat. No treu de que la gent tingui por i canviï la destinació per això, no? Perquè el que pugui passar, perquè encara això no ha acabat.
15: Mm-hmm. Els canvis, David, de viatge més comuns aquest estiu és precisament això, la gent que ha decidit tirar cap a l'altra banda, cap al Carib, i deixar de banda Àsia, o també us heu trobat amb casos on que la gent vol anar igualment a Àsia de totes i heu hagut de buscar operar a través d'altres connexions?
16: Sí, hi ha gent que han dit que anirien igualment, el que hem fet és canviar l'operativa, hem tret els de Doha i Dubai, que són els més arriscats, no?, perquè estan dintre, són part del conflicte, i Estambul, que sabem que està fora del conflicte i que, com que està la comunitat europea, ja se'n cuida molt de fer cap tonteria, vull dir, això és una realitat, no? O sigui, aquest conflicte no vol saber res amb Europa i Estambul o Turquia és part d'Europa. Llavors, amb tot el que hem fet és canviar el hub de distribució de vols a Turquia, a Estambul.
15: Amb l'augment de preus actual, encara és possible trobar unes vacances assequibles? Ens podries donar algun consell per estalviar, per trobar alguna cosa que estigui bé de preu?
16: Sí, tant i tant. Ara hi ha destins que no és que siguin nous, són noves les operatives. Vol dir que hi ha vols especial, charter. El charter el que fa és que s'optimitza, s'agafa un avió sencer i es destina a un destí concret, que sí que existia, evidentment, Cabo Verde, Madeira, tot això ja existia, vull dir, no són destins que no són nous. Però el que sí que són nous és les operatives. Això encara està a molt bon preu. A molt bon preu no, a un bon preu fantàstic, perquè hi ha aquestes operatives que estan sortint encara, vull dir que encara hi ha ofertes, no sé, per exemple, hi ha campanyes de vueles sin problemes, vol dir, hi ha campanyes de que els proveedors estan fent perquè tu puguis reservar i cancel·lar fins un 30 dies abans, no? Si tu vols fer una reserva per l'agost i no te'n refies, doncs fas aquesta reserva i tu fins a 30 dies abans pots cancel·lar, o inclús abans, pots cancel·lar sense cap mena de gasto. Això, aquestes campanyes hi són fins al 15 de juny. Doncs que la gent, clar, que vulgui, després del 15 de juny ja serem quasi bé el juliol i ja faltarà un mes, no? I hi ha destins que estan sortint molt, molt, molt bé de preu per aquesta raó, perquè sobretot és el tema dels vols a l'avió. Si s'obre un destí amb un charter a un destí, això baixa però moltíssim.
15: Com a professional del sector, què ens recomanaries per trobar millors preus? Reservar amb molta antelació o a última hora esperar que hi hagin places buides?
16: Amb molta antelació, sempre. Nosaltres ja portem 37 anys amb el sector. Va haver una època que sí que és veritat, quan això ho marca una mica la tendència del mercat. Si el mercat vol dir que Europa no està comprant a Espanya o no està comprant, depèn quin destins, pots esperar a darrera hora, perquè tant aquí a la costa com a la resta del món la gent para i s'atura i doncs vol esperar-se a darrera hora. Tot el contrari del que està passant aquest any. Vull dir, penseu que la costa d'Espanyola està pràcticament al 100% ja, ara. Per tant, el que quedarà, vull dir, són productes residuals que no vol ningú. El famoso chollo és una mentida. És una mentida. És com si vas al León, això sortirà a Sant Andreu, si vas a una fruteria i té una part de fruita que l'ha de llançar, aquest producte residual que demà anirà al contenidor, doncs també hi ha hotels que no es vol ningú i aquests ofertes xollo en realitat s'estan nutrint d'aquest producte que ningú vol. A veure, si ve una persona de Sant Andreu a demanar-me un hotel en un lloc concret de la costa i nosaltres sabem que tindrem problemes

0: destinació recomanaries per a famílies amb nens que busquin una bona relació qualitat-preu i que sigui un destí familiar?
1: Aquí a Espanya n'hi ha resorts fantàstics. Ara hi ha un nou concepte, això la gent no ho sap o no ho sap, però bueno, jo ho puc explicar. Hi ha un nou concepte aquí a Espanya que és el glamping. Abans no n'hi havien, hi havien pràcticament un o dos a la zona d'Alicant, ara n'hi ha molts. Aquí a la Costa Daurada n'hi ha tres, a Alicant n'hi ha quatre o cinc, a la Costa del Sol n'hi ha un munt. Vull dir, ara molts glampings, vol dir un càmping amb glamour. Bons són els càmpings, que els hi han fet un munt de serveis, amb cabanes o amb bungalows de luxe, i que potser inclús és més car que un hotel, però si vols garantia, si vols un lloc molt divertit per anar amb la canalla, el glamping és, i nosaltres els tenim tots, eh? I després hi ha un destí que nosaltres recomanem molt per la gent que té canalla, de, que els fills tenen entre 10 i 18 anys, que són molts els que encara viatgen amb els pares. Hi ha un destí que és bastant econòmic i que jo sempre, quan venen a l'agència, és bon destí perquè el repeteixo després, dona una lliçó de vida. La canalla, la gent jove, de vegades necessita lliçons de vida, i al viatjar et dona sempre una lliçó de vida. Doncs la més important en aquest moment, relació qualitat-preu, és Senegal. A Senegal hi ha una zona de costa, els espanyols han comprat 100 quilòmetres de platja, hi ha hotels espanyols de 5 estrelles, gran luxe, on per pocs diners, per mil i mil i poc, pots anar amb el teu fill, tot inclòs, mega luxe i una experiència superior. És la primer contacte amb Àfrica i són 4 hores de vol directe des de Barcelona a Dakar. El país està super segur i és un destí que val la pena explorar-lo. Encara n'hi ha places, i el charter amb places directe, hi ha 3 operadors que comparteixen pràcticament un avió sencer i que val la pena. Llavors jo el que recomano.
0: Hi ha algun destí emergent o poc conegut que estigui guanyant popularitat per la gent que vol explorar llocs més, poc coneguts?
1: Sí, n'hi ha. Mira, hi ha un destí molt interessant, que són les platges d'Albània. Les platges d'Albània són, és la prolongació de les platges de Grècia, cap amunt, cap al nord, on hi ha Durres. Durres és un destí molt semblant a Ibiza, Formentera o Mykonos, però a meitat de preu. O sigui, si tu dius, vull el tip de viatge d'Ibiza, festa, de Formentera, platges paradisíaques, o Mykonos, d'allò paradisíac, pot ser Durres. Durres, la costa d'Albània, a l'Adriàtic, amb unes platges increïbles i amb un preu, la meitat de preu que Ibiza, Formentera o Mykonos. I ara, mira, nosaltres, jo vaig el dia 25 d'aquest mes a explorar una zona nova, que hi ha unes platges espectaculars, però sobretot per la hoteleria espanyola que està obrint, i vaig el 25 a les platges del Mar Negre a Varna, amb UB. No Varna amb B de Barcelona, sinó Varna, està al Mar Negre, a la part de Bulgària. Dir que hi ha vols directes supereconòmics, vine i t'ho expliquem, vols supereconòmics al Mar Negre, amb unes platges paradisíaques del Mar Negre, vol directe Barcelona, Varna, amb UB, de Bulgària. Hi ha vols tiradíssims, la Buicer ha obert una línia, nosaltres tot això ho estem al dia, fem constantment seminaris, es formem, per què? Per saber no les noves rutes que les companyies aèries estan oferint. Clar, nosaltres som professionals i tenim els mitjans per saber-lo, no? Ningú en sap on està Varna, nosaltres sí. Jo vaig al final de mes a explorar el tema de l'hoteleria i segurament per l'any que ve i l'altre, aquestes platges de Burgas, Varna, tot el que és Mar Negre, Constança, tota aquesta part de la platja, serà el que serà molt, molt barato i amb una qualitat altíssima.
0: Per acabar, si haguessis de parlar només d'una destinació per aquest estiu 2026, quina seria la destinació estrella, la que està tenint més èxit o la que està descobrint el mercat?
1: Curta, o sigui, distància, o sigui, parlaré de tres distàncies. Curta, per mi seria les platges d'Alicant. Mitja, les platges de Senegal, Cabo Verde o Madeira. I llarga, Colòmbia.
0: Mari Carmen Otón, gerent de Viatges Alcón, assenyala que cada vegada més viatgers busquen experiències personalitzades i recomana reservar amb antelació per trobar millors preus i una oferta més àmplia.
2: Doncs hem reservat molt creuer, Caribs també, algun per

0: Hem fet bastanta cosa, la veritat.
1: Amb la guerra de l'Iran, hi ha hagut algun canvi en els hàbits de viatge respecte a anys anteriors?
0: Doncs sí, la gent té por a volar, bueno, no a volar, a passar pels destins que no estan encara oberts al tot, com poden ser l'aeroport de Doha, però hi ha altres alternatives, com poden ser companyies com Turkish o Lufthansa, que van enviar punt europeu, i la gent està agafant aquestes alternatives.
1: Des d'aquí heu notat un canvi en que la gent ja no viatja cap a Àsia aquest estiu, o la gent segueix triant destinacions asiàtiques?
0: Hi ha hagut gent que sí, que li ha fet por i ha decidit canviar la destinació, però en principi els que volien anar ho han fet amb una altra, ja et dic, amb una altra companyia aèria que no passés pels punts més conflictius, inclús els egiptes o els jordànies, que és cert que hi ha gent que té por però que també s'han venut.
1: Amb l'augment dels preus encara és possible trobar vacances assequibles? Quins consells donaríeu per trobar vacances assequibles? Aquest estiu ja anem una mica tard, però així en línies generals.
0: Doncs a veure, per lo que és el mes d'agost, generalment tot s'acaba omplint, o sigui, preus d'aquests d'escàndol sortiran a l'últim moment, i si sobren moltes places, que és estrany, podria ocórrer, però que no és lo habitual. Com jo aconsellaria sempre, que encara hi ha disponibilitat en molts destins, que ho fessin ja, quan abans millor, clar, perquè normalment si t'esperes a l'últim moment o vés a agafar el que s'obri, el que ja no vulgui ningú, o bé et quedes sense vacances.
1: Jo t'anava a preguntar què és millor, agafar-ho amb molta antelació o a última hora?
0: En els darrers anys jo aconsellaria més fer-ho amb antelació, perquè hi ha molta promoció de venda anticipada i promocions, bueno, que amb els creuers, per exemple, et regalen les begudes, o hi ha promocions i general, sempre que parlem del mes d'agost, hi ha altres, per exemple, el mes de juny encara hi ha ofertes molt bones. L'altre dia vam fer un creuer que els sortia tirat de preu pel mes de juny, però clar, si parlem d'agost, que s'acaba omplint, esperar-te a l'últim moment no és aconsellable.
1: Anem a destinacions. Quines destinacions recomanaríeu per famílies amb nens que busquin una bona relació qualitat-preu?
0: A mitja distància, Canàries, el de sempre, Canàries, Balears, algú de Mediterrani, els creuers també pel Mediterrani estan funcionant molt bé per famílies, perquè tenen diversió per tots, pels grans, pels petits, i se sol vendre molt bé per les famílies.
1: I que no sigui familiar, hi ha algun destí emergent o poc conegut que s'estigui guanyant en popularitat aquest any? Alguna cosa que per primera vegada aquest estiu, ostres, hi ha molta gent que t'ho sol·licita?
0: Doncs hi ha destinacions que s'estan promocionant, són destinacions que suplantarien una miqueta el típic Carib, com poden ser Mauricio, sense ser Carib, lògicament, Mauricio, Senegal, Cabo Verde, són destins que també s'assemblen molt a un Carib, és aquest tipus d'alto d'incluïdo, pulserita i ja, i bueno, s'estan promocionant molt.
1: Quina és la importància de l'agència avui en dia? Quina importància tenen actualment les agències per al tema de les assegurances de viatges, cobertures, visats? Per què és important encara seguir venint a l'agència de viatge perquè tinguin en compte tot això?
0: Doncs jo crec que és molt convenient perquè, bueno, primer que tens una cara visible amb qui pots parlar en qualsevol moment, qualsevol dubte, qualsevol problema que trobis en destí, tens una persona darrere que et podrà solucionar el problema. Això és el principal. Segona, és veritat que avui en dia ho pots mirar tot per internet, la informació i de més, però clar, no sempre se sap on buscar ni si el que busques és el correcte o no. Se suposa que nosaltres som professionals d'això i donem una informació correcta i fidel.
1: Per acabar, en Alcón Viajes, si haguéssiu de recomanar una única destinació per aquest estiu 2026, quin seria el destí estrella? Et deixo triar més si tens més d'un.
0: Home, a mi m'agrada molt, bueno, de fet ho faré jo aquest any, Tailàndia. És una destinació que trobo que combina molt el tema de visitar amb el tema de descansar, pot ser una mica de tot, però bueno, també hi ha altres destinacions que m'encanten, i el tema creuers, per exemple, com he dit abans, fa molt per anar en família i es disfruta tant els adults com els petits, o sigui que aquestes dues serien les meves propostes.
1: En definitiva, les destinacions de sol i platja continuen liderant les preferències dels sanandroencs. Els experts recomanen planificar les vacances amb temps per obtenir millors preus i opcions. Aquest estiu, la clau és trobar l'equilibri entre pressupost, experiències i tranquil·litat.
2: Amb la informació sobre les vacances d'estiu, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'InfoSap. Informació al WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa del Casal de la Gent Gran, María Oleria Campmany. Ese programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM. O si prefieres, formato digital, www.radiosantandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos con la mayor claridad, contamos con Satu, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones que pintan la vida con diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con una receta que sabe infancia, a Inma que nos trae una historia fascinante de nuestro pueblo después de muchas horas de investigación, y a Yolanda que nos enseña cómo no movernos con alegría. Tenemos también poesía, sí, poesía, pinceladas del alma que nos traen Marlene, José y Luisa. Arrancamos a tú. Bueno, damos paso a Esper con el tema de Bon Dia.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic, amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Però, o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, que destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i que aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver del municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i el tornaven a construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica pues, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua dels fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatour.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sinnes.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Sabinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de Z, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 9,5 sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc, trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sindes.
2: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
3: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona a bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les Terres Altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb el tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió i és una experiència que també és interessant de conèixer Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que et faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I com sempre aquí ja a punt per entrenar una setmana més la nostra creativitat i com sempre amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, bon dia, Cristina. Com estàs?
2: Doncs molt bé, i avui ens ficarem a fer creativitat amb un gran personatge o amb un gran gos, no ho sé, estem parlant de Beethoven.
3: No, personatge.
2: Personatge molt famós, Beethoven, una gran pel·lícula que va marcar també moltes infàncies.
3: També,
2: eh?
3: Ves, inspirada en Beethoven. El nom va tenir el seu... Li van treure la inspiració.
2: El seu suc li van treure, i
3: tant. Això mateix. Doncs
2: I d'on t'ha vingut a tu la inspiració per parlar de Beethoven avui?
3: Parlarem del gran artista. I parlarem, mira, saps de què m'ha vingut? Mirant un vídeo de YouTube d'en Ramon Gené. Coneixes,
2: sí?
3: En Ramon Gené?
2: Uh-huh.
3: A mi m'encanta aquest home quan explica les coses. Doncs deia que el personatge de la seva vida era Beethoven.
2: Ah?
3: I em vaig quedar una mica pensant, dient, oh, tu tens algun artista que sigui l'heroi de la teva vida? I jo dic, jo no.
2: Jo crec que no, l'heroi de la meva vida sona molt gran, eh?
3: Clar, doncs ell deia això, no?, que l'heroi de la meva vida era en Beethoven, i jo era, ai, tinc aquest buit ara, jo.
2: Doncs farem un programa i a veure si me surt la meva inspiració, no?
3: Clar, vas passar i preguntaràs a la Cristina a veure com ho veu això. Dic, sí, i mira, em va crear doncs com aquesta cosa de pensar... Bueno, l'hem d'omplir, no?
2: I
3: aquest
2: tant.
3: Buit.
2: Doncs anem a omplir aquest buit.
3: I vinga, i a partir d'aquí doncs vaig començar a investigar sobre Beethoven, perquè jo dic que a part de la música també està molt bé saber d'artista, perquè tot, al final és tot el conjunt que ens porta a entendre, no?, tot el que fa. I farem safareig, eh?
2: Farem safareig?
3: Sí, he trobat moltes coses i farem safareig, sí. Doncs mira, en Ramon Gené, ja que és el seu heroi, té un llibre també que em parla molt de Beethoven, deia que en Beethoven va ser com el primer músic que va començar a escriure música pensant en ell mateix.
2: Què vols dir amb això?
3: O sigui, que era qui sóc jo i que la idea ha de ser per mi. O sigui, és com jo toco per mi, jo faig la música per mi, i si tu m'escoltes, doncs bé. I...
2: Com quan escrivim un diari personal, que no escrivim,
3: sí,
2: per ningú, sinó que ho fem per nosaltres mateixos,
3: sí,
2: no?
3: Sí, això mica... mateix. Doncs és com, això va per mi. I a partir d'aquí, doncs, el que hi hagi al voltant, que hi s'apunti, doncs perfecte. I si no, doncs... I diríem que és el primer que ho va fer, perquè, clar, en aquella època la música era per agradar, no? I era, clar...
2: Sempre cap a fora, no?
3: Sempre cap a fora. I ell va ser com el primer que va dir no. I aquí ja ressaltava una mica aquest caràcter que anirem parlant, perquè era una persona ben carismàtica, eh?
2: Tenia caràcter el senyor Beethoven?
3: Ui, sí, tenia caràcter. Sí. Ho deixava tot molt clar, eh?
2: Sí?
3: Sí.
2: Sense pèls a la llengua.
3: No.
2: M'encanta aquest refrany.
3: Doncs res, era tot ell, era un personatge que tot el que deia era una declaració d'intencions, realment, eh? Sí. Doncs mira, te començo a parlar des de que va néixer.
2: Comencem pel principi, tant.
3: Avui tenim una hora de programa, no? M'havies dit?
2: Una hora tenim,
3: no?
2: Avui?
3: resumirem. Doncs vinga, va, anem a parlar de la seva vida. Es deia Ludwig van Beethoven, i va néixer a Bonn, Alemanya, l'any 1770. Encara no hi érem tu i jo.
2: No.
3: I des de molt i molt petit ja va deixar evident que tenia un talent fora del normal. O sigui, el talent per una banda. El caràcter també ja ho va deixar evident des de ben petit, eh?
2: Ja el mostrava, també, eh?
3: Sí, ja es veia venir que allò anava per allà. Doncs el seu pare ja era músic de les Corts. I el que ell volia, doncs, és que, ja que el noi demostrava que tenia aquest talent, doncs, clar, el volia col·locar perquè així, doncs, tingués una bona qualitat de vida.
2: El nen ja el tenim posat a lloc, ja viurà bé, no?
3: I en Beethoven, doncs, va començar a estudiar piano i composició des de ben petit. I el pare tenia aquell plan per ell, no? Perquè, clar, el pare coneixia en Mozart, i en Mozart feia això, era artista de l'aristocràcia, i era una persona molt amable, i tot el que feia era per complaer, doncs, a la gent que l'escoltava, la noblesa, no? I deia, doncs, el meu nen també. Però, en Beethoven...
2: Tenia caràcter.
3: Que era un músic extraordinari, o sigui, era un geni de la música, però el caràcter... Ai, ai, ai, no, no hi havia maneres. I ell anava a la seva, i clar, quan li deien, és que has de fer això, ell, no, perquè tinc que fer això, no? I clar, no els feia gaire contents, els senyorets.
2: No, no anava a les ordres del que manava, no?
3: No, no va encaixar en cap motlle. Ja només començant per aquí. Clar, i això pot ser bo, o pot ser molt dolent, depenent del moment. Ja ara, si no encaixes, ja costa. Imagina't en aquella
2: època. Home, encara no tallen el cap, no? Abans en tallaven caps.
3: sí, no va ser el cas, però... doncs sí. I a més, és que era un follonero, perquè s'encarava amb tots els altres músics, a part de la noblesa i la gent que el contractava, i li encantava fer com es diu... fer els... Ai, ara no sé la paraula. Allò que s'enfrenten l'un a l'altre...
2: Un cara a cara, un...
3: Sí, i llavors s'encarava...
2: Batalles musicals o feien alguna cosa així?
3: Sí, i llavors el provocava dols musicals, saps? El duelo, no? De dir allò que feien amb la pistola i pim-pam, no? Doncs això amb la música. I ell deia, vinga, va, tu que et creus tan bo, doncs vine a lluitar amb mi i a veure què. I ell sempre guanyava, ho feia en piano.
2: I clar, amb el cap amunt i qualsevol segueix les normes després,
3: exacte.
2: No?
3: Exacte, bueno, i si no li anava gaire bé, s'enfadava i deia, més val que el deixem guanyar, saps? Doncs mira, en Beethoven de ben jove ja es va instal·lar a Viena, que era la capital musical d'Europa. I en allà sí que va ser on va conèixer en Mozart, que tant que n'havia sentit a parlar, doncs finalment el va poder conèixer personalment. I en Mozart, que era un molt bon nano, doncs amb una trobada que va ser molt breu, va quedar tan impressionat d'en Beethoven... que els hi va dir als seus amics, fixeu-vos en aquest noi, que un dia el món en parlarà d'ell.
2: I aquí seguim, parlant de Beethoven.
3: I aquí seguim. Anys després, aquí a la ràdio estem parlant de Beethoven. Doncs tenia raó amb Mozart. Doncs, i amb Beethoven el que va fer és estudiar molt, molt, molt, molt, i practicar molt, molt, molt, molt. El que tenia era molt bona tècnica, i això era base de constància i treball. Sempre diem, per desenvolupar alguna cosa... t'hi has de posar de valent, perquè si no, a vegades, les muses...
2: Tenia talent, però has de tenir talent i esforç i ganes, eh? Perquè les coses rodones.
3: Sí, va ser la prova amb Beethoven de que de forma natural no li sortia tot prou, però sí que entrenant i posant-ho en pràctica, doncs millorava moltíssim. I llavors què va passar? Doncs que tenia tanta tècnica, ja sabia tant, i ell evolucionava constantment, i s'ho veia, i s'ho sabia. Doncs fins i tot amb els professors se'ls encarava, no?
2: Què m'has d'explicar tu a mi,
3: sí,
2: no?
3: Sí, els hi qüestionava tot, no? I era com, per què? Si això surt així, doncs jo vaig per aquí, no? I se saltava totes les normes.
2: No ha de ser difícil gestionar un geni, eh?
3: Ha de ser difícil.
2: Ha de ser molt difícil, sí.
3: Sí, ha de ser molt...
2: Perdó, volia dir no ha de ser fàcil.
3: Ah, jo he pensat... No, sí que és difícil.
2: Ha de ser difícil, clar, depèn com, eh?
3: Justament deien que era molt difícil de gestionar una relació amb ell, però que alhora tenia un carisma, o sigui, era tan diferent i era tan carismàtic i tenia alguna cosa que era impossible d'ignorar-lo.
2: O sigui, atreia la gent també,
3: això,
2: no?
3: O sigui, saps? Tenia molt mala hòstia i tenia... però alhora
2: parlem
3: tenia...
2: clar.
3: Sí, però tenia alguna cosa que deies, ai, entès aquest nano, no? I això està bé, eh? Vull dir, al final és un perfil que costa, a vegades, de trobar. I mira, i aquí comencem el drama de la seva vida, que això és cap als 28 anys, que en Beethoven va començar a notar que no hi sentia gaire.
2: Uf, que dur això per un músic.
3: I per ell, que a més a més...
2: Per un músic, ell...
3: Amb el caràcter que tenia, acceptar que això que li estava passant, no? Clar, i ell, com a compositor i pianista, entendre que es podia quedar sort, no hi havia manera, no ho volia acceptar. I clar, ho va amagar. No volia que ningú se n'enterés, no podia dir-ho, perquè llavors, clar, sabia que seria, acabava tot...
2: Ai, 28 anys, és molt jove, eh?
3: És molt jove. I llavors es va començar a desfogar, doncs, escrivint cartes als seus germans, i de fet va caure una mica, doncs, amb depressió, i va estar a punt, doncs, bé, de tirar-ho tot per la borda, però l'art el va salvar. I en una d'aquestes cartes deia, no puc deixar aquest món abans d'haver fet el que sento que he de fer. Per tant, era com que ell tenia aquella missió, la sentia tant i tant, que fins que no fes allò, ell no podia marxar. I això va dir, encara que em quedi sort, ho aconseguiré. I sí.
2: Ho va fer.
3: Ho va fer, i com que era tan lluitador i tan treballador, doncs va composar una de les melodies més famoses de la història. A veure si et sona. L'escoltem?
2: L'escoltem.

0: Home, artista, artista ho era. A mi se m'acaba de posar la pell una mica de gallina, Roser.
1: A mi també. Ta-ta-ta-tan.
0: La sinfonia número 5 en C menor, no?
1: Sí, sí, vull dir que fixa't que amb 5, ta-ta-ta-tan, no? Que dius, i al final ja ha quedat per sempre, ja.
0: I tant.
1: Doncs mira, tot i anar... Oi, que maco de fons, eh?
0: Sí, mira, li mantindrem, ai, què sí. Sembla, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Avui...
1: Fem un bon homenatge.
0: Un bon homenatge, el deixarem per aquí sota.
1: Va, deixem per aquí sota. Doncs, tot i anar convisquent amb aquest problema, ell no va deixar mai de composar. I, mira, en aquests moments, jo crec que és agrair que tingués el caràcter que tenia, perquè si hagués sigut una persona, potser, amb menys empenta, amb menys caràcter...
0: Sí, amb menys ímpetu, no?
1: Sí, potser no haguéssim arribat a conèixer tot el que avui ha fet Beethoven, no? Però, gràcies.
0: És que imagina't poder... composar, però no escoltant, al seu cap devien sonar aquestes cançons.
1: Exacte, funcionava
0: clar,
1: per la memòria.
0: Clar.
1: Sí, doncs la novena sinfonia, que és considerada per molts la composició més gran de tots els temps, la va acabar de composar quan ja era completament sord.
0: Wow.
1: Als 48 anys.
0: Que fort!
1: Que jove, sí, i ara t'ho explico una anècdota.
0: A veure.
1: O sigui, als 48 anys ell ja no sentia res. La va escriure des de la memòria musical i la imaginació, o sigui, ben bé... Com, això és com quan et falta un sentit, com desenvolupes els altres, mm-hmm. No? Doncs és la mostra. Doncs ell va desenvolupar molt la imaginació i la memòria per poder seguir creant. El que dèiem, la ment àgil, no? Tenir la creativitat desperta, doncs fa que puguem tirar endavant altres coses.
0: I aquesta sinfonia sonava en el seu cap, no?
1: Ell la tenia molt clara. I quan es va estrenar a Viena... Ell estava a l'escenari donant les indicacions als músics, no?, d'esquena al públic, ell estava dirigint a l'orquestra, i quan va acabar, el públic, o sigui, va ser tan apoteòsic, aquesta paraula em costa, que es va aixecar, va començar a aplaudir, a treure els barrets, els mocadors, tothom plorant, superemocionant, però ell, clar, no sentia res, i ell seguia mirant els músics.
0: Clar, estava d'esquena.
1: I clar, ell estava convençut que ho havia fet bé, però no sentia cap tipus d'emoció. I va haver alguna persona... que el va girar i li va fer veure tot l'espectacle.
0: La reacció, per molt que no la pogués sentir, no?
1: Això mateix. Tothom com li estava aplaudint, com estava plorant. Clar, això per ell va ser... Es va desmuntar, va començar a plorar, es va emocionar moltíssim i va ser com, uau, el que he fet està bé, no? I va ser un gest que el va animar molt. Clar, aquí la lliçó que jo en trec és... Fixa't a la confiança que ell tenia, que... sense veure la reacció del públic, ell ja estava orgullós d'allò que sabia que havia fet bé, i tot i no sentir-ho.
0: No, clar, i amb la música difícil, perquè pots veure com toquen, però no saps tu si estan tocant bé.
1: Clar, sí que pots veure les cares dels músics, no? Sí que pots veure que, clar, els músics sí que veien el públic, i els somriures, però fins que no veus... Que a vegades no ens caldria l'acceptació de la gent, però en aquest cas, clar, quan la tens, te confirma que el que estàs fent doncs està ben fet. I va ser una bona lliçó, què et sembla?
0: Carai, amb Beethoven, doncs,
1: sí,
0: aquí.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí. I això també ens demostra... Jo és que he anat traient lliçons, d'en Beethoven.
0: Sí?
1: I a part d'això, doncs, que si et faré una cosa, doncs que potencies una altra.
0: És que és així.
1: No? Com ho veus?
0: Que s'ha d'acceptar la vida tal i com ve, no?
1: Pues sí.
0: Perquè ens hi podem ficar de cara, de cul, de com siguis, però al final acabes... com amb tot procés, en l'acceptació de que tens el que tens i has de fer el que puguis fer amb el que t'ha tocat.
1: I que sempre tenim més del que ens pensem,
0: I tant.
1: Que a vegades ens pensem, ai, és que clar, com que estic sord, doncs no puc fer. No, però segur que tens moltes altres coses que ningú mateix es veu. Però bueno, va, ens
0: anem... Seguim endavant, doncs.
1: Que ens posen tontetes. Ai, has tret la música de fons i ara, clar, aquesta part de reflexió amb la música aquesta de fons...
0: Ha quedat molt bé.
1: Clar, queda així com
0: més. L'he fos quan tocava jo també, S'ha
1: sí.
0: estat aquí oïda atenta jo.
1: Sí, sí, doncs molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, Beethoven. Tot i aconseguir l'èxit musical, doncs a fora de l'escenari era un desastre. Però un desastre, desastre. Ell vivia amb un caos absolut. I vivia a Viena i constantment rebia cartes de queixes als veïns.
0: Ai, ara per desordenat.
1: Bueno, primera perquè feia molt de soroll. Que, com que ell no hi sentia...
0: Clar, vete tu a saber si ha caigut un ull a terra, quin soroll fa, no?
1: Clar, tocava el piano qualsevol hora, però clar, això, a veure, el rellotge sí que devia tenir. Però bueno, és igual, no s'hi fixava. Cridava mentre composava, clar, tampoc no graduava el to de veu que tenia... llavors tenia una manera d'inspirar-se que es tirava galledes d'aigua per sobre a qualsevol hora per refrescar-se.
0: Quan,
1: quan estava allò com que deia, ai, ara no em surt res, estic mig adormit, agafava una galleda freda, i tota per sobre. Ai. I llavors es despertava i ja començava, continuava composant.
0: Allò
1: i
0: que fem nosaltres a vegades de picar-nos les galtones, allò, vinga, va, desperta.
1: Doncs,
0: ell amb el cubell d'aigua directe, eh?
1: El cubell, i a més, que era igual si estava a la cuina, si estava a l'habitació, clar, feia un... imagina't, com que estava sort no s'entenava, no controlava les hores del dia, doncs els veïns i em pensava, ah, un altre cop. I així s'anava fent. Era el seu sistema per activar la creativitat. O sigui que aquí diem un tip creatiu per si algú vol fer, eh?
0: Galleda d'aigua per sobre. Ben freda, eh?
1: Ben freda.
0: Si no, no,
1: sí, i això t'activa. Doncs clar, tenia la casa com un camp de batalla. Tenia tot de papers per terra, menjar per terra, bueno, ampolles buides... Un desastre de convivència amb els veïns perquè no tenia cap mirament amb res de neteja ni a dintre
0: Genis,
1: de casa.
0: Genis, ja t'ho dic jo que no és fàcil.
1: Ni a fora. Mira el que et diré ara. Es va mudar més de 70 vegades en 30 anys a Viena.
0: En sèrio?
1: O sigui,
0: més de 70 vegades?
1: No aguantava ni 6 mesos en un pis.
0: En... Jo que em pensava que em mudava molt, veig doncs, que Beethoven em guanya.
1: Sí, sí, perquè l'acabaven expulsant. Però bueno, cada equips mesos, vinga, un altre lloc, vinga, un altre lloc. Bueno, la sort és que encara anava trobant pisos, perquè clar, devien
0: sí,
1: dir,
0: clar.
1: Ui, aquest no el deixis entrar. Pues sí.
0: Però al final era un erudit, no?
1: Sí, però clar, si...
0: El... Si molestes, molestes, està
1: sí,
0: clar.
1: Sí, a veure, si el comportament no és
0: Beethoven,
1: correcte.
0: Beethoven, una masia aïllada, això és el que necessitaves.
1: No en devia trobar cap a Viena. Manies, va, anem a manies.
0: Vinga.
1: Manies de geni. Doncs una de les manies més documentades i curioses de tota la seva vida, saps què va ser?
0: Què?
1: El cafè. Beethoven era obsessiu amb el cafè al matí i no menjava res per esmorzar, però el cafè era sagrat, intocable.
0: És dels meus!
1: I el preparava, espera't, a veure si ho fas tu això també, comptant 60 grans de cafè cada dia.
0: No.
1: Una a una, eh? Un, sempre 60. Era una supermania que tenia. Suposo que també devia fer com a teràpia, mentre es comptava els grans, no?
0: Sí.
1: Fent un, dos... Clar, t'ho imagina't.
0: Era el mindfulness del moment, no? Comptar els grams de cafè.
1: Estàs en el 52 i t'has descomptat, perquè el veí ha tocat la porta. Vinga, torna a comptar.
0: Ara justament que no feia soroll, home.
1: Clar, home, el millor moment de dormir devia ser el moment que comptava els grans de cafè.
0: Sí, clar.
1: Doncs mira, això tenia aquesta mania i era molt conegut per això, o sigui que cada matí 60 grans de cafè. Doncs un escriptor que el va conèixer personalment va dir, va deixar escrit que els 60 grans de cafè com a ritual inamovible d'un home que en tot el seu caos vital necessitava aquell punt de control perfecte. O sigui, té molta, és molt maco això, era un home caòtic amb tot, però dintre d'això, d'aquest caos, necessitava tenir aquest ordre, no?
0: Però és que cadascú té les seves manies, eh? I amb això tens tota la veritat, eh? Perquè crec que el caos, cadascú l'interpreta a la seva manera, perquè sobretot si convius, no? Hi haurà allò que tu et molesta i a mi no,
1: sí.
0: I a l'inversa.
1: Sí.
0: Però dius, vius en aquest caos, però sobretot posa el posavasos, eh?
1: Sí.
0: No fos cas, eh? Perdona, cull al mitjà de terra, no?
1: Sí, és veritat.
0: Cadascú té
1: eh?
0: Les seves manies.
1: Cadascú, sí, clar, i el que per un és caos, l'altre no. Vull dir, clar, has de trobar el punt d'equilibri, però això costa.
0: Has de poder trobar aquell mitjà al mig d'aquell barrull,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, aquí, en Beethoven, com que vivia sol, doncs mira, ja s'ho feia.
0: Sí, tant.
1: Ja. Doncs el cafè era l'únic que podia controlar. I després tenia una altra mania molt curiosa. Ell es va preparar com un estoig, com un lloc per guardar espècies, i tenia sal, pebre, mostassa i alguna altra espècie que li agradava. I es va fer com un paquetet i s'ho portava a la butxaca cada dia. I quan li tocava dinar fora, ell s'ho tenia que especiar. Tenia les mesures exactes de cada espècie que volia perquè el menjar sempre tingués aquell gust. Què et sembla?
0: Una mica de toc, eh? Tenia una mica de toc.
1: En aquell moment no es deia que era toc, però sí, tenia toc. Tenia que comptar els cafès i les proporcions exactes de l'espècie.
0: Carai!
1: Sí. Després tenia, també s'inspirava parlant amb el seu barret.
0: Ah.
1: Tenia converses amb el seu barret. I com no s'inspirava amb la natura. La natura, ell feia passejos molt llargs, sempre amb la llibreta i amb el bolígraf, i anava apuntant totes les idees que li anaven vinguent. Però necessitava sortir sempre al bosc.
0: Aquest contacte amb la natura,
1: sí.
0: Home, a tots ens va bé, eh?
1: Un
0: banyet de mar, una caminada pel bosc, sempre inspira, eh?
1: Sí. Doncs, guita, escoltem una altra cançó que és de les més conegudes, però aquesta versionada per Miguel Ríos.
0: Ai!
1: L'himne de l'alegria, fem-la part final.
0: Vinga, va!
1: Va.

0: L'himne de l'alegria, és l'única cançó que sé tocar en piano i en flauta.
1: Que bé, doncs mira, ja en saps molt, eh?
0: Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol.
1: Mira, que tenim aquí un geni, també, eh?
0: Una cosa, musicalment, jo, mira, xerrar el que vulguis, però cantar...
1: La no. Cristina també és un geni.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, el que deien d'en Beethoven del tema de la naturalesa, que necessitava estar en contacte. Mm-hmm. Doncs en Beethoven tenia que fer molts esborranys, sempre escriure... Li van trobar més de 7.000 esborranys amunt dels pisos.
0: Uau!
1: Sí, perquè ell sempre corregia.

0: que tots els artistes sí que ho van acceptar, i llavors el que feien era complaure. Doncs ell va dir que no. I aquí hi ha una anècdota, que hi va haver un moment, un dia, que ell passejava amb un amic seu músic, i estaven passejant per uns jardins, i llavors va passar algú de la noblesa,
1: sí,
0: no? I el seu company, doncs, és com que va fer reverència i va saludar, i en Beethoven va dir no, jo no saludo. I el que va passar, que va ser el noble que va parar a saludar en Beethoven.
1: Ah!
0: Clar, i dius, mira, i en Beethoven li va dir...
1: Ho veus com jo estava per sobre?
0: Sí. Diu, li va dir a aquest seu amic, hauries d'actuar com tu ets, no com ells volen que tu siguis, no? Però clar, això has de tenir un caràcter de ment, per fer això.
1: I és una gran frase, eh?
0: I és una gran frase. Doncs mira...
1: Ens agrada l'anècdota.
0: Sí, doncs aquí ja hem après que en Beethoven era un geni, que era un Beethoven, que era una persona que tenia que entrenar moltíssim per treure la llum tot això... i que tenia un caràcter una mica complicadet, però que realment el feia el que volia, i això també està molt bé. I això ens porta al consultori creatiu.
1: Doncs a treballar, som-hi.
0: Vinga.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Perquè no podem marxar mai sense els deures fets. A veure, Roser, què ens portes aquesta setmana? Quin tip creatiu ens portes?
0: Mira, Cristina, que te faré comptar els grans de cafè.
1: Ah, sí? Jo és que prenc així amb capsuletes, saps? És una mica difícil. Si vols, sí, et puc comptar les capsuletes que em fico al dia.
0: 60 càpsules, no?
1: Mamma mia, com el Correcaminos.
0: Mira, farem un exercici que ens servirà com de meditació, i si voleu fer-ho amb 60 grans de cafè com en Beethoven, doncs perfecte. I si no, ho podem fer amb 60 boletes, amb 60 macarrons, o sigui...
1: El que vulgueu.
0: El que vulguem. Però sí que és veritat que t'has de buscar el teu moment, has de... I si no en vols 60 i en vols 20 perquè tens...
1: No passa res.
0: Doncs mira, però és que 60 boletes són 60 segons al final, eh? Es tracta de que tocar cada boleta o cada cafè i posar-hi com una intenció o dir una frase, com el rosari, saps?
1: Sí.
0: O el japamala, vull dir que són objectes d'oració, de comprometre't, o de dir, avui tindré un bon dia, avui faré això, aniré...
1: Mentre agafem una boleta, diem una frase. Una segona boleta, una altra intenció,
0: sí,
1: no?
0: Sí, una intenció, o una cosa maca que t'ha passat, o una cosa que vols que passi, o algo que vols dir a algú, i és com anar prenent consciència del moment, i és com un ritual ben xulo. Jo l'haig de fer.
1: És mindfulness total, estic aquí i a sobre augurem coses bones, eh?
0: I pensem en Beethoven.
1: Home, i tant. Saber tocar com en Beethoven sense quedar-nos sords estaria bé, no?
0: Ens podríem posar de fons la sinfonia número 5 i comptar 60...
1: Doncs, Roser, si s'inspiren, arroba Roser Martínez.
0: Roser Martínez, creativitat.
1: A Instagram.
0: Que ens ho enviïn, que ens ho expliquin tot. Vinga.
1: Ens encanta. Adéu.
0: Gràcies, adéu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: És dimecres, dia 17 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui en el Via Directa parlarem de quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig que ens explicaran la seva experiència al Japó en un intercanvi internacional. També estaran acompanyats per el seu professor, en Sergi Garcés. Recordeu que fa un mes aproximadament parlàvem amb quatre alumnes que havien de viatjar al Japó per realitzar un intercanvi internacional. Doncs aquests alumnes ja han arribat a Sant Andreu de la Barca i avui ens explicaran la seva experiència. Avui també comentarem altres informacions, com que el casino recupera les grans vetllades de Zarzuela amb una gala lírica en el marc del seu centenari que tindrà lloc aquest diumenge. També avui parlarem de la bruixa del senyor Arnau, la tradició que va instaurar ara fa 26 anys la colla de diables de Sant Andreu de la Barca, i parlarem també de la revetlla de Sant Joan que organitza la colla de diables. Ho farem amb el seu president, l'Enrique González. Avui en el Via Directa també parlarem de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca i també farem referència d'altres informacions d'àmbit local. Avui comptarem també amb l'espai del Dial Interior, l'espai dels companys de la xarxa ràdio. Comencem, doncs, aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig han viatjat el mes de maig al Japó en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. L'Institut Montserrat Roig ha creuat fronteres. Quatre alumnes i un professor, el Sergi Garcés, han viatjat al Japó per participar en un prestigiós programa internacional d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que ha convertit el Centre Sant Andreuenc en l'únic representant europeu d'aquesta edició. La Leire Cabello, la Romaisa Elboitaibi, l'Àxel Martín i la Niol Pasqual han fet aquest viatge al Japó. Durant dues setmanes han compartit convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents de països com Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka. El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut a l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre del Montserrat Roig com un dels referents en aquest àmbit. Hem parlat amb el Sergi Garcés i amb els quatre dels alumnes que han participat en aquest intercanvi al Japó perquè ens expliquin les seves experiències. Per Sergi Garcés, el professor de l'Institut Montserrat Roig, l'experiència ha estat molt positiva.
1: Bé, de fet, potser són ells els que te l'han de dir, però jo, vull dir, per part meva diria que ha estat una experiència fantàstica. Tant al novembre, més còmode per mi, si vols, perquè hi anava sol i només anava amb els professors, com ara en el mes de maig amb els alumnes, però realment i els hi vaig dir personalment, no em van donar més feina de la necessària i estic molt content d'haver-los escollits a ells per fer el viatge.
0: Una experiència, podem dir, que gairebé única, no? El fet de que alumnes de Sant Andreu de Barca doncs, hagin viatjat al Japó, hagin compartit experiència amb alumnes procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia, Sri Lanka i també altres països, i a més de conviure també moments amb famílies allà al Japó.
1: Sí, sobretot perquè, a més, jo tenia la noció de que els instituts havíem de ser instituts públics i després quan vam anar allà vam veure que n'hi havia molts de privats, és a dir, dels altres països. Per tant, que quatre, o sigui, dos nois i dues noies d'un institut públic...
2: Ho farà d'una forma molt bruta i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
4: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027 advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
6: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
7: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
4: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
4: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
9: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
10: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
9: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
11: S'ha girat una forta marinada, que això ha fet que, que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
9: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
4: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
12: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
5: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
13: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre, i a partir d'aquí doncs hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
5: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
14: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para llevarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
5: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
4: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Hola, bon dia.
4: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
15: Para nosotros es un paso más. Un paso más porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años, y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos, ¿nos garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Porque sin el dinero la ley no sirve para nada. Si nos paramos, ¿nos garantizan que la Generalitat, el Parlamento, los municipios, los ayuntamientos van a tirar para adelante de forma coordinada a impulsar la ley como lo regula la ley, como está regulado ahí? Es decir, que nos queda mucho camino todavía por delante como para echar cohetes.
4: Senyor Moreno, la fi de l'amiant s'ha fixat també per al 2032, però ja es diu que aquest calendari no és factible, no es complirà. Mentrestant, l'amiant, a més, ja ha superat la seva vida útil i pot afectar a tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions, com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
15: Exactamente. Es lo que reivindicamos y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos de amianto, estará FEDAVICA, que es una organización estatal de afectados por el amianto, estará ANANAR también, otra asociación de víctimas del amianto, y ahí esperamos de que haya un compromiso por parte del gobierno catalán y un compromiso por parte del Parlamento en el sentido de la aplicación de la ley de forma conjunta, dar un impulso a la retirada.
4: Molt ràpidament, senyor Moreno, la llei inclou un marc de reconeixement a les víctimes. Vostè ara s'hi referia amb aquest homenatge que faran demà. Què espereu que canvia a partir d'ara? Quin tipus de reconeixement seria per vosaltres un acte de justícia?
15: El que s'aplique al 100% la llei de erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero, para la erradicació d'una forma segura de todo el amianto de Cataluña, porque estamos avisando que eso es peligroso, el que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
4: Miguel Moreno, por ahí no hay... doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé i enhorabona per la lluita.
15: Bon dia, gràcies.
4: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estaclar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aide Robles, de Lleida Televisió.
16: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
17: En el cas doncs, de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, doncs, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa, també les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi situació, que hi hagi llocs on es puguin refrigerar i després doncs, totes les relacionades doncs, amb els EPIs, amb els equips de protecció.
16: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
4: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa 2 temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
18: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
4: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Vesely explica com afronten la sèrie decisiva.
19: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
20: And build from there.
4: Timotei Nguessan ha renovat amb el Barça d'handbol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar a l'estiu del 2016 procedent de l'Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa, Jocs, Mundial i Europeu. I ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
21: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
22: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
21: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
4: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terrassa i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La síndria. De color vermell intens, refrescant, dolça i molt versàtil a la cuina, que us permetrà crear tot tipus de plats i begudes. La síndria, Citrullus lanatus, és originària d'Àfrica i pertany a la família de les cucurbitàcies, que solen produir un fruit de mida gran. És rodona, amb la pell fosca i amb o sense bandes de color verd més clar. És molt hidratant perquè entre un 90 i un 95% del seu pes és aigua. Per això, conté molt pocs hidrats de carboni. És una fruita d'estiu que, a més de produir un efecte diurètic a l'organisme, ajuda a preparar la pell a l'exposició solar gràcies al seu aport de vitamines, minerals i antioxidants. I és també molt recomanada per a esportistes. Tot i que sol consumir crua i fresca de postres o entre àpats, dins de la cuina té molt de joc. Podeu fer-ne begudes refrescants, com sucs, batuts o granissats, si la tritureu amb gel i fulles de menta fresca. També podeu fer sopes fredes com gazpacho, juntament amb tomàquet, o bé amanides, si, per exemple, la serviu a daus amb tomàquet, albocat, cogombra, formatge feta i olives negres. Si us agraden els sabors intensos, també la podeu passar per la planxa amb unes gotes de salsa de soja. O si us atreviu, podeu fer-ne polos o gelats. A casa, el plat que sempre triomfa els mesos d'estiu és la recepta de la mare d'amanida de síndria i meló, en forma de daus o boletes, juntament amb formatge fresc de cabra i fulles de menta, i amanida amb oli d'oliva verge i orenga. Per passar els dies més calorosos d'estiu, aprofiteu a menjar síndria, que a més de ser molt gustosa i hidratant, us donarà un toc vermell i dolç als vostres plats.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'altres el valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així, al Notícies en xarxa, el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
5: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
4: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
6: De que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
4: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina. Una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura, avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
4: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
4: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament políticament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
8: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
9: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
8: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
10: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
8: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
4: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia i gràcies a vosaltres.
4: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari. S'està fent aquesta planificació o encara anem massa remolc de les onades de calor?
11: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per tant la calor o aquestes onades que tenim és un històric dintre del país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte, és a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya, per la calor, inspecció de treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
4: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol, eh? Ho he entès bé?
11: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules d'experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local, quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions en treball, segons hi pugui haver-hi aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
4: I acabo ràpidament, parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador al Carràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
11: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat, surt barat. La part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció. Hi ha la campanya d'inspecció de treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95 i, per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de salut i els plans d'emergència, auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a on vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
4: Carles Pérez d'Espona, gràcies per atendre'ns, bon dia. Hem localitzat quin és el problema, és qüestió doncs, de posar-hi remei i de prevenir especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
11: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
12: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
4: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social, i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
6: El que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
4: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers 3 desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris i per ara la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica reglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
13: Terrassa és una de les 4 úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres 3 són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
14: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país, no? I si, a més, ajuda a retenir talent, no? A generar ocupació, pues és fantàstic.
13: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per a una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de 2 cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatoestètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
4: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia.
4: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
15: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
16: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
17: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elit i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elit. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
16: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
15: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió.

0: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Murcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
1: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal, nos llevó en volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista y bueno, y ahora empezar en el partido de mañana va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
0: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
2: Que va ser molt emocionant, és veritat.
0: I tant.
2: Gràcies, Cristina.
0: Que vagi bé.
2: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
3: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
4: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
2: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 d'euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, el Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. Avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Com sempre amb l'Assumpta Vitòria, parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira, i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades? Comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Quim, assumpte, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim, nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3, vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: del Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i repetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Alfinir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres, no? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatre, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha uns quants moments molt, molt especials en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies cançons que podem disfrutar a la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè fins ara tots els teatres que hem estat en un ple i és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè diu unes dies que m'he perdut coses perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentarem fer la compilació del vinil, perquè es mira de l'ordre de les cançons i tal, no? Però si, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
0: Què tal, com esteu?
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu.
4: I per tant...
5: Molt satisfets. Al final van proposar qui vol ser i al final van sortir ells. I, bueno,
6: així. Una autèntica locura.
4: Ja, t'ho fareu, però...
5: Al final van proposar qui vol ser i al final van sortir.

0: Al final van proposar qui vol ser i al final van sortir ells. I bueno, així va ser el procés, no, no sé si ells pensava el mateix.
1: Ara parlarem amb aquests alumnes. Tenim a l'Arnau Medina, a la Màriam Jarboua, a l'Àlex Brau i al Sergi Brau, al Gerard González, que també els tenim avui aquí, i que ens parlaran de la seva experiència. Comencem amb l'Arnau. Arnau, la teva experiència, com ha anat tot plegat des de que veu començar aquest projecte fins que al final teniu aquests només 2 minuts per a reconseguir el repte?
2: Va ser molt guai. Al principi era una autèntica locura perquè era molt de treball. Al principi el nostre robot era el Gerard i jo, hi van haver errors, ho vam haver d'arreglar. Inclús a la competició també hi van haver hagut errors, i però al final ho vam solucionar i vam guanyar.
1: Bueno, assaig error, no? El mètode científic, no?
2: Sí, clar, sí, sí.
1: Màriam, com has vist tu l'experiència?
3: Bueno, a mi m'ha semblat una gran oportunitat estar en aquest concurs i he après moltes coses, com el treball en equip, i jo vaig tenir, bueno, vam programar el robot jo i el Sergi, i res, doncs, que contenta per haver guanyat en aquest concurs.
1: Ha estat molt complicat, suposo, no?
3: Bueno, sí, però l'hem pogut solucionar entre tots.
1: Sí, t'agraden els reptes?
3: Sí, bueno.
1: Sergi, a la teva experiència, Sergi Brau.
4: Va ser molt divertit perquè vam aprendre moltes coses, com el treball en equip, com ha dit la Màriam, i també vam aprendre sobre la robòtica, i va ser que estàvem tot el moment divertint-nos, i quan fèiem el treball ho fèiem bé, de vegades malament, i ho tornàvem a repetir, i tot això ens va costar una mica, però quan van acabar vam dir: això ha sigut molt fàcil, els altres estaran superavançats i quedarem últims.
1: De fet, Sergi, tu has convertit aquesta experiència i aquest projecte amb el teu germà Àlex.
4: Sí, vam anar a l'optativa junts al segon trimestre, i després vam repetir l'optativa al tercer trimestre amb tot l'equip per fer tot el projecte i per acabar-lo a temps.
1: Àlex, això de treballar amb el teu germà, què?
5: Bé, va estar bastant bé, perquè així vam estar millor, vam parlar, va ser molt divertit tot, perquè al final fer coses amb la família també està bé. I després a la competició també tot va anar bastant bé, tot i que vam tenir que aprendre a fer les coses per nosaltres mateixos, ja que el nostre professor també tenia que estar a les seves coses.
1: Gerard González, avui també aquí present, i a més amb la medalla, lluint medalla, eh?
6: Sí, sí, tot va ser fenomenal. Nosaltres ja ens començaven a conformar amb un quart, un tercer posició, però perquè estàvem veient els nostres rivals, si era una miqueta complicat, estàvem molt alt el nivell, i cada vegada que veiem que van avançant ens posàvem més contents, i quan vam veure que van guanyar va ser perfecte i molt, molt bé.
1: Ja, primer veu guanyar la de Barcelona, no sé si quan veu guanyar Barcelona veu pensar: ostres, potser tenim possibilitats de guanyar la de Catalunya.
6: Sí, sí, perquè vam veure que anàvem perfecte, que tot anava perfecte, posició perfecta, però ja sabíem que seria complicat perquè els rivals veurien la nostra estratègia i possiblement l'aplicarien en els seus robots.
1: Per tant, això és com el futbol, no? Veure l'estratègia del rival.
6: Sí, sí, perquè hi ha que utilitzar les estratègies dels rivals, ja que et poden servir, i això pot fer que sigui més complicat fer que l'altre guanyi. Perquè tu ja veus una estratègia que pot ser molt bona i que pot funcionar molt bé, i tu la utilitzes per al teu propi servei.
1: Per tant, Josep, no només és fer el robot, sinó també crear una estratègia per fer possible i finalment aconseguir el repte.
0: Sí, sí, l'estratègia és clau. O sigui, has de fer una estratègia, i de fet nosaltres, no diré cada setmana, però cada 2 o 3 setmanes anàvem canviant l'estratègia. Doncs fem que aquest robot, quan agafi la peça, quan torni agafi una altra, posem 2 pinces en lloc d'una per fer tal. I llavors el que deia el Gerard, que els rivals per la final, o sigui, a la semifinal van fer la màxima puntuació, van fer tot el circuit complet, que això no havia fet ningú, i diria que ni els altres anys ningú ho va fer. Però a la final se'ns van copiar estratègies també, i van millorar les seves, perquè hi va haver gent que va fer estratègies super optimitzades, que són les que deia que eren, per mi eren favorits dels altres. Però bueno, també van tenir molta sort, s'ha de dir, a la final. Els demés els hi va fallar un robot, els hi va caure un arbre, van guanyar per un arbre. O sigui, totes les peces que hi ha allà, un arbre va ser la... i que nosaltres també al final van corregir el programa i van fer la... ho va fer perfecte, o sigui, va ser també una mica de sort, hem de dir-ho, però bueno, que hasta allà has d'estar, si no estàs no tens cap possibilitat, no?
1: Ja teniu la feina evidentment feta prèviament. Arnau, què és el que ha estat el més fàcil i el més difícil amb tot aquest procés que heu iniciat des de que veu començar a pensar idees a finalment arribar a aquesta final de Catalunya? Què ha estat el més fàcil i el més difícil?
2: El més fàcil ha sigut al principi, perquè era primer anar a una línia, continuar recta, després quan van repetir era més difícil, tenen que seguir la línia, i després allà, clar, com ha dit el Josep, van tenir problemes, amb tot l'equip ho vam solucionar. Va ser una mica difícil perquè també es donava errors, però al final el treball d'equip ha servit i hem aconseguit arreglar-lo.
1: Mariam.
3: Sí? Ah. Doncs el més fàcil també era com la presa d'idees, anàvem provant, i bueno, el més difícil era solucionar a vegades les errades, però res més, no?
1: Sergi?
4: Jo diria que el més fàcil va ser al principi, que teníem tot més fàcil, podíem agafar i podíem fer ja directament el programa, i després va començar a ser difícil fer més retocs, esperar-nos a que passi un robot per no xocar-nos. Després també va ser difícil plantejar l'estratègia que anàvem a utilitzar finalment, i el més difícil de tot va ser mantenir-nos concentrats a la competició per saber que anàvem bé o estar allà.
1: Gerard?
6: Bueno, el més fàcil va ser, com diuen la majoria, va ser el principi, perquè ja està, van començar, podíem imaginar una maqueta d'estratègia, però una de les parts més difícils per a mi era quan estaven a competició i ens equivocaven, no deien, tenim una hora, però una hora no és tant, perquè veient totes les hores que teníem darrere, una hora no era res, i era una miqueta complicat arreglar un error, perquè no saps si aquest error, i si tu arregles, crearà un altre error, i pot ser que una hora no sigui molt.
1: Això és pressió, eh?
6: Sí.
1: Àlex?
5: Jo crec que el més fàcil és, bé, com diuen tots, l'inici, perquè l'inici va ser només plantejar una mica l'estratègia, i com estàvem tots, pues, acabàvem de fer el grup i tot això, pues, era només moure robots, però després va començar a complicar-se perquè vam començar a crear les pinces i teníem que ajustar els servos i fer tècniques perquè no es caiguessin, però crec que la part més difícil de totes va ser la competició, estar atents, perquè ja si se t'oblida una cosa pot fer una reacció en cadena, que es borri el codi, que es caigui un arbre, que no posis després una cosa, i aquesta atent ja és molt complicat, encara que sembli fàcil.
1: Tenint en compte tot això, és difícil, però vosaltres us voleu dedicar a la robòtica?
2: Jo sí, a la informàtica i això, perquè és el futur de la tecnologia.
3: Sí, jo també, perquè ara és com que està apareixent dia a dia, no? El necessitarem al futur.
4: Jo sempre he volgut dedicar-me a aquest àmbit i sempre m'ha agradat això, i va ser una oportunitat molt gran entrar a aquesta competició.
6: A mi em sembla que com a segona opció és molt bona idea, perquè a mi m'agradaria fer matemàtiques, però si no, la robòtica és una cosa que pot servir molt per al futur.
5: A mi sempre, jo em vull dedicar professionalment a la robòtica, perquè des de sempre m'ha agradat crear coses, construir, també m'ha agradat molt soldar, i tot això, pues, és el que m'agradaria fer de Mayo.
1: Josep Sánchez, com a cap del Departament de Tecnologia, a escoltar les paraules d'aquests alumnes que es volen dedicar...
0: Molt peloteo, molta pilota aquí. Estan tots aprovats, no fa falta que em feu la pilota, que estan tots aprovats. Bueno, sí que és veritat que és un... Ja no la robòtica, sinó tot el que és tot temes tecnològics, informàtica, com deia l'Arnau, és el futur, bueno, estarà el futur, ara t'ha d'agradar, o sigui, hi ha moltes més coses. Jo no sóc de que... feu això perquè us ho disfrutareu, gaudireu, no, cadascú de fer el que li agradi, però és una cosa més que la pots disfrutar, encara que sigui de hobby. Va molt bé, no per fet de saber robòtica, sinó perquè el cervell contínuament has d'estar superant els reptes, no? Els inconvenients, com deien ells, no? Els problemes a la pressió, i això és una eina per practicar-ho i millorar, no?, aquesta habilitat.
1: Aquesta pressió que ara comentes, d'avançar-te també els problemes que pugui haver dintre del projecte, això també, si s'aplica en el dia a dia, també va molt
0: bé,
1: no?
0: Sí, tal qual, sí, és així. Són coses que treballàvem, no?, a classe, i doncs si fas això, a la competició pot passar això. Ja no per la competició, perquè pot passar a la vida. O sigui, tu has de tenir en compte quines coses poden passar, no?, quins inconvenients pots trobar, avançar-te una miqueta al problema. O sigui, aquest és l'objectiu, no... I sobretot el treball en equip és clau. O sigui, veure que tu sol és impossible que ho facis, necessites que la gent t'ajudi, i quan hi ha un problema, perquè he tingut problemes, el dia que es va tencar la pinça, jo seguiria, no em moro d'un infart, i el dia de la competició només començava, van fer una prova i se'ls va tencar la pinça. Clar, jo no podia ajudar-los amb res, han de ser tots ells els que no et preocupis que la canviem, va. I van fer tots ells. Llavors això és el que, no, el treball en equip i solucionar els problemes, no val pues, no sortir i plorem, no, ho arreglem i solucionem.
1: Hi ha dos premis, primer premi sènior, són sí. Els alumnes, primer premi d'adult, sí. En aquest cas el premi és teu.
0: Sí, perquè, mira, al principi anava anant només als alumnes, però quan recordo que estava en un dinar familiar i els vaig dir, m'ho he passat tan bé, i amb tot el que he après, m'agradaria també participar a mi, i veure que hi vaig participar a l'alumnes, i bueno, l'estratègia era la mateixa, perquè, bueno, una miqueta diferent, potser, però molt semblant, i, bueno, me la van guanyar també, va ser la segona que van guanyar. Sí, sí.
1: Doncs dos premis de l'Institut Montserrat Roig de robòtica. Els dos robots els tenim aquí, i abans de finalitzar aquesta entrevista voldria que expliquéssiu als oients de Ràdio Sant Andreu de tot plegat amb què us quedeu d'aquesta experiència.
2: Jo amb aquesta experiència em quedo amb l'aventura, perquè va ser una autèntica locura, perquè era arreglar, provar. També quan a la tarda vam fer moltíssimes proves, perquè ho vam fer tot perfecte, però després ja hi havia errors, això no podia passar a la competició, i jo em quedo en l'experiència, perquè això pot servir també per a la vida.
1: Mariam, també què et sembla l'experiència, com l'Arnau?
3: Bueno, sí, igual, també com l'explicació de l'Arnau, i també aquells moments de pressió que hem tingut per les errades que anaven apareixent en el concurs, i amb el plaer que vam quedar per haver guanyat cada partit, i res més. No.
1: Sergi?
4: Doncs jo també em quedo amb l'experiència, perquè va ser inolvidable, va ser molt bonic saber que havíem guanyat, i també em quedo amb el que he après a treballar en equip, també a fer cas al professor, i a... que sempre té la raó, bueno, no sempre, però...
1: La majoria de vegades.
4: Sí, la majoria, i també m'ha agradat molt aprendre sobre la robòtica, muntar els robots i, bueno, també socialitzar amb els companys, que també són els meus amics, però conèixer-los millor.
1: Gerard?
6: Jo em quedo amb l'experiència i també amb tot el que he aprengut a fer l'equip amb els altres, a treballar en equip, també a mai rendir-se, perquè aunque t'equivoquis encara pots millorar millor el que estaves fent, i l'aventura ha sigut tot perfecta i acabar sent amb la victòria dels dos campionats.
1: Àlex?
5: Jo em quedo amb l'experiència, però també crec que és molt important tot el que hem après, què hem de fer, què hem de parar de fer, que ens hem de concentrar, i tot això sí que crec que és molt important, i ja està.
1: Doncs felicitats per la part que us toca i per haver portat el nom de Sant Andreu de la Barca i de l'Institut Montserrat Roig amb aquests premis, premi de Barcelona i després el de Catalunya. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa i tot seguit parlem de la Revetlla de Sant Joan. I és que els santandreuencs i santandreuenques ja es preparen per viure la tradicional Revetlla de Sant Joan. El nostre company Joel Carrasco ha sortit al carrer per copsar les diferents opinions.
2: La Revetlla de Sant Joan ja escalfa motors a Sant Andreu de la Barca. Hem sortit al carrer i diversos veïns ens han compartit els seus plans per la nit del 23 de juny, una celebració que continua sent una de les més arrelades a Catalunya. Sopars familiars, trobades amb amics, coques de Sant Joan i focs artificials són algunes de les activitats més mencionades.
3: Què celebraràs Sant Joan?
4: No, aquest any no.
3: Per què no celebraràs Sant Joan?
4: Perquè marxo fora amb els pares a Andalusia i no són d'aquí a Catalunya, llavors no mai el celebrem.
3: Normalment no el celebreu mai?
4: No, sempre anem al poble. Amb la família, perquè tenen uns dies de vacances i aprofitem.
3: I no et fa una miqueta de fomo perdre't a Sant Joan?
4: No, perquè des de petita mai l'he celebrat. Ja. Visc aquí a Catalunya, però mai...
3: No has tirat mai petards ni has menjat mai la coca de Sant Joan?
4: No, de petita sí, les batufes aquestes de pom, els petits, això sí, però res més.
3: Molt bé, doncs que vagi bé per Sant Joan.
4: Gràcies, igualment.
3: Celebraràs Sant Joan, Sant Juan?
5: Sí.
3: Com ho celebres aquest any?
5: Normalment con la família, siempre reunidos, con los más mayores, que cada vez son más mayores. Y con los peques, bien.
3: ¿Algún lloc en especial? ¿Te quedas aquí en San Andreu? ¿Marchas fuera?
5: Solo ir a la costa, si se puede.
3: ¿On vas, si es puede saber?
5: Salou, a veces, apartamentitos, por ahí alquilamos, toda la familia.
3: ¿Y mengeu coca de San Juan? ¿Tireu petards?
5: Siempre, nos peleamos a ver a quién le toca la va. Siempre.
3: Molt bé. ¿Y desde cuándo fa que el celebras? ¿Sempre l'has celebrat?
5: Tiene que recuerdo, nací en 85, pues, acuerdo de 89...
3: Tens algun record especial des de petit, celebrant Sant Joan?
5: Las verbenas antiguas, las verbenas, que ya no se pueden hacer.
3: ¿Qué feies a las verbenas antiguas que no es pot fer ara?
5: Como los muñequitos, hacíamos las... Siempre presentábamos a algún personaje que nos gustara, más bien relacionado con el deporte. Lo guardía y llorabas, porque lo habías hecho tú y...
3: Ah, o sea, como si fuera una falla.
5: Eso es, eso es.
3: ¿Y el tema petards, cómo ho portas? ¿T'agrada tirar petards?
5: No, no me gusta, tengo mascotas y...
3: ¿Y els teus fills tiran, no tiran?
5: Muy poco y alejado de las mascotas. No me gusta quemar el dinero.
3: ¿Y alguna vegada has celebrado el Sant Joan aquí? ¿Te has quedado alguna vegada aquí en San Andreu de la Barca?
5: No, no, porque soy de Pallejà, además. Estoy por aquí hoy, pero siempre Pallejà y luego a la costa.
3: ¿Qué celebrarás Sant Joan? ¿Celebrarás Sant Joan?
6: Sí, sí.
3: ¿On el celebras? ¿Aquí en San Andreu o marxes fora?
6: No, fora, fora.
3: ¿Normalment sempre marxes fora? ¿Alguna vegada t'has quedat aquí?
6: A veure, normalment em quedo aquí, però és que no hi ha gaire costa. Llavors me'n vaig a un lloc amb platja i tal.
3: Que ho celebres amb la família, amb els amics?
6: Amics, amics, sí, sí.
3: I què fas, sortir de festa, menges la coca, què fas?
6: A veure, últimament de festa, avançar amb la família, pues bueno.
3: Alguna vegada has menjat la coca de Sant Joan?
6: Sí, sí.
3: T'agrada?
6: Molt, sí, sí.
3: I el tema petardos, com ho portes? Tires petardos o no tires petardos?
6: A veure, normalment no, però entenc les dues parts de la gent amb... gossos i tal, ho entenc, però, bueno, no sé, una mica...
3: Bueno, aquest any aquí a Sant Andreu de la Barca es fa una festa aquí, a l'Esplanada, es fa un sopar a la fresca.
6: No ho sabia.
3: Alguna vegada has participat a la crema de la bruixa del senyor Arnau?
6: No sabia ni el que és, no em sona.
3: Molt bé, bueno, doncs que passis bé la ballada de Sant Joan.
6: Igualment.
7: Adéu.
3: Hola, bon dia, què celebraràs, Sant Joan? Sant Joan, Sant Juan, el celebraràs?
7: Seguro que sí.
3: Sí, et quedes aquí a Sant Andreu o marxes fora?
7: Aquí a Sant Andreu.
3: Sant Andreu. I què fas aquí a Sant Andreu?
7: Bueno, iré con mi hijo. Me reuniré con mis hijos y ya está. Poca cosa.
3: ¿Petardos?
7: No.
3: ¿No? ¿No te gustan?
7: Sí que me gustan, pero tengo perros y no...
3: Ah, vale, vale. ¿Y menjar la coca? ¿Menges la coca de Sant Joan?
7: Sí, sí.
3: ¿Tens algún record especial así de Sant Joan de petit?
7: De joven, mucha marcha y mucha fiesta. Lo siento, venga, hasta luego.
3: Venga, que vaya bien. Hola, buenas. Hola. ¿Qué celebrareu Sant Joan, Sant Juan? ¿El celebrareu?
8: ¿Que si lo celebraremos?
3: No.
8: ¿No?
3: ¿No celebras mai?
8: Yo lo suelo celebrar muchos años, pero este año no tengo nada planeado.
3: ¿Y qué el celebras fuera normalmente? ¿Te quedas aquí en San Andreu?
8: No, lo celebro fuera, sí. En la playa con los amigos o en la casa de ellos.
3: ¿Y qué te agrada más de Sant Joan? ¿Tirar petardos, la coca, fe festa?
8: No, yo creo que estar con los amigos, la típica hoguera, tomar algo. Los petardos no mucho, porque yo tengo un perro y la verdad que no le gusta mucho y no me hace mucha gracia.
3: ¿Y cuando eras pequeño tirabas petardos?
8: Sí, eso sí.
3: Muchos, ¿no? Dice el padre.
9: Bastante, bastante.
3: ¿Y tienes algún recuerdo así especial de pequeño, de San Juan?
8: Pues no, a ver, yo no soy de Barcelona, ¿eh? Yo soy de Burgos. Y bueno, pues es que allí también se hace un poco lo mismo. Se hacen hogueras muy grandes en el barrio donde vivíamos y saltar por encima de ella todos juntos. Se hacen unas sardinas que se hacen allí con barbacoa y demás. Tengo ese recuerdo cuando era pequeño.
3: ¿Recomiendas ir a celebrar San Juan a Burgos?
8: Yo lo sé, sí, claro que lo recomiendo. Pero bueno, ya casi me quedo aquí, ¿eh? Prefiero playita, hacer una hoguerita, estar con los amigos, tomar algo y celebrarlo allí.
9: Yo prefiero celebrarlo en Tenerife. Yo soy de Tenerife y mi mujer también. Y allí en la playita que tenemos.
3: Ahí no se está mal, ¿eh?
9: Tenemos la playita allí debajo, justo donde vivimos, lo pasamos genial, genial.
3: ¿Alguna vagada la has celebrado aquí en San Andrés de la Barca?
9: No, es la primera vez que estoy aquí. La primera vez que estoy aquí, o sea que vine a ver a mi yerno. Y, o sea que, y nos vamos ya el viernes, o sea que.
3: Muy bien, pues que vaya bien en San Juan. Venga. Y que pasarlo bien.
8: Gracias.
9: Venga, sí. Hasta luego. Gracias.
3: Hola, noyas. ¿Qué celebraréis San Juan?
4: Sí.
3: ¿Qué haréis por San Juan?
4: Quedaremos con la familia para cenar y todo.
3: ¿Aquí en San Andrés de la Barca o saldréis fuera?
4: Aquí en San Andrés de la Barca.
3: ¿Y qué haréis aquí en San Andrés de la Barca? ¿Cenar y...?
4: Tirar petardos.
3: ¿Te gusta tirar petardos?
4: Sí, mucho.
3: ¿Mucho?
4: Sí.
3: Pues hay gente que no le gusta, que le da miedo. ¿Comerás la coca? ¿Comerás la coca de San Juan? Aquí es típica de Cataluña.
4: A mí no me agrada mol.
3: ¿No te agrada mol? ¿Por qué?
4: No sé, no me gusta mucho el azúcar.
3: ¿Normalmente cómo lo celebráis San Juan?
4: Pues con la familia, a veces nos vamos a la playa, tiramos petardos, estamos ahí, algunos se emborrachan por ahí.
3: ¿Y decís que os vais a quedar aquí saliendo de la barca para celebrar San Juan?
4: Este año sí, porque aquí está la familia de la pareja de mi madre y pues estaremos por aquí.
3: ¿Iréis a alguno de los actos que se hace por San Juan aquí en San Andrés de la Barca? Aquí se hace como un sopa a la fresca, se hace la hoguera abajo.
4: Supongo que sí, sí, porque a los abuelos de mi hermana sí que le gusta bastante. Entonces, pues creo que sí.
3: ¿Tenéis algún recuerdo así chulo de cuando eres más pequeños de San Juan?
10: La hoguera, en la playa, cómo lo hacíamos, cómo lo encendíamos.
3: ¿Y saltabas por encima tú?
10: Sí.
3: ¿No te daba miedo? Muy bien, pues que vaya bien, pasarlo bien por San Juan.
4: Gracias.
1: Les respostes recollides mostren que la tradició continua ben viva entre sanandroencs, que esperen gaudir d'una nit festiva en companyia dels seus éssers més estimats. I seguim parlant de la revetlla de Sant Joan i tot seguit parlem d'una altra tradició, en aquest cas gastronòmica, les coques.
2: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria García, del Forn García de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
11: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. Jo, nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
2: Des de quan comenceu a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
11: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
2: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més que anys anteriors, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
11: Jo, personalment, faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre en el mateix de l'any passat.
2: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
11: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioche, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
2: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
11: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com vulgui acabar la gent, si l'encarrega. I després també n'hi ha les de Llardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
2: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
11: De quantitats, nosaltres hem variat, clar, ja han tingut èpoques de, quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques i fer coques perquè no podies fallar en un dia així amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
2: Com ha variat els gustos del client? Segueixen portant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
11: La d'estrella és la fruita confitada. El brioche amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven. És la típica. Llavors, tot l'altre també és que té sí, les de crema es venen molt bé, també. I cabell d'àngel i xocolata es van venent, sí.
2: Ens explicaves que any rere any, més o menys, tens els mateixos clients que els vas incorporant any rere any. Hi ha algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
11: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
2: Sí?
11: Sí, jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
2: Déu-n'hi-do, eh?
11: Sí, o sigui, de fet, aquesta botiga la gent venen ja de molta clientela. El dia a dia, no t'exagero, són dels meus avis, són clients dels meus avis.
2: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la revetlla i les coques que poguessis explicar?
11: Pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut al costat del meu pare i no es tornarà a repetir mai més. Pues gràcies a Déu, eh?
2: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan i gaudir-la al màxim durant aquest dia com a professional? Què diries que és una bona coca? Què és la que la diferència?
11: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats. Bueno, té la seva qualitat, però jo crec que la que supera gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
2: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
1: I de tradicions sobre Sant Joan a Sant Andreu de la Barca en tenim una des de fa 26 anys que es va recuperar. És la bruixa del senyor Arnau. La bruixa del senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
12: Hola, Jordi, bon dia.
1: Bé, la bruixa del senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Arnau i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
12: Sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
1: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
12: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8:30 farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
1: Això també marca la tradició del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
12: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
1: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
12: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
1: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
12: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, llavors pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
1: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
12: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui saber el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Corra Folk Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
1: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
12: Bueno, com cada any és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
1: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar i la tradició continua un any més, no?
12: Sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Que sembla que sí, però no.
1: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
12: No. O sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
1: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Corre Folk Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
12: Gràcies, Jordi, a tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte,
1: és,
0: no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs

0: A vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
1: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
0: Ho hem aconseguit, sí.
1: O sigui, aquesta, sí, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents. Com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
1: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
1: En aquella ocasió veu obrir convocatòria, doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Roscalleda.
2: Efectivament.
1: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur que aprendrà alguna cosa.
1: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
1: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
1: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
0: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
1: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
0: Mira,
1: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
4: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
0: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens, ja per si ens surt un programa divers.
1: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
4: I sí, a vegades, i ha passat una vegada de

0: respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia que veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
1: Per tant, hi ha consens al final, eh?
0: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
1: Tots teniu el mateix objectiu.
2: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de la música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
3: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
1: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
0: Uh-huh. Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
1: tenint en compte el nivell de les conferències...
0: Tenint en compte les conferències, bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
1: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran, per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, mm-hmm. però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
0: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
1: Serien 450 persones.
0: No, només amb els de platea ja faríem.
1: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
0: A la Sala Gran.
1: A la Sala Gran.
0: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
1: Qui més tindrem a partir d'octubre?
3: Ui.
1: Ho feu a més cada 15 dies.
0: Cada 15 dies.
2: Exacte.
0: Perquè descansin.
3: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
2: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
0: sí,
2: fins a les 7, a vegades les 8.
1: Depèn del conferenciant.
2: Segons, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
0: Sí.
1: A part de parellada, qui més tindrem?
3: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
2: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després també l'1 de desembre tenim el Joan Carbonell, que devem als romans, ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
3: D'astronomia, no?
2: D'astronomia, sí. diu, hi ha algú allà fora?
1: Bona pregunta, no sé si la resposta
0: la podem saber o no.
1: El 12 de gener tindrem
3: a la Paqui Molero.
1: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
3: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
1: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
2: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
3: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. El 2 de març, el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
2: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets, i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments, i ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home, és un gran doctor.
1: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
2: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
1: Has portat tu?
2: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
1: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
3: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron, i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
1: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
3: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
1: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, a Mariona Roca.
3: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
1: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
0: Sí, en queden dues.
1: Quines són?
0: Una ens la farà la senyora Avelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
1: Programació més variada impossible, eh?
3: Impossible.
0: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
1: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
2: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
0: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
1: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
2: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
1: Teniu compte d'Instagram, també?
3: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
2: el correu normal.
3: Una compte de correu.
2: I la llista de difusió.
3: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-28-9052.
1: 631-28-9052.
3: Efectivament.
1: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
0: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau en visita guiada, va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir, i que s'hi apunti. No sé en aquest moment...
2: Tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada,
0: i amb autocar, i
2: amb autocar. Sí, l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
3: I també poden venir no socis, evidentment. Pagant. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
0: Aquí
1: un altre objectiu, per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària, i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gossell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir, doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
5: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen, i per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
1: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
5: Moltes, moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
1: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
5: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... No, doncs tot aquest temps.
1: Tenim el casal esportiu del Complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
5: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al Complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
1: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
5: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
1: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
5: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat doncs totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats que no tinguin cost.
1: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
5: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
1: Endavant.
5: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambodansa, que també fa el casal a l'escola de dansa. del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
1: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
5: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
5: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
5: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el via directe a l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme dels companys de la xarxa ràdio.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives. I avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta dels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Perquè o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI. Destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i el tornaven a construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica pues, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu, que és una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que era el menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta es rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sinnas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de sinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7 km i mig.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 1 i mig sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir el tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país. I nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió, és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són, doncs, ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta. L'espai de Sendes amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que ja escoltem els dijous també en el programa del Via Directa. I tot seguit en el Via Directa, recordem la celebració de la Fira del Vermut el passat diumenge a Sant Andreu de la Barca. Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha reafirmat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del mercat setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
1: Bueno, portem un vermut una miqueta especial perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada a, tant a la DO Copriorat com a la DO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una varietat que només a la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem per un costat un vi tranquil, però hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem a, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després al cap de 3 anys que estan ranciant aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palocortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la veritat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
1: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. El vermut ha sigut un divertimento pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. I la tradició que diu, per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus i el van voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus, en aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
1: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta i, a més d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Llavors, jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca alguna que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, del vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre, generalment tots els vermuts estan per

0: servir, els botànics també són nostres, fins i tot l'alcohol vínic que fem servir també el destil·lem nosaltres. I bueno, i tenim, treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tots diguem l'origen red, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat, que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
1: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
0: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com que ho maceres amb herbes, doncs queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
1: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
0: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? Sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia, i fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses amb, sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
1: Sí, que queda clar, i a més en fires com aquesta que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
0: Sí, no, totalment. Ara últimament ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo.
1: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre, elaborat a Batea. El seu responsable, Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
2: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats, i això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
1: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut doncs, torna a revifar, què ens diries?
2: Bueno, no ho sé, crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats. No? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat. No? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no, de que això del vermut era un ritual, no, que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut. No? I bueno, al final sempre acabam tornant a les arrels, no?
1: El vermut entre els joves, com ho veus?
2: Increixent, sí, sí, sí, sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, que fa un fill? Que fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
1: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per captar...
2: Reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
1: Amb aquesta reflexió que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans al vermut que es fa avui en dia.
2: Bueno, jo crec que és en funció dels països o dels mercats, no? Jo crec que anys enrere els vermuts eren molt més intensos, les notes herbàcies eren molt més presents, i ara crec que s'elabora un tipus de vermut, diguem-ne, més suau, amb tocs més afruitats, els amargs en una mínima expressió, no?
1: Des de La Madre, no és la primera vegada que veniu aquí a la Fira del Vermut de Sant Andreu Barca, ja sou habituals.
2: Sí, de fet, des de quan ens ho vam proposar anys enrere, que crec que potser aquesta és la tercera o la quarta edició que venim, doncs, bueno, aquí venim a fer marca i a donar a conèixer els nostres productes en aquesta petita gran ciutat.
1: Això vol dir que us va bé, no, aquí?

0: Andreu de la Barca.
1: No ens podem queixar, molt contents.
2: I fins aquí aquest reportatge dedicat a la Fira del Vermut que es va celebrar el passat diumenge. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest divendres.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. Avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
5: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
7: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
5: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Quim, assumpte, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3, vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor. De la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva a la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Alfimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres, no? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges de l'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha quants moments molt especials en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies és aquest cançons que podem disfrutar a la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bé, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè ara tots els teatres que hem estat en un ple i ha sigut... I és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè... I unes dies que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era l'nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer la compilació del vinil, perquè es mira de l'ordre de les cançons i tal, no? Però si, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant qui detallem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fil cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la policia.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I tots ho tenim en Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi ha una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. Els hem de dir els convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estida, jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista, és un home, ara que no l'haig de descobrir, un home que ha fet dos discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses plegats. Al fi i al cap, la vida tu l'únic que t'emporta són els moments viscuts, no? Uh-huh. I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils al començament de Sau, moments que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la seva
0: escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el deprimit que corria per totes les cançons...

0: i Pep. Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així, al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa, i que jo hi havia, vaig veure tant, i ens va explicar, que diu que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir, però la porta. És que la culpa no... Ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat... Et va fer tanta gràcia que vam dir que hem de fer una cançó.
0: Hem de fer una cançó.
1: I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i l'alcohol et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí, doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases...
0: Sí.
1: Ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc, doncs...
0: L'anàvem col·locant, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot, coses que això no està enregistrat, però havíem fet, era gravar cançons. Interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Eren jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't. Hi
1: va haver una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però, una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generada a la baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes, de saber quina cançó és, però no ho direm.
1: Però és això. Això ho fèiem moltes vegades. O referències de lletres, de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un disc anterior.
0: Sí, això ho fèieu molt. Molt. I era brutal.
1: I t'agrada molt jugar amb aquestes coses. I si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quiranic. Mira, que puc dir del
0: Quiranic. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam anar al Carib, a
0: Sant Pere. Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, jo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
0: Ostres! I,
1: això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareix, que apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons aquest concepte gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història, Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar...
1: Perquè se'ns... Perdona, no ho he explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hosti, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínex.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar a aquella època era... Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustangs.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'Paul Samuel que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara molt, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany. El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics. Aquells.
0: Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi ha un lloc màgic que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta. M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més intento ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, sóc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc dins el cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: I llevo cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico, deixarà de ser secret.
0: Bueno, bueno, si no vols, si no, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan, no quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I la persona, hi ha la Ivet, la Ivet Viola, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí,
1: amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Estela Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu.
0: Apa.
1: I ahir, per cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Monàngel, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau.
1: I això la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts, i si vols amb botigues especialitzades també s'hi podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el Vic, són del Montsant.
0: I ahir, després,
1: vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i un concert que hi havia gent, i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I... a més, hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: es deu de recordar. Bueno, de l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs, hi havia dues iaies, aquella època, això era l'època del Quina Nit, una cosa
0: així. Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs, que, en un lateral de l'espai on diu el públic, comencen a caminar i van davant, van avançant, i elles dues amb agafades de bracet, i arriben allà on hi ha les valles que separa el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apretar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, a la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I van unes escales que pujaven a la part on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: per darrere hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre
0: sí,
1: bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: És dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Hòstia! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, fin, que fort!
1: Fin, veient que aquelles senyores es podien fer mal, perquè elles estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim va deixar de tocar, va dir, sí, i clar, en Carles i jo, veiem que para la bateria, ens decidim què collons passa, i trobem amb dues iaies allà.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió...
1: Que
0: bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els goril·les.
1: Ells. I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però, clar, els seus dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una mica molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin quin plat representaria més sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa. Sí. Hi ha molt gran de Barcelona que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke on hi va dominar la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres ens anava bé perquè a mi se fes allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè i podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores doncs, allà havíem estat... Hem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entre un fondí estofat, diguem-ne, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki. No? El feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu, i mira, coses molt
0: caldes. Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat ara mateix podria dir xop, però et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh? Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim a Alcoi, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calella, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20 i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Ha estat un gran plaer i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està? A veure.
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no?, perquè estaven una mica freds. La cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure, qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on amontinaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant.
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no es podem accendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Sí. Doncs... Que tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé, ja
1: que no
0: saps,
1: tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
2: Res. Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa una nit o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre,
0: de
1: ja no sé com fa.
0: Mare meva.
2: Bueno,
0: mare
2: ara,
0: meva.
2: Serà doncs. Serà... ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
3: Sí, senyor... ja lo podemos ver.
0: Oiga, señor Barragán, señor Barragán,
1: és el limitador, és el limitador.
0: Sí, home, limitador el senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera, y ya está, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a pasear un poco. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita.
0: Toñita,
1: saluda a los amigos de la radio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: ¿Pero está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Tony. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Tony me dio muchos chuches. Estoy
0: ¡Madre mía, Toñita!
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: ¡Madre mía, Toñita! Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa. De
1: Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: De Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà molt.
0: Por favor,
1: no
0: que podem no es mori mai.
1: Molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Va, que se te va.
5: Que se va
0: l'autobús.
5: Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel.
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, ma. Pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Està esperant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no sé per què.
1: Mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 vegades.
0: Mare meva.
2: Cada dia més i més.
0: Estàs molt bèstia, Mare meva, mare meva.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: Sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa d'on te lo dan, saps? O sigui, està molt bé.
0: Això està molt bé, les xarxes estan...
2: I ara ens poden veure, ara ens poden veure a YouTube en directe en la gravació.
0: En directe, ah, o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm...
2: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre...
1: Encara ha despertat ara.
2: Sí, sí, sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Hombre, el cubilete,
0: que xulo.
2: Claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui.
0: No pareu, eh?
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí, amb el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les eies depilades.
0: Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Indecent o...
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Que sempre depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà, la Charo?
0: Jo lo compro.
6: Com vulgui, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador.
0: Oi, sí.
1: I aleshores et depilem tot de dalt a baix.
0: No, ostres, seria boníssim. Sí, sí, sí, sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
6: A un metre, 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: Potser m'he connectat jo i he vist un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, ja ha marxat, ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui ja,
0: no
1: ja
0: para.
1: Has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És que...
6: No m'interessava.
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: i sobretot, fes a l'amor i no a la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot... No, escolta'm.
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També, eh?
1: Unes bones panties. Paqui, a que sí, unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría
7: sí,
0: muy bien.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Hombre.
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com
0: sí,
1: vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Que sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A ver, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare, dues filles, ho ha fet tot a la vida.
0: Sí, lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: Quiereme.

0: Olè, che sembra?
1: Bravo, bravissimo.
2: Sonríe, va una risa tía contagiosa.
1: Qué guapa.
3: Muchas gracias, besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
3: Gracias.
1: Maravilla.
2: Un beso, Anne. Aquí siempre y qué alegría tú. Ay, y tan con las puertas.
1: Sí. Broche de oro.
2: Al turno a las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i apagar totes
1: no
2: porta un rato i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: felices,
1: per allà, clar que sí. Estan a
2: continua
1: casa seva.
2: La vida, continua la vida i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
2: No, i... descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
2: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
2: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
2: Encara en queda temps.
1: Encara però, queda vaja, temps per fer.
2: 5 minuts, Toni, no, 5 ja minuts, està. Ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: Som una espurna de llum.
5: La Caixa Tonta.
4: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
6: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
4: Som una font insaciable de felicitat, aquell pla no esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix. Un satèl·lit orbitant.
4: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
4: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
4: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
4: És més feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
4: Busca deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
4: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
4: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

0: Club.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

És dijous, dia 18 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dijous a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Com a titular, Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% els delictes. En farem referència avui en aquest InfoSap, com també farem referència de la conferència que va oferir l'alcalde Marc Giribet aquest dimecres a la Biblioteca Aigüestosa. Sant Andreu de la Barca davant el seu futur era el títol de la conferència on l'alcalde va fer balanç dels 3 anys de mandat i també va exposar els principals projectes que han de transformar la ciutat en els propers anys. Avui també parlarem d'una campanya que promou la regidoria de LGTBI a Sant Andreu de la Barca, juntament amb l'ACSAB, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. Un segell LGTBI Friendly, als comerços de Sant Andreu de la Barca. Donarem detalls d'aquesta campanya. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.

0: Els delictes a Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% a l'últim any. És el que es desprèn de les dades de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dijous. Constata una reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme. Sant Andreu de la Barca continua consolidant una tendència positiva en matèria de seguretat ciutadana i, segons les dades presentades aquest dijous durant la Junta Local de Seguretat, els delictes registrats al municipi s'han reduït un 9,87% en els darrers 12 mesos, passant de 973 a 877 fets delictius. La reunió celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i presidida per l'alcalde Marc Giribet ha comptat amb la participació de representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, a més de representants de les formacions polítiques de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Partit Popular, PSC i Vox.
1: Avui celebrem una nova junta de seguretat. En aquesta junta ha participat policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional i hem pogut constatar doncs, que els delictes de Sant Andreu de la Barca en el darrer any, en els darrers 12 mesos, s'ha reduït prop d'un 10%. Els delictes que diguéssim més importen a la ciutadania, que són els delictes contra les persones, tenen una reducció gairebé d'un 12% i els delictes que tenen a veure contra el patrimoni de les persones tenen una reducció del 14,5%. Per tant, considerem que anem en una bona línia de treball, any rere any. Des que soc alcalde, els delictes s'estan reduint a la nostra ciutat, per tant, és una tendència positiva. Això no vol dir que no haguem de seguir treballant i que aquest no sigui una prioritat per l'equip de govern i l'acció de govern. Per tant, la seguretat continua sent una gran prioritat per a aquest equip de govern i la qual cosa el que ens indica amb aquestes dades, però no només d'aquest any, sinó d'anys anteriors, doncs que la tendència a Sant Andreu de la Barca és anar reduint aquests delictes.
0: Sobre aquestes dades, a què es deu? Què creu vostè que es deu aquesta baixada dels delictes?
1: Jo crec que aquí hi ha diferents qüestions. Hem millorat molt la coordinació amb la resta de cossos policials a través de l'anella de seguretat, però també de les diferents trobades que els equips fan i també amb la col·laboració institucional, el fet de poder arribar a aliances amb els principals cossos de seguretat, a més també el reforç a la plantilla de la policia local, l'ampliació dels efectius i recursos que la policia local hi compta, i jo crec que és també una manera de tenir motivada a tota la plantilla i és una manera també d'expandir aquestes polítiques de seguretat a la ciutat. Jo crec que és una qüestió de fer un equip, de fer un equip de seguretat, de fer, diguéssim, accions que van en pro d'aquest missatge, que Sant Andreu no volem delictes i que qui la fa la paga, aquest és l'objectiu, i també informar que en aquest sentit el que té a veure amb les sancions d'incivisme, que també és una de les grans prioritats d'aquest equip de govern, doncs s'han interposat o s'han incrementat un 140% més les sancions d'incivisme a la nostra ciutat. Per tant, aquest també és un element a tenir en compte que pot generar en algun moment sensació d'inseguretat a la nostra ciutat i que treballem precisament per fer-ho possible.
0: La policia local ha intensificat durant aquest any la vigilància sobre els vehicles de mobilitat personal. En total s'han inspeccionat 107 patinets elèctrics, dels quals 69 han estat immobilitzats, és a dir, gairebé el 70% dels vehicles controlats. Aquestes actuacions han comportat la imposició de 142 sancions. Un altre aspecte destacat de la Junta Local de Seguretat és l'increment de les actuacions contra les conductes incíviques. Les denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme i convivència han augmentat un 138,9%, a més de 350 sancions addicionals respecte a l'any anterior. Són dades de la Junta Local de Seguretat de Sant Andreu de la Barca, celebrada aquest dijous.
1: El que estem treballant avui, el que avui estem explicant, conjuntament amb la resta de cossos de seguretat, són les dades que es comprenen en els últims 12 mesos, que és a dir, que tanquen a l'any 2025, és un any molt positiu. L'any actual, com bé saben, seguim treballant amb les mateixes, diguéssim, operatives, capacitats, fins i tot augmentant-les en aquest àmbit, no? I per tant seguirem treballant en la visió de proveir seguretat i també treballar aquesta sensació d'inseguretat que entenc que alguns veïns puguin tenir amb fets aïllats. Les xarxes de comunicació expandeixen ràpidament fets molt aïllats. Estem parlant que en 12 mesos naturals, Sant Andreu de la Barca, una ciutat efectiva de 30.000 habitants, va tenir registrada en el període anterior 973 delictes, sumant-los tots, i en el període actual ha tingut 877. 877 durant 12 mesos en una ciutat de 30.000 habitants. Això són dades positives i, per tant, en aquest sentit, nosaltres seguirem treballant perquè aquestes dades segueixin reduint, entenent que la seguretat té un hàndicap, que el risc zero no existeix.
0: Durant la reunió també s'ha fet balanç de la posada en marxa de l'anella de seguretat, un sistema de càmeres de videovigilància i lectura automàtica de matrícules que cobreix el perímetre de la ciutat i està connectat també amb d'altres cossos policials.
1: Per mi l'anella de seguretat és un d'aquests elements que ens permet tenir molt més ulls a la ciutat. És un element que fa identificacions automàtiques, per exemple, de matrícules que poden tenir associats algun tipus de delicte. És un sistema policial col·laboratiu, per tant, altres policies locals també nodreixen aquest sistema de seguretat i jo crec que és un sistema de seguretat, bueno, crec no, s'ha demostrat que actua a èxit. Per tant, davant d'una alerta que aquest sistema fa saltar a la policia local, actuem a èxit i s'han produït detencions, hem evitat in situ furs, per exemple, de catalitzadors, i és una manera també d'ampliar, diguéssim, aquests ulls a tota la ciutat per poder actuar davant de fets delictius.
0: Pel que fa a l'anella de seguretat, l'alcalde Marc Giribet també ha recordat que aquestes càmeres de videovigilància i l'anella de seguretat també està coordinada amb d'altres poblacions pròximes a la ciutat.
1: Ja l'estem fent, ja és una coordinació efectiva. Corbera de Llobregat, compartim els lectors, compartim certs lectors que fan frontera als nostres municipis. El Mossos d'Esquadra ens fa requeriments per poder accedir a les imatges de les nostres videocàmeres. També ho ha fet Guàrdia Civil i jo crec que fruit, per exemple, d'una detecció de l'anella de seguretat a la Festa Major doncs, de l'any anterior i una investigació a llarg termini s'han pogut produir 8 detinguts en una petita xarxa que distribuïa droga a la nostra ciutat, però que la droga, evidentment, venia de fora.
0: La Junta Local de Seguretat també ha servit per posar sobre la taula un dels projectes estratègics del mandat, la construcció de la nova comissaria de la policia local, ja aprovada en el ple municipal. El nou equipament permetrà doblar l'espai actual destinat al cos policial i millorat en les condicions de treball dels agents com l'atenció ciutadana.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'alcalde Marc Giribet ha presentat el full de ruta de la ciutat per la pròxima dècada en la conferència Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Una conferència realitzada a la biblioteca Aigües Toses, un acte que ha coincidit amb el tercer aniversari de la seva investidura com a alcalde i que ha reunit representants del teixit associatiu, entitats culturals, socials i esportives, així com també nombrosos veïns i veïnes del municipi. Una trobada on l'alcalde ha fet balanç dels primers 3 anys al capdavant del govern municipal i ha presentat les línies estratègiques que han de marcar l'evolució de la ciutat durant els pròxims anys. L'alcalde Marc Giribet també ha parlat algun dels projectes, alguns que ja s'han comentat en els darrers mesos i d'altres que transformaran la ciutat. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb l'alcalde Marc Giribet un cop ha finalitzat la seva conferència.
1: Doncs l'objectiu era poder explicar una idea reflexionada durant aquests 3 anys de com ha de ser el futur de l'Ajuntament, el futur de la ciutat. És una idea que, més enllà de gestionar el dia a dia, una ciutat necessita tenir propòsits de futur, ambició de futur, i avui penso que aquests propòsits, que aquesta ambició, s'han d'explicar de manera col·lectiva, precisament perquè el conjunt de la ciutadania ens ajudi a fer-ho possible. I avui hem fet aquest acte, diguéssim, d'explicar públicament quin ha de ser i com ha de ser la pròxima dècada, la dècada del 2030, a Sant Andreu de la Barca. I aquesta dècada passa, no, com he explicat, per fer un anàlisi profund de la ciutat que tenim i quins canvis han d'haver-hi per poder-la adaptar als reptes actuals, reptes climàtics, reptes d'habitatge, reptes de costos, reptes de que potser l'economia debilita i, per tant, com som resilients, i, evidentment, reptes que ens permetran evolucionar, fer canviar la ciutat amb nous equipaments, amb nous espais i amb una nova filosofia d'actuació quan comencem a transformar espais públics, fer-los més resilients, fer-los més verds, fer-los més adaptats perquè la ciutadania hi faci vida i sobretot que hi puguin haver-hi molts més usos dels que hi ha actualment.
0: Hi ha projectes que ja s'han anat presentant des de fa un temps, projectes nous com el que ha presentat a vostè aquí a la Biblioteca Aigües Toses, un nou barri, el Pla Aigües Toses, amb més de 600 vivendes projectades.
1: Exacte, és la construcció d'aquest nou barri, que és el barri del Pla d'Aigües Toses. És un barri que està comprès entre les vies del tren i la carretera nacional i el centre comercial Atrium i la planta de fabricació del Mirall. I, per tant, en aquest barri, com a mínim, ens hi cabran 600 nous habitatges que han de donar resposta, diguéssim, a aquesta demanda d'habitatges de la nostra ciutat. Moltes d'elles seran en preu accessible, és a dir, públiques, i en d'altres que seran privades i, per tant, també de compra, no? Llavors, en aquest sentit, creiem que podrem mantenir un bon ecosistema en aquest barri i que l'Ajuntament ja està desenvolupant com serà, quines volumetries tindran els edificis, quants carrers, places es generaran, i, per tant, és un projecte a mig llarg termini, però ja hi estem fent passes.
0: Ha parlat d'una mirada metropolitana de la ciutat i a més també ha parlat de teixir aquestes aliances no només amb l'àrea metropolitana sinó també amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona per aconseguir aquests objectius, aquests reptes que avui ha plantejat en aquesta conferència.
1: Avui hem explicat també un projecte molt ambiciós de futur. Per tant, és cert que aquest projecte és ambiciós i, com també he explicat a la conferència, és molt important poder trobar aliances, socis, partners de tot tipus, públics i privats, per impulsar, accelerar aquesta transformació que ens hem marcat en els pròxims 10 anys de ciutat. Per tant, creiem doncs, que no ho podem fer només sols des de Sant Andreu a la Barca. Sí que ho podem fer, però trigaríem molts més anys. Per tant, si necessitem accelerar-ho perquè creiem que si no ho fem, la ciutat perdrà oportunitats, perdrà trens, cal que ens hi posem ja, i és més, ja és conegut que molts dels projectes, tu bé ho deies amb la formulació de la pregunta, molts dels projectes que avui hem explicat formen part d'una estratègia de projectes que ja s'estan veient. L'escola Bressol, el parc de la Solana, que ja s'està, aquesta setmana han començat les obres, els parcs infantils, la millora en pavimentació, voreres, hi ha molts projectes que ja estan en dansa i en aquest sentit ens ajuden, diguéssim, a fer creïble una idea, fer creïble un propòsit que avui hem presentat en societat.
0: Un d'aquests projectes també està dins d'un altre projecte que és l'Eix Verd, també ho ha comentat avui.
1: L'Eix Verd és un gran eix que connectarà la muntanya amb el riu Llobregat. És un eix que transitarà pel carrer Esport, que baixarà pel carrer de la Creu i acabarà a l'Avinguda Guatemala, que connectarà la llera del riu amb la muntanya de Can Salvi. I l'eix verd, diguéssim, és els estàndards de la ciutat del futur, de la ciutat del segle XXI que volem implementar a Sant Andreu de la Barca. L'eix verd és una part d'aquesta estratègia. L'altra estratègia és també la reforma de la plaça Federico García Lorca. L'altra estratègia és també la reforma que estem fent del Parc Metropolità de la Solana. I l'altra és la que farem del Parc Central, no? Per tant, tots tenen una coherència dins d'aquesta transformació de la ciutat. I això és molt important perquè li demostra a la ciutadania que el govern no improvisa, sinó que el govern té uns estàndards molt clars de com vol que sigui la seva ciutat i totes les actuacions estan alineades en aquesta direcció. Per tant, crec que això genera confiança a la ciutadania, genera tranquil·litat de que hi ha un propòsit, una ambició de futur a la nostra ciutat, i aquest propòsit només passa per millorar la ciutat, per portar més habitatges, per portar més connectivitat de transport, per portar nous equipaments que actualment s'han d'actualitzar a Sant Andreu de la Barca.
0: Ha parlat també de l'economia de proximitat, ha presentat la idea d'un nou mercat a Sant Andreu de la Barca, també un altre projecte, en aquest cas ambiciós, el projecte de la Fona. Seria entre un viver d'empreses més que un coworking?
1: És exacte, és més que un coworking. Ha de ser un espai, primer de tot, que doni serveis al polígon industrial, però també a la ciutat. Serveis de restauració, serveis de gimnasos, serveis de, per exemple, un amfiteatre, serveis de guarderia, d'escola bressol, d'acord? Tot el que té a veure també amb donar serveis als treballadors que estan treballant al polígon industrial, però a la vegada que sigui un espai de desenvolupament econòmic, és a dir, on les empreses puguin llogar metres quadrats d'oficines per traslladar-hi oficines de desenvolupament del seu negoci, oficines tècniques, oficines de desenvolupament de negoci, de projectes, de productes, i per tant el que volem això és que sigui la punta de llança d'una transformació necessària que necessita el nostre teixit productiu, que és adaptar els nous perfils professionals que ha creat la tecnologia en les èpoques ja actuals amb espais físics, amb transformacions físiques, com pot ser la Fona, però també amb diferents elements urbanístics que puguin substituir una part de naus per a oficines i, per tant, anar adaptant-nos a aquests nous temps, perquè si no ho fem, repeteixo, Sant Andreu perd oportunitats.
0: A la presentació també han assistit representants de diferents entitats socioculturals, esportives de Sant Andreu de la Barca. De fet, vostè en el seu discurs en aquesta biblioteca plena també ha fet referència al teixit associatiu, que també és important per a aquesta transformació.
1: Literalment, gràcies a poder parlar amb veïns i veïnes, gràcies a poder parlar amb les entitats de Sant Andreu de la Barca i amb totes les persones que han mostrat interès en transformar la ciutat, Hem generat aquesta reflexió i hem generat aquest projecte de futur. Per tant, les entitats, el teixit associatiu, és cabdal en aquesta transformació. Ells són, ho dic sempre, l'ànima de la ciutat, són les persones involucrades en que la societat millori i canvi, i evidentment no les podem tenir al marge d'aquest superprojecte de ciutat que Sant Andreu de la Barca ja ha començat a transitar. Per tant, per nosaltres són uns actors importantíssims. Ho vaig dir sent membre de l'oposició, ho dic ara sent l'alcalde de la ciutat. Les entitats ens han d'ajudar amb el seu criteri, amb el seu coneixement i amb la seva força a transformar aquesta ciutat.
0: Projectes a llarg termini, no, alcalde?
1: Són projectes que ens hem marcat la seva finalització o la seva inici i execució durant la pròxima dècada, d'acord? És a dir, el propòsit és clar, és tenir un projecte, un pla de futur ben estructurat i anar aconseguint el finançament. Molts dels projectes ja s'estan executant, per tant ja tenen el finançament, molts es començaran a executar en breu, per tant també tenen el finançament, i d'altres, mica en mica, tenim aquests 10 anys, doncs, per anar actualitzant i aconseguint importantment el finançament.
0: Declaracions de l'alcalde Marc Giribet després de la seva conferència de Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, una conferència realitzada a la biblioteca Aigües Toses. Sobre aquesta conferència i algun dels projectes de cara al futur de Sant Andreu de la Barca que s'han presentat a la biblioteca Aigües Toses en parlarem a la propera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I anem amb d'altres informacions. En aquest InfoSap s'ha posat en marxa el nou segell LGTB Friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTB Friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
5: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI Friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament, juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca, és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes. I el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
4: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
5: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també has d'haver doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
4: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
5: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
4: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
5: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió. I bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
4: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
6: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un puesto de refugi val? I que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
4: Establiments que vulguin ser LGTB-friendlies, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
6: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament o, en tot cas, als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
4: Com ha estat rebuda la iniciativa entre els comerços?
6: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
4: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
6: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
4: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
6: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
4: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
6: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
4: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
0: Sant Andreu de la Barca, que celebra aquest mes de juny, i també el juliol, el mes de l'orgull, amb diferents activitats. Per més informació, podeu anar a radiosantandreu.com.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
7: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
7: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
7: Moltes, moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius, que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
7: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... No, doncs tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del Complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove. Vull dir, moltes propostes.
7: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al Complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
7: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
7: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat doncs totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
7: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
7: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids Anàs, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos, i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
7: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
7: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
7: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I el passat diumenge, Sant Andreu de la Barca celebrava la tercera edició de la Fira del Vermut. A continuació, el reportatge sobre la celebració d'aquesta tercera Fira del Vermut, que va donar per finalitzada tota una setmana dedicada a la cultura del vi, amb activitats prèvies a la Fira del Vi, que es va celebrar el passat dissabte. Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha refermat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del Mercat Setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins, de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
8: Bueno, portem un vermut una miqueta especial, perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada tant a la DO Copriorat com a la DO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una veritat que només de la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem per un costat un vi tranquil, però hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem a, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després, al cap de 3 anys que estan ranciant, aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica, com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palocortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la varietat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
8: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. No som, no, el vermut ha sigut un divertimento pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. La tradició que diu, per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts, a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus, i el vam voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus. En aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
8: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta, i a més d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Sí. Llavors jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca algo que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que estan, són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, del vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre. Generalment, tots els vermuts estem parlant d'entre 100, 120, 130 grams de sucre per litre. En aquest cas, ben just són 70 grams. Per tant, diríem que és un vermut més sec, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha tipologia de públic, no?, d'aquests. Pots arribar a trobar que et diguin vull un vermut, i et poden dir blanc o negre, no? Doncs, bueno, en aquest cas, el vols més dolç o més sec? Doncs aquesta seria el nostre target, una miqueta.
0: Des del Priorat, Toni Munt s'ha presentat els vermuts Dos Déus, elaborats íntegrament amb matèries primeres pròpies. Una de les característiques principals dels seus vermuts és el treball amb la fusta.
9: Bueno, pues que principalment ho fem amb varietats blanques autòctones nostres. Totes les herbes aromàtiques que fem servir, els botànics, també són nostres. Fins i tot l'alcohol vini que fem servir també el destil·lem nosaltres. I bueno, i tenim, treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tot diguem, l'origen red, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat. Que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
0: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
9: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com comaceres amb herbes, pues queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
0: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
9: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar de que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia, i fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses amb... Sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
10: Sí que queda clar, i a més són fires com aquesta, que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
9: Sí, no, totalment. Ara, últimament, ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut, i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, diguem, el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo.
0: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre. Elaborat a Batea, el seu responsable, el Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
11: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats, i això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
0: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut, doncs, torna a revifar, què ens diries?
11: Bueno, no ho sé, crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats, no? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat, no? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no, de que això del vermut era un ritual, no? Que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut, no? I, bueno, al final sempre acabam tornant a les arrels, no?
0: El vermut entre els joves, com ho veus?
11: Increixendo. Sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, que fa un fill? Que fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
0: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per captar...
11: Reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
0: Amb aquesta reflexió que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans al vermut que es fa avui en dia.
11: Bueno, jo crec que és en funció dels països o dels mercats, no? Jo crec que anys enrere els vermuts eren molt més intensos, les notes herbàcies eren molt més presents, i ara crec que s'elabora un tipus de vermut, diguem-ne, més suau, amb tocs més afruitats, els amargs en una mínima expressió, no?
0: Des de La Madre, no és la primera vegada que veniu aquí a la Fira del Vermut de Sant Andreu Barca, ja sou habituals.
11: Sí, de fet, des de quan ens ho vam proposar anys enrere, que crec que potser aquesta és la tercera o la quarta edició que venim, doncs, bueno, aquí venim a fer marca i a donar a conèixer els nostres productes en aquesta petita gran ciutat.
0: Això vol dir que us va bé, no, aquí, Sant Andreu de Barca?
11: Sí, no ens podem queixar, molt contents. Gràcies.
0: Contents de la participació a la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca i també un vermut amb ànima solidària. I és que la vessant més solidària de la Fira ha arribat de la mà de Witty Wines, distribuïdora dels vermuts Musugorri i també Versolari. Ariana, representant de la marca, ha explicat que la seva presència a Sant Andreu de la Barca s'ha convertit ja en una tradició.
12: Clar, no podíem venir sense Musugorri. I després portem també el Versolari, que seria com el germà gran del Musugorri.
0: Com són aquests vermuts?
12: Doncs són vermuts fets aquí a la terra, no està fet a Reus i una a Tarragona, els dos amb varietats de vives autòctones de la Terra Alta, com és la garnatxa blanca, i després un porta més de 30 botànics i l'altre 40, que li dona un puntet més d'amargor.
0: El Musugorri continua sent un vermut solidari?
12: Sempre. Això no ho abandonarem mai. Sempre, com ja sabeu, cada 10 cèntims de cada litre es van destinats a la unitat de càncer infantil de Sant Joan de Déu, i això sí que no ho perdrem mai.
0: I un nom, Musugorri, que també té una història darrere, eh?
12: Sí, i tant. Sí, clar, bueno, és que l'explico cada any, no? Però sí, Musugorri vol dir galtones vermelles, no? Perquè, bueno, com hem dit, el director comercial va tenir una experiència llarga en aquella planta, va tenir que estar durant molt de temps, i llavors va detectar que els nens, tinguessin l'edat que tinguessin, després de rebre la quimio i a més, els donava com una pujadeta d'energia i a Sarins es reflexava sempre la carona, posant-li les galtes vermelletes, i bueno, van voler fer un homenatge, van pensar que era un nom divertit, i com ja anava amb la línia d'Albert Solari, que també és un nom basc, que vol dir recitador de poesies, doncs van buscar també un nom que s'assemblés en la línia i van posar aquest nom.
0: Des de Pity Wines no us perdeu ni la Fira del Vermut ni la Fira del Vi del dissabte tampoc.
12: Eh? Avui volíem portar la descarada i no n'hem pogut posar perquè es va acabar tot ahir, lo d'avui, o sigui que fantàstic.
0: Bueno, això vol dir que molt bé, no?
12: Això vol dir que l'any que ve hi tornem.
0: Aquí s'entendreu de la banca.
12: I tant, moltíssimes gràcies.
0: La presència d'una dotzena de productors i distribuïdors de vermut ha evidenciat la riquesa i la diversitat del sector vermutaire català, des de projectes que recuperen varietats històriques fins a elaboracions envellides en bota, passant per iniciatives solidàries o propostes gastronòmiques innovadores. La tercera fira del vermut de Sant Andreu de la Barca ha demostrat que aquesta beguda viu un dels seus millors moments. També la part gastronòmica ha estat important un dia més, amb les propostes del Palau Vell Restaurant, el Teu Cafè, Empanades Argentines, l'Original i l'Associació Rubins. I la música a càrrec de la Lola Band i la màgia a càrrec del mag Xavi Medina.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Queda poca per la Revetlla de Sant Joan. Hem preguntat als santandreuencs i a les santandreuenques com s'estan preparant per aquesta celebració. És un reportatge de Joel Carrasco.
4: La Revetlla de Sant Joan ja escalfa motors a Sant Andreu de la Barca. Hem sortit al carrer i diversos veïns ens han compartit els seus plans per la nit del 23 de juny, una celebració que continua sent una de les més arrelades a Catalunya. Sopars familiars, trobades amb amics, coques de Sant Joan i focs artificials són algunes de les activitats més mencionades.
13: Què celebraràs Sant Joan?
14: No, aquest any no.
13: Per què no celebraràs Sant Joan?
14: Perquè marxo fora amb els pares a Andalusia i no són d'aquí a Catalunya, llavors no mai el celebrem.
13: Normalment no el celebreu mai?
14: No, sempre anem al poble amb la família, perquè tenen uns dies de vacances i aprofitem.
13: I no et fa una miqueta de fomo perdre't a Sant Joan?
14: No, perquè des de petita mai l'he celebrat. Visc aquí a Catalunya, però mai...
13: No has tirat mai petards ni has menjat mai la coca de Sant Joan?
14: No, de petita sí, les batufa aquestes de pom, els petits, això sí, però res més.
13: Molt bé, doncs que vagi bé per Sant Joan.
14: Gràcies, igualment.
13: Celebraràs Sant Joan, Sant Juan?
15: Sí.
13: Com ho celebres aquest any?
15: Normalment con la família, sempre reunidos, con los más mayores, que cada vez son más mayores. Y con los peques, bien.
13: ¿Algún lloc en especial? ¿Te quedas aquí en Sant Andreu? ¿Marches fora?
15: Solo ir a la costa, si se puede.
13: ¿On vas, si es pot saber?
15: Salou, a veces, apartamentitos, por ahí alquilamos, uh-huh. Toda la familia.
13: ¿Y mengeu coca de Sant Joan? ¿Tiro petards?
15: Siempre, nos peleamos a ver a qui le toca lava. Siempre.
13: Molt bé. ¿Y des de quan fa que el celebres? ¿Sempre l'has celebrat?
15: Tiene que recuerdo, nací en 85, pues, me acuerdo de 89...
13: Tens algun record especial des de petit, celebrant Sant Joan?
15: Las verbenas antiguas, las verbenas, que ya no se pueden hacer.
13: ¿Qué feies a las verbenas antigas que no es pot fer ara?
15: Como los muñequitos, hacíamos las... Siempre presentábamos a algún personaje que nos gustara, más bien relacionado con el deporte. Luego ardía y llorabas, porque lo habías hecho tú y...
13: Ah. O sea, como si fuera una falla.
15: Eso es, eso es.
13: ¿Y el tema petards, cómo portas? ¿T'agrada tirar petards?
15: No, no me gusta, tengo mascotas y...
13: ¿Y estos fills tiran, no tiran?
15: Muy poco y alejado de las mascotas. No me gusta quemar el dinero.
13: ¿Y alguna vegada has celebrat el Sant Joan aquí? ¿T'has quedat alguna vegada aquí a Sant Andreu de la Barca?
15: No, no, porque soy de Pallejà, además. Estoy por aquí hoy, pero siempre a Pallejà y luego a la costa.
13: ¿Qué celebraràs Sant Joan? ¿Celebraràs Sant Joan?
16: Sí, sí.
13: ¿On el celebres? ¿Aquí a Sant Andreu o marxes fora?
16: No, fora, fora.
13: ¿Normalment sempre marxes fora? ¿Alguna vegada t'has quedat aquí?
16: A veure, normalment em quedo aquí, però és que no hi ha gaire costa. Llavors me'n vaig a un lloc amb platja i tal.
13: Que ho celebres amb la família, amb els amics?
16: Amics, amics, sí, sí.
13: I què fas, sortir de festa, menges la coca, què fas?
16: A veure, últimament de festa, avançar amb la família, pues bueno.
13: Alguna vegada has menjat la coca de Sant Joan?
16: Sí, sí.
13: T'agrada?
16: Molt, sí, sí.
13: I el tema petardos, com ho portes? Tires petardos o no tires petardos?
16: A veure, normalment no, però entenc les dues parts de la gent amb... gossos i tal, ho entenc, però, bueno, no sé, una mica...
13: Bueno, aquest any aquí a Sant Andreu de la Barca es fa una festa aquí, a l'Esplanada, es fa un sopar a la fresca.
16: No ho sabia.
13: Alguna vegada has participat a la crema de la bruixa del senyor Arnau?
16: No sabia ni el que és, no em sona.
17: Molt bé, bueno, doncs que passis bé la ballada de Sant Joan.
16: Igualment.
17: Adéu.
18: Hola, bon dia. Què celebraràs, Sant Joan? Sant Joan, Sant Juan, el celebraràs?
19: Seguro que sí.
18: Sí, et quedes aquí a Sant Andreu o marxes fora?
19: Aquí a Sant Andreu.
18: Sant Andreu. I què fas aquí a Sant Andreu?
19: Bueno, iré con mi hijo. Me reuniré con mis hijos y ya está. Poca cosa.
18: ¿Petardos?
19: No.
18: ¿No? ¿No te gustan?
19: Sí que me gustan, pero tengo perros y no...
18: Ah, vale, vale. ¿Y menjar la coca? ¿Menges la coca de Sant Joan?
19: Sí, sí.
18: ¿Tens algún record especial así de Sant Joan de petit?
19: De joven, mucha marcha y mucha fiesta. Lo siento, venga, hasta luego.
18: Venga, que vaya bien. Hola, buenas. Hola. ¿Qué celebrareu Sant Joan, Sant Juan? ¿El celebrareu?
20: ¿Que si lo celebraremos?
18: No.
20: ¿No?
18: ¿No, no celebras mai?
20: Yo lo suelo celebrar muchos años, pero este año no tengo nada planeado.
18: ¿Y qué el celebras fuera normalmente? ¿Te quedas aquí en Sant Andreu?
20: No, lo celebro fuera, sí. En la playa con los amigos o en la casa de ellos.
18: ¿Y qué te agrada más de Sant Joan? ¿Tirar petardos, la coca, festa?
20: No, yo creo que estar con los amigos, la típica hoguera, tomar algo. Los petardos no mucho porque yo tengo un perro y la verdad que no le gusta mucho y no me hace mucha gracia.
18: ¿Y cuando eras pequeño tirabas petardos?
20: Sí, eso sí.
18: Muchos, ¿no? Dice el padre.
21: Bastante, bastante.
18: ¿Y tienes algún recuerdo así especial de pequeño, de Sant Joan?
20: Pues no, a ver, yo no soy de Barcelona, ¿eh? Yo soy de Burgos. Y bueno, pues es que allí también se hace un poco lo mismo. Se hacen hogueras muy grandes en el barrio donde vivíamos y saltar por encima de ella todos juntos. Se hacen unas sardinas que se hacen allí con barbacoa y demás. Tengo ese recuerdo cuando era pequeño.
18: ¿Recomiendas ir a celebrar San Juan a Burgos?
20: Yo lo sé, sí, claro que lo recomiendo. Pero bueno, ya casi me quedo aquí, ¿eh? Prefiero playita, hacer una hoguerita, estar con los amigos, tomar algo y celebrarlo allí.
21: Yo prefiero celebrarlo en Tenerife. Yo soy de Tenerife y mi mujer también. Y allí en la playita que tenemos...
18: Ahí no se está mal, ¿eh?
21: Tenemos la playita allí debajo, justo donde vivimos, lo pasamos genial, genial.
18: ¿Alguna vagada lo has celebrado aquí en Sant Andreu de la Barca?
21: No, es la primera vez que estoy aquí. La primera vez que estoy aquí, o sea que vine a ver a mi yerno. Y, o sea que, y nos vamos ya el viernes, o sea que...
18: Muy bien, pues que vaya bien en San Juan. Venga. Y que pasarlo bien.
20: Gracias.
18: Venga, hola, noyas. ¿Qué celebrarás San Juan?
22: Sí.
18: ¿Qué haréis por San Juan?
22: Quedaremos con la familia para cenar y todo.
18: ¿Aquí en Sant Andreu de la Barca o saldréis fuera?
22: Aquí en Sant Andreu de la Barca.
18: ¿Y qué haréis aquí en Sant Andreu de la Barca? ¿Cenar y...?
22: Tirar petardos.
18: ¿Te gusta tirar petardos?
22: Sí, mucho.
18: ¿Mucho?
22: Sí.
18: Pues hay gente que no le gusta, que le da miedo. ¿Comerás la coca? ¿Comerás la coca de Sant Joan? Aquí es típica de Cataluña.
22: A mí no me agrada molt.
18: ¿No te agrada molt? ¿Por qué?
22: No sé, no me gusta mucho el azúcar.
18: ¿De normal, normalmente, cómo lo celebráis San Juan?
22: Pues con la familia, a veces nos vamos a la playa, tiramos petardos, estamos ahí, algunos se emborrachan por ahí.
18: ¿Y decís que os vais a quedar aquí saliendo de la barca para celebrar San Juan?
22: Este año sí, porque aquí está la familia de la pareja de mi madre y pues estaremos por aquí.
18: ¿Iréis a alguno de los actos que se hace por San Juan aquí en Sant Andreu de la Barca? Aquí se hace como un sopa a la fresca, se hace la hoguera abajo.
22: Supongo que sí, sí, porque a los abuelos de mi hermana sí que le gusta bastante. Entonces, pues creo que sí.
18: ¿Tenéis algún recuerdo así chulo de cuando eres más pequeños de San Juan?

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquesta serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú vas...

0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres aquí amb més informació a Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazz It. I ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional. El podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle, Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jones al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que, per les seves característiques, funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and his musical troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Zenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazz It. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Zenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per l'espai aparentment contradictori que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de Jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Zenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarc, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remant en la mateixa direcció per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Mata de Pere, Vallès Occidental. Arriba la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Freddy's Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient... Freddy's Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Mata de Pere, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny, Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima, Oleando Olé, flamenc jazz, presentant el One Shorter Goes, i també destacar la Freddy's Jazz Band presentant el seu segon disc, i un projecte nou, que és Oleando Olé més Freddy's Jazz Band, que fem 3 temes, 2 temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb Big Band, 22 músics en escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda, el dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band, Willow Weep For Me, la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement Dos, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc el Jordi Feixa, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori del Liceu i l'ESMUC, a més amb una direcció compartida, per tant amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori bastant, que veu bastant del jazz clàssic de les Big Bands, i ja ha estat un, jo diria, quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tot una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martín Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic, que veu des dels grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

Recta final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts un cop més a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tenim un programa molt especial dedicat a Àfrica.

Doncs hem començat aquest viatge per les músiques africanes actuals i novetats amb el recent treball que acaba de publicar Angelique Kidjo. És l'àlbum ja número 18 des que va començar allà als anys 80 quan es va establir a París, i des d'aquella capital, llavors una gran capital important per la difusió de les músiques del món, va començar a guanyar-se la confiança i sobretot l'admiració de tot Occident. Ella és una d'aquelles lluitadores absolutes i constants i contínues, nascuda a Benin el 1960, és a dir, té poc més de 65 anys, i, insistim, ha guanyat un territori cada vegada més important en l'àmbit de les músiques més mainstream d'Occident. Ella va començar amb els seus ritmes de Benin, però ha anat, diguéssim que, buscant cada vegada més vies per donar a conèixer les seves músiques. L'àlbum es diu Hope, i aquesta cançó que és d'ella, Vendo, era un dels temes que inclou una col·laboració o col·laboracions molt interessants, com per exemple el cas aquest era la de Pharrell Williams, o també hi ha altres col·laboracions de Neil Rogers o de Asier Star o Iza, o també la que anem a escoltar al costat de Soweto Gospel Choir.

Angelique Kidjo i el seu nou treball, Hope, així es diu, i en el que mostra aquesta inclinació per al mainstream occidental sense perdre, això sí, a la seva denominació d'origen africana. I un altre també dels veterans que ens està publicant ara una sèrie de singles que semblen anunciar un nou treball és Baba Mal.

el senegalès Baba Mal, que, aunque portem d'any, s'acaba de publicar dos singles. El primer, aquest, de l'Illa, i el segon, el que escoltarem tot seguit, l'Equi, que esperem que anunciï nou treball aquest any.

I aquesta és una de les novetats més intenses que hem rebut ara mateix, com aquell que diu, acaba de sortir el nou treball de Fatoumata Diawara, ella que és de Mali i que representa encara la cançó tradicional en la frontera entre la cançó del nord, és a dir, els ecos del Sàhara i la música negroafricana, no? Ella, des de Mali, sempre ha tingut aquesta idea tan contemporània, a més de fer una música que estigui ben enraïssada a la seva terra, però també ben situada en el temps que l'ha tocat viure. A l'àlbum es diu Massa, i aquesta cançó era Yanné. Escoltem una altra, es diu Sigui. Sí.

el talent jove i especial de la maliense Fatoumata Diawara. I ara ens trobarem amb un talent ja molt veterà, procedent del Senegal i signat per un dels grans, Cheikh Lo.

0: és un dels grans, és Cheikhlo, sens dubte un personatge que ha sabut fer de la música senegalesa i de Burkina Faso, perquè ell va néixer a la frontera, una amalgama realment de sons, de sonoritats i de tradicions realment riquíssima, a la que ell ha posat sempre la seva particular personalitat. Això forma part de l'LP que va publicar a finals de l'any passat, que es deia Mame, i que és una autèntica delícia, molt recomanable. I si el portem avui al nostre programa és perquè acabem, bueno, no acabem, però sí aquest any, el gener, va publicar un single, una cançó, al costat d'un jove percussionista virtuós, realment, que es diu Ben Ayon. I el tema que van gravar es diu Terranga.
1: Terranga nekh nalol, nimune khen nulajafe.

Cheiglo, un dels grans al costat ara d'un jove percussionista molt virtuós, Ben Ayon, amb el que ha publicat aquest Charanga, que és un single que podeu trobar a les xarxes molt fàcilment. I una altra de les novetats que més ens ha cridat l'atenció acaba de sortir aquest mes passat d'abril és un nou treball de Cheikh Ibrahim Fahm.

És un nou treball publicat el mes passat d'abril. Es diu Adouna i és Cheikh Ibra Fahm. És el seu segon LP i amb aquest home, Cheikh Ibra Fahm, el vam conèixer com a cantant de l'orquestra Baobab entre el 2017 i 2023. Ell busca el seu lloc, la seva personalitat i la seva especial manera de cantar, que té una dolçor molt específica i molt apreciada, diguéssim, aquí a Occident. L'àlbum, com es deia, és el segon i es diu Adouna.

Ella és Carice Fozzo, una cantant que vam conèixer en un plan molt intimista. Sempre al principi s'acompanyava de la seva guitarra i feia unes melodies realment extraordinàries. Amb el temps s'ha anat obrint cap a altres sonoritats més àmplies, més obertes, i en aquest últim treball, que es diu Bois, col·labora de més amb ni més ni menys que Blik Basi, un dels nous talents de les noves músiques africanes dels nous temps. L'àlbum va sortir ara fa poc, fa un mes, i ella, que és de Yaoundé, en concret del Camerún, i que va debutar el 2010, i ha portat 10 anys, 15 anys de trajectòria molt intensa, ens convén sempre perquè fa que la veu i les melodies siguin l'essència de la seva música, que és, en bona part, l'essència de la música africana.

la camerunesa Carice Fozzo, que acaba de publicar aquest seu últim treball. Es diu Gua i va sortir el mes passat. I ja acabant el programa, en la recta final, anem a escoltar el nostre penúltim convidat d'avui, que l'hem escoltat en altres programes i ens interessa molt, ens agrada molt, perquè Bongesigwe Mabandia, així es diu, aquest sud-africà molt jove, és una de les veus que més ens ha agradat i més ens ha interessat. El seu LP es diu Ndinguani i sortirà d'aquí unes setmanes, al mes de juny. Serà el seu cinquè LP.

Es diu Bongesigwe Mabandia. És sud-africà i aquest serà el seu cinquè i nou LP, Endingubani. I marxem amb un clàssic, amb Salif Keita, que s'ha deixat anar de la mà d'un dels productors angolenys amb més carisma dels últims anys. Es tracta de Gleison Brutmafia. I al costat també de Wilson Kentura han construït una cançó, un tema, que ens servirà avui per dir-vos que fins la setmana que ve. A la Leisa Lari al control de so i el Jordi Tortosa aquí al micròfon. Fins llavors, adeu.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: És dijous, dia 18 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de la conferència que va oferir aquest dimecres l'alcalde Marc Girivet a la Biblioteca Aigües Toses. Una conferència on va presentar el full de ruta de la ciutat per la propera dècada. També va parlar algun dels projectes que voldrà dur a terme l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Però avui també comentarem altres informacions, parlarem amb alumnes de l'Institut Montserrat Roig i, sobretot, després d'haver guanyat un campionat important de robòtica. Parlarem amb els alumnes i també amb un dels seus professors. I també seguirem parlant de Sant Joan, de les diferents activitats que hi ha programades a Sant Andreu de la Barca, i avui també comptarem amb l'espai de la xarxa ràdio de Sendes. Tot això en dues hores de programa, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'alcalde Marc Girivet ha presentat el full de ruta de la ciutat per la pròxima dècada en la conferència Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Una conferència realitzada a la Biblioteca Aigües Toses, un acte que ha coincidit amb el tercer aniversari de la seva investidura com a alcalde i que ha reunit representants del teixit associatiu, entitats culturals, socials i esportives, així com també nombrosos veïns i veïnes del municipi. Una trobada on l'alcalde ha fet balanç dels primers 3 anys al capdavant del govern municipal i ha presentat les línies estratègiques que han de marcar l'evolució de la ciutat durant els pròxims anys. L'alcalde Marc Girivet també ha parlat algun dels projectes, alguns que ja s'han comentat en els darrers mesos i d'altres que transformaran la ciutat. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb l'alcalde Marc Girivet un cop ha finalitzat la seva conferència.
3: Doncs l'objectiu era poder explicar una idea reflexionada durant aquests 3 anys de com ha de ser el futur de l'Ajuntament, el futur de la ciutat. És una idea que, més enllà de gestionar el dia a dia, una ciutat necessita tenir propòsits de futur, ambició de futur, i avui penso que aquests propòsits, que aquesta ambició, s'han d'explicar de manera col·lectiva, precisament perquè el conjunt de la ciutadania ens ajudi a fer-ho possible. I avui hem fet aquest acte, diguéssim, d'explicar públicament quin ha de ser i com ha de ser la pròxima dècada, la dècada del 2030, a Sant Andreu de la Barca. I aquesta dècada passa, no, com he explicat, per fer un anàlisi profund de la ciutat que tenim i quins canvis han d'haver-hi per poder-la adaptar als reptes actuals, reptes climàtics, reptes d'habitatge,

0: reptes de costos, reptes de por que potser l'economia debilita i, per tant, com som resilients, i, evidentment, reptes que ens permetran evolucionar, fer canviar la ciutat amb nous equipaments, amb nous espais i amb una nova filosofia d'actuació quan comencem a transformar espais públics, fer-los més resilients, fer-los més verds, fer-los més adaptats perquè la ciutadania hi faci vida i sobretot que hi puguin haver-hi molts més usos dels que hi ha actualment.
1: Hi ha projectes que ja s'han anat presentant des de fa un temps, projectes nous, com el que ha presentat a vostè aquí a la Biblioteca Aigüestoses, un nou barri, el Pla Aigüestoses, amb més de 600 vivendes projectades.
0: Exacte, és la construcció d'aquest nou barri, que és el barri del Pla d'Aigüestoses. És un barri que està comprès entre les vies del tren i la carretera nacional i el centre comercial Atrium i la planta de fabricació del Mirall. I, per tant, en aquest barri, com a mínim, ens hi cabran 600 nous habitatges que han de donar resposta, diguéssim, a aquesta demanda d'habitatges de la nostra ciutat. Moltes d'elles seran en preu accessible, és a dir, públiques, i en d'altres que seran privades i, per tant, també de compra, no? Llavors, en aquest sentit, creiem que podrem mantenir un bon ecosistema en aquest barri i que l'Ajuntament ja està desenvolupant com serà, quines volumetries tindran els edificis, quants carrers, places es generaran, i, per tant, és un projecte a mig llarg termini, però ja hi estem fent passes.
1: Ha parlat d'una mirada metropolitana de la ciutat i a més també ha parlat de teixir aquestes aliances no només amb l'àrea metropolitana, sinó també amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona, per aconseguir aquests objectius, aquests reptes que avui ha plantejat en aquesta conferència.
0: Avui hem explicat també un projecte molt ambiciós de futur. Per tant, és cert que aquest projecte és ambiciós i, com també he explicat a la conferència, és molt important poder trobar aliances, socis, partners de tot tipus, públics i privats, per impulsar, accelerar aquesta transformació que ens hem marcat en els pròxims 10 anys de ciutat. Per tant, creiem doncs, que no ho podem fer només sols des de Sant Andreu a la Barca. Sí que ho podem fer, però trigaríem molts més anys. Per tant, si necessitem accelerar-ho perquè creiem que si no ho fem, la ciutat perdrà oportunitats, perdrà trens, cal que ens hi posem ja, i és més, ja és conegut que molts dels projectes, tu bé ho deies amb la formulació de la pregunta, molts dels projectes que avui hem explicat formen part d'una estratègia de projectes que ja s'estan veient. L'escola Bressol, el parc de la Solana, que ja s'està, aquesta setmana han començat les obres, els parcs infantils, la millora en pavimentació, voreres, hi ha molts projectes que ja estan en dansa i en aquest sentit ens ajuden, diguéssim, a fer creïble una idea, fer creïble un propòsit que avui hem presentat en societat.
1: Un d'aquests projectes també està dins d'un altre projecte que és l'Eix Verd, també ho ha comentat avui.
0: L'Eix Verd és un gran eix que connectarà la muntanya amb el riu Llobregat. És un eix que transitarà pel carrer Esport, que baixarà pel carrer de la Creu i acabarà a l'Avinguda Guatemala, que connectarà a la llera del riu amb la muntanya de Can Salvi. I l'Eix Verd, diguéssim, és els estàndards de la ciutat del futur, de la ciutat del segle XXI que volem implementar a Sant Andreu de la Barca. L'Eix Verd és una part d'aquesta estratègia. L'altra estratègia és també la reforma de la plaça Federico García Lorca. L'altra estratègia és també la reforma que estem fent del Parc Metropolità de la Solana. I l'altra és la que farem del Parc Central, no? Per tant, tots tenen una coherència dins d'aquesta transformació de la ciutat. I això és molt important perquè li demostra a la ciutadania que el govern no improvisa, sinó que el govern té uns estàndards molt clars de com vol que sigui la seva ciutat i totes les actuacions estan alineades en aquesta direcció. Per tant, crec que això genera confiança a la ciutadania, genera tranquil·litat de que hi ha un propòsit, una ambició de futur a la nostra ciutat, i aquest propòsit només passa per millorar la ciutat, per portar més habitatges, per portar més connectivitat de transport, per portar nous equipaments que actualment s'han d'actualitzar a Sant Andreu de la Barca.
1: Ha parlat també de l'economia de proximitat, ha presentat la idea d'un nou mercat a Sant Andreu de la Barca, també un altre projecte, en aquest cas ambiciós, el projecte de la Fona. Seria entre un viver d'empreses més que un coworking?
0: És exacte, és més que un coworking, ha de ser un espai, primer de tot, que doni serveis al polígon industrial, però també a la ciutat, serveis de restauració, serveis de gimnasos, serveis de, per exemple, un amfiteatre, serveis de guarderia d'escola Bressol, d'acord? Tot el que té a veure també amb donar serveis als treballadors que estan treballant al polígon industrial, però a la vegada que sigui un espai de desenvolupament econòmic, és a dir, on les empreses puguin llogar metres quadrats d'oficines per traslladar-hi oficines de desenvolupament del seu negoci, oficines tècniques, oficines de desenvolupament de negoci, de projectes, de productes, i per tant el que volem això és que sigui la punta de llança d'una transformació necessària que necessita el nostre teixit productiu, que és adaptar els nous perfils professionals que ha creat la tecnologia en les èpoques ja actuals amb espais físics, amb transformacions físiques, com pot ser la Fona, però també amb diferents elements urbanístics que puguin substituir una part de naus per a oficines i, per tant, anar adaptant-nos a aquests nous temps, perquè si no ho fem, repeteixo, Sant Andreu perd oportunitats.
1: A la presentació també han assistit representants de diferents entitats socioculturals, esportives de Sant Andreu de la Barca. De fet, vostè en el seu discurs en aquesta biblioteca plena també ha fet referència al teixit associatiu, que també és important per a aquesta transformació.
0: Literalment, gràcies a poder parlar amb veïns i veïnes, gràcies a poder parlar amb les entitats de Sant Andreu de la Barca i amb totes les persones que han mostrat interès en transformar la ciutat, hem generat aquesta reflexió i hem generat aquest projecte de futur. Per tant, les entitats, el teixit associatiu, és cabdal en aquesta transformació. Ells són, ho dic sempre, l'ànima de la ciutat, són les persones involucrades en que la societat millori i canvi, i evidentment no les podem tenir al marge d'aquest superprojecte de ciutat que Sant Andreu de la Barca ja ha començat a transitar. Per tant, per nosaltres són uns actors importantíssims, ho vaig dir sent membre de l'oposició, ho dic ara sent l'alcalde de la ciutat, les entitats ens han d'ajudar amb el seu criteri, amb el seu coneixement i amb la seva força a transformar aquesta ciutat.
1: Projectes a llarg termini, no, alcalde?
0: Són projectes que ens hem marcat la seva finalització o la seva inici i execució durant la pròxima dècada, d'acord? És a dir, el propòsit és clar, és tenir un projecte, un pla de futur ben estructurat i anar aconseguint el finançament. Molts dels projectes ja s'estan executant, per tant ja tenen el finançament, molts es començaran a executar en breu, per tant també tenen el finançament, i d'altres, mica en mica, tenim aquests 10 anys, doncs, per anar actualitzant i aconseguint importantment el finançament.
1: Declaracions de l'alcalde Marc Giribet després de la seva conferència de Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, una conferència realitzada a la biblioteca Aigües Toses. Sobre aquesta conferència i algun dels projectes de cara al futur de Sant Andreu de la Barca que s'han presentat a la biblioteca Aigües Toses en parlarem a la propera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Institut Montserrat Roig es va coronar el passat mes de maig campió de Catalunya de robòtica a les categories sènior i d'adults. L'equip de robòtica de l'Institut Montserrat Roig va aconseguir una fita històrica en proclamar-se campió de la Catalunya en la competició a Pèrtix a les categories sènior i adults, després d'una trajectòria impecable que va començar amb la victòria a la fase de Barcelona el passat 16 de maig. Els alumnes van superar amb èxit totes les fases classificatòries fins a arribar a la final catalana, on van obtindre el primer lloc en dues categories. La competició està organitzada per Aperta Robotics, una associació sense ànim de lucre responsable de Pèrtix, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. Des de fa 9 anys, aquest certamen reuneix estudiants i aficionats a la tecnologia amb l'objectiu de dissenyar i construir robots capaços de resoldre reptes plantejats per la organització. Per parlar d'aquest premi, parlarem amb Josep Sánchez, de cap del Departament de Tecnologia de l'Institut Montserrat Roig, i també parlarem amb els alumnes que han guanyat aquest premi. Josep, primer de tot, felicitats.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Campions de Barcelona, després campions de Catalunya, de robòtica, dos premis, categoria adult, categoria sènior. Què suposa per vosaltres rebre aquest reconeixement i després parlarem el per què heu aconseguit aquest reconeixement?
3: Doncs mira, primer de tot és un premi a l'esforç, perquè realment ha estat una odissea, tot el curs fent això els tres trimestres, i un repte fascinant, realment fascinant, i després bueno, molt contents, no sé, molt satisfets, perquè és molt difícil. Una cosa que sembla fàcil, perquè vam guanyar Barcelona, després la final a Catalunya, i sembla fàcil, però realment, si no, no ens van quedar allà un infart de tot el que vam patir, va ser molt, molt, no sé si ho repetiria, també t'ho dic, que és molt, molt exigent.
1: Veu participar a la competició Apertix, organitzada per Aperta Robotics, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. De fet, reuneix des de fa molts anys estudiants aficionats a la tecnologia amb un objectiu, que és la de crear robots capaços de superar diferents reptes plantejats per l'organització. Quin era el repte que en aquest cas es plantejava aquest any?
3: Doncs aquest any era reforestar una zona, posar arbres, posar flors, rus d'abelles, fauna, i llavors has de dissenyar els robots per intentar reforestar el màxim possible, no? amb lògica, no? Posar el rus al costat de la flor, la fauna al costat de l'arbre, per unes zones, amb unes marques, amb colors, bueno, guiar-lo i fer-ho en 2 minuts, el màxim possible en 2 minuts, que és una de les coses que més ens va al repte, no? Fer-ho en tan poc temps, però se'ns van sortir força bé. La veritat és que va ser, ja dic, molt gratificant, perquè aconseguir-ho, l'AIA, per exemple, que ara parlem de la intel·ligència artificial, ens deia que no ho aconseguiríem. Diu, això és molt difícil, no ho fareu, xocaran els robots, quan li van dir que faríem, i al final, mira, ho hem aconseguit.
1: 2 minuts de temps, però si mirem el temps que vosaltres heu dedicat per fer aquests dos robots que tenim aquí a la taula, més que tenim també els premis que heu aconseguit aquí en aquesta taula, d'aquests 2 minuts darrere hi ha molta, molta feina, que no sé si, Josep, l'heu comptabilitzat o ho fareu, però hi ha molta feina darrere, no?
3: Hi ha moltíssima feina, o sigui, les hores les comptarem, perquè farem un vídeo així recordatori, i les comptarem, però centenars d'hores, o sigui, treballant, dic, a les tardes, caps de setmana, en totes les hores possibles, incomptables, literalment incomptables, no? O sigui, per les hores que són, això no està ben pagat, diguem-ho així.
1: Aquí tenim una representació de 5 alumnes, són els 5 que finalment hi van anar?
3: Sí, són els 5 que van participar. Hi ha 6 alumnes més de batxillerat, van repartir el projecte en 2 fases, batxillerat i ESO, i els que van anar són aquests 5 alumnes que tenim aquí, que són els que van representar l'institut.
1: Com vau escollir des de l'institut els alumnes?
3: Doncs mira, el cas de batxillerat era molt fàcil, perquè eren 6 alumnes i per tant eren els 6, i el cas d'aquí eren els alumnes de l'optativa de tercer d'ESO del primer trimestre, que eren els que eren una miqueta més avançats i que tenien una miqueta més de, o no diria interès, sinó, o potser sí, més interès, no? Més que habilitat, perquè al final el compte és que vulguis participar i siguis exigent en la teva feina, i bueno, al final van proposar qui vol ser i al final van sortir ells, i bueno, així va ser el procés, no? Sí, pensava el mateix.
1: Ara parlarem amb aquests alumnes. Tenim a l'Arnau Medina, a la Màriam Gerboua, a l'Àlex Brau i al Sergi Brau, al Gerard González, que també els tenim avui aquí, i que ens parlaran de la seva experiència. Comencem amb l'Arnau. Arnau, la teva experiència, com ha anat tot plegat des de que veu començar aquest projecte fins que al final teniu aquests només 2 minuts per a reconseguir el repte?
4: Va ser molt guai. Al principi era una autèntica locura, perquè era molt de treball. Al principi el nostre robot era el Gerard i jo, hi van haver errors, ho vam haver d'arreglar, inclús a la competició també hi van haver errors, i per al final ho vam solucionar i vam guanyar.
1: Bueno, assaig-error, no? El mètode científic, no?
4: Sí, clar, sí.
1: Màriam, com has vist l'experiència?
5: Bueno, a mi m'ha semblat una gran oportunitat estar en aquest concurs, i he après moltes coses, com el treball en equip. I jo vaig tenir, bueno, vam programar el robot jo i el Sergi, i res, doncs, que contenta per haver guanyat en aquest concurs.
1: Ha estat molt complicat, suposo, no?
5: Bueno, sí, però l'hem pogut solucionar entre tots.
1: Sí, t'agraden els reptes?
5: Sí, bueno.
1: Sergi, a la teva experiència, Sergi Brau.
6: Va ser molt divertit, perquè vam aprendre moltes coses, com el treball en equip, com ha dit la Màriam, i també vam aprendre sobre la robòtica, i va ser que estàvem tot el moment divertint-nos, i quan fèiem el treball ho fèiem bé, de vegades malament, i ho tornàvem a repetir i tot això. Ens va costar una mica, però quan van acabar vam dir: això ha sigut molt fàcil, els altres estaran superavançats i quedarem últims.
1: De fet, Sergi, tu has convertit aquesta experiència i aquest projecte amb el teu germà Àlex.
6: Sí, vam anar a l'optativa junts al segon trimestre, i després vam repetir l'optativa al tercer trimestre amb tot l'equip per fer tot el projecte i per acabar-lo a temps.
1: Àlex, això de treballar amb el teu germà, què?
7: Bé, va estar bastant bé, perquè així vam estar millor, vam parlar, vam... va ser molt divertit tot, perquè al final fer coses amb la família també està bé. I després a la competició també tot va anar bastant bé, tot i que vam tenir que aprendre a fer les coses per nosaltres mateixos, ja que el nostre professor també tenia que estar a les seves coses.
1: Gerard González, avui també aquí present, i a més amb la medalla, lluint medalla, eh?
8: Sí, sí, tot va ser fenomenal. Nosaltres ja ens començaven a conformar amb un quart, un tercer posició, però perquè estàvem veient els nostres rivals i era una miqueta complicat, estàvem molt al nivell, i cada vegada que veiem que van avançant ens posàvem més contents, i quan vam veure que van guanyar va ser perfecte i molt, molt bé.
1: Ja, primer veu guanyar la de Barcelona, no sé si quan veu guanyar Barcelona veu pensar: ostres, potser tenim possibilitats de guanyar la de Catalunya.
8: Sí, sí, perquè vam veure que anàvem perfecte, que tot anava perfecte, posició perfecta, però ja sabien que seria complicat perquè els rivals veurien la nostra estratègia i possiblement l'aplicarien en els seus robots.
1: Per tant, això és com el futbol, no? Veure l'estratègia del rival.
8: Sí, sí, perquè hi ha que utilitzar les estratègies dels rivals, ja que et poden servir, i això pot fer que sigui més complicat fer que l'altre guanyi, perquè tu ja veus una estratègia que pot ser molt bona i que pot funcionar molt bé, i tu la utilitzes per al teu propi servei.
1: Per tant, Josep, no només és fer el robot, sinó també crear una estratègia per fer possible i finalment aconseguir el repte.
3: Sí, sí, l'estratègia és clau. O sigui, has de fer una estratègia, i de fet nosaltres, no diré cada setmana, però cada dues o tres setmanes anàvem canviant l'estratègia. Doncs fem que aquest robot, quan agafi la peça, quan torni agafi una altra, posem dos pinces en lloc d'una per fer tal. I llavors el que deia el Gerard, que els rivals per la final, o sigui, a la semifinal van fer la màxima puntuació, van fer tot el circuit complet, que això no havia fet ningú, i diria que ni els altres anys ningú ho va fer, però a la final se'ns van copiar estratègies també i van millorar les seves, perquè hi va haver gent que va fer estratègies superoptimitzades, que són les que deia que eren, per mi eren favorits dels altres, però bueno, també van tenir molta sort, s'ha de dir, a la final. Els altres els va fallar un robot, els va caure un arbre, van guanyar per un arbre, o sigui, totes les peces que hi ha allà, un arbre va ser la... i que nosaltres també al final van corregir el programa i ho va fer perfecte. O sigui, va ser també una mica de sort, hem de dir-ho, però bueno, que estar allà has d'estar, si no estàs no tens cap possibilitat, no?
1: Ja teniu la feina evidentment feta prèviament. Arnau, què és el que ha estat el més fàcil i el més difícil amb tot aquest procés que heu iniciat des de que veu començar a pensar idees a finalment arribar a aquesta final de Catalunya? Què ha estat el més fàcil i el més difícil?
4: El més fàcil ha sigut al principi, perquè era primer anar a una línia, continuar recta, després quan van repetir era més difícil, tenien que seguir la línia, i després allà, clar, com ha dit el Josep, van tenir problemes, amb tot l'equip ho vam solucionar, va ser una mica difícil perquè també es donava errors, però al final el treball d'equip ha servit i hem aconseguit arreglar-lo.
1: Mariam.
5: Sí? Ah... doncs el més fàcil també era com la projecció d'idees, anàvem provant, i bueno, el més difícil era solucionar a vegades les errades, però res més, no?
1: Sergi?
6: Jo diria que el més fàcil va ser al principi, que teníem tot més fàcil, podíem agafar i podíem fer ja directament el programa, i després va començar a ser difícil fer més retocs, esperar-nos a que passi un robot per no xocar-nos. Després també va ser difícil plantejar l'estratègia que anàvem a utilitzar finalment, I el més difícil de tot va ser mantenir-nos concentrats a la competició per saber que anàvem bé o estar allà.
1: Gerard?
8: Bueno, el més fàcil va ser, com diuen la majoria, és, va ser el principi, perquè ja està, van començar, em podíem imaginar una maqueta d'estratègia, però una de les parts més difícils per a mi era quan estaven a la competició i ens equivocaven, no deien, tenim una hora, però una hora no és tant, perquè veient totes les hores que teníem darrere, una hora no era res. I era una miqueta complicat arreglar un error, perquè no saps si aquest error, i si tu arregles, crearà un altre error i pot ser que una hora no sigui de molt.
1: Això és pressió, eh?
8: Sí.
1: Àlex?
6: Jo crec que el més fàcil és, bé, com diuen tots, l'inici, perquè l'inici va ser només plantejar una mica l'estratègia i com estàvem tots, pues, acabàvem de fer el grup i tot això, pues, era només moure robots, però després va començar a complicar-se perquè vam començar a crear les pinces i teníem que ajustar els servos i fer tècniques perquè no es caiguessin, però crec que la part més difícil de totes va ser la competició, estar atents, perquè ja si se t'oblida una cosa pot fer una reacció en cadena, que es borri el codi, que es caigui un arbre, que no posis després una cosa, ja que estar atent ja és molt complicat, encara que sembli fàcil.
1: Tenint en compte tot això, és difícil, però vosaltres us voleu dedicar a la robòtica?
4: Jo sí, a la informàtica i això, perquè és el futur de la tecnologia.
5: Sí, jo també, perquè ara és com que està apareixent a dia, no? El necessitarem al futur.
6: Jo sempre he volgut dedicar-me a aquest àmbit i sempre m'ha agradat això, i va ser una oportunitat molt gran entrar a aquesta competició.
8: A mi em sembla que com a segona opció és molt bona idea, perquè a mi m'agradaria fer matemàtiques, però si no, la robòtica és una cosa que pot servir molt per al futur.
6: A mi sempre, jo em vull dedicar professionalment a la robòtica perquè des de sempre m'ha agradat crear coses, construir, també m'ha agradat molt soldar i tot això, pues, és el que m'agradaria fer de Maia.
1: Josep Sánchez, com a cap del Departament de Tecnologia, a escoltar les paraules d'aquests alumnes que es volen dedicar...
9: Molt peloteo, molta pilota aquí. Estan tots aprovats, no fa falta que em feu la pilota, que estan tots aprovats. Bueno, sí que és veritat que és un... Ja no la robòtica, sinó tot el que és tot temes tecnològics, informàtica, com deia l'Arnau, és el futur, bueno, estarà el futur, ara t'ha d'agradar, o sigui, hi ha moltes més coses. Jo no sóc de que... feu això perquè us ho disfrutareu, gaudireu, no, cadascú ha de fer el que li agradi, però és una cosa més que la pots disfrutar encara que sigui de hobby. Va molt bé, no per fet de saber robòtica, sinó perquè el cervell contínuament has d'estar superant els reptes, no? Els inconvenients, com deien ells, no? Els problemes, la pressió, i això és una eina per practicar-ho i millorar, no? Aquesta habilitat.
1: Aquesta pressió que ara comentes d'avançar-te també els problemes que pugui haver dintre del projecte, això també si s'aplica en el dia a dia també va molt
9: sí,
1: bé,
9: sí,
1: no?
9: Sí, tal qual, o sigui, és així. Són coses que treballàvem, no, a classe, i doncs si fas això, a la competició pot passar això. Ja no per la competició, perquè pot passar a la vida. O sigui, tu has de tenir en compte quines coses poden passar, no? Quins inconvenients et pots trobar, avançar-te una miqueta al problema. O sigui, aquest és l'objectiu, no... I sobretot el treball amb equip és clau. O sigui, veure que tu sol és impossible que ho facis, necessites que la gent t'ajudi, i quan hi ha un problema, perquè hem tingut problemes, el dia que es va tancar la pinça, jo seguia dient, no em moro d'un infart, i el dia de la competició només començava, van fer una prova i se'ls va tancar la pinça. Clar, jo no podia ajudar-los amb res, han de ser tots ells els que no et preocupis que la canviem, va. I ho han fet tots ells. Llavors això és el que, no, el treball amb equip i solucionar els problemes, no val pues, no sortir i plorem, no, plorem no, ho arreglem i solucionem.
1: Hi ha dos premis, primer premi sènior, són sí. Els alumnes, primer premi d'adult, sí. En aquest cas el premi és teu.
9: Sí, perquè, mira, al principi era anar només als alumnes, però quan recordo que estàvem amb un dinar familiar i els vaig dir, m'ho he passat tan bé, i amb tot el que he après, m'agradaria també participar a mi, i veure que hi vaig participar a l'alumnes, i bueno, l'estratègia era la mateixa, perquè, bueno, una miqueta diferent, potser, però molt semblant, i, bueno, me la van guanyar també, va ser la segona que van guanyar.
3: Sí, sí.
1: Doncs dos premis de l'Institut Montserrat Roig de robòtica. Els dos robots els tenim aquí, i abans de finalitzar aquesta entrevista voldria que expliquéssiu als oients de Ràdio Sant Andreu de tot plegat amb què us quedeu d'aquesta experiència.
4: Jo amb aquesta experiència em quedo amb l'aventura, perquè va ser una autèntica locura, perquè era arreglar, provar. Tant com a la tarda vam fer moltíssimes proves, perquè ho vam fer tot perfecte, però després ja hi havia errors. Això no podia passar a la competició, i jo em quedo amb l'experiència, perquè això pot servir també per a la vida.
1: Mariam, també què et sembla l'experiència, com l'Arnau?
5: Bueno, sí, igual, també com l'explicació de l'Arnau, i també aquells moments de pressió que hem tingut per les errades que anaven apareixent en el concurs, i amb el plaer que vam quedar per haver guanyat cada partit, i res més. No.
1: Sergi?
6: Doncs jo també em quedo amb l'experiència, perquè va ser inolvidable. Va ser molt bonic saber que havíem guanyat, i també em quedo amb el que he après a treballar en equip, també a fer cas al professor, i que sempre té la raó. Bueno, no sempre, però
1: la majoria de vegades.
6: Sí, la majoria. I també m'ha agradat molt aprendre sobre la robòtica, muntar els robots, i bueno, també socialitzar amb els companys, que també són els meus amics, però conèixer-los millor.
1: Gerard?
8: Jo em quedo amb l'experiència, i també amb tot el que he aprengut a fer l'equip amb els altres, a treballar en equip, també a mai rendir-se, perquè aunque te equivoquis encara pots millorar millor el que estaves fent, i l'aventura ha sigut tot perfecta, i acabar sent amb la victòria dels dos campionats.
1: Àlex?
6: Jo em quedo amb la experiència, però també crec que és molt important tot el que hem après, que hem de fer, que hem de parar de fer, que ens hem de concentrar, i tot això sí que crec que és molt important, i ja està.
1: Doncs felicitats per la part que us toca, i per haver portat el nom de Sant Andreu de la Barca i de l'Institut Montserrat Roig amb aquests premis, premi de Barcelona i després el de Catalunya. Gràcies.
3: A vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa i tot seguit parlem de la Revetlla de Sant Joan. I és que els santandreuencs i santandreuenques ja es preparen per viure la tradicional Revetlla de Sant Joan. El nostre company Joel Carrasco ha sortit al carrer per copsar les diferents opinions.
2: La Revetlla de Sant Joan ja escalfa motors a Sant Andreu de la Barca. Hem sortit al carrer i diversos veïns ens han compartit els seus plans per la nit del 23 de juny, una celebració que continua sent una de les més arrelades a Catalunya. Sopars familiars, trobades amb amics, coques de Sant Joan i focs artificials són algunes de les activitats més mencionades.
3: Què celebraràs Sant Joan?
4: No, aquest any no.
3: Per què no celebraràs Sant Joan?
4: Perquè marxo fora amb els pares a Andalucía i no són d'aquí a Catalunya, llavors no mai el celebrem.
3: Normalment no el celebreu mai?
4: No, sempre anem al poble amb la família, perquè tenen uns dies de vacances i aprofitem.
3: I no et fa una miqueta de fomo perdre't a Sant Joan?
4: No, perquè des de petita mai l'he celebrat. Yeah. Visc a Catalunya, però mai...
3: No has tirat mai petards ni has menjat mai la coca de Sant Joan?
4: No, de petita sí, les batufes aquestes de pomes, els petits, això sí, però res més.
3: Molt bé, doncs que vagi bé per Sant Joan.
4: Gràcies, igualment.
3: Celebraràs Sant Joan, Sant Juan?
5: Sí.
3: Com ho celebres aquest any?
5: Normalmente con la familia, siempre reunidos, con los más mayores, que cada vez son más mayores. I con los peques, bien.
3: Algun lloc en especial? Et quedes aquí a Sant Andreu, marxes fora?
5: Solo ir a la costa, si se puede.
3: On vas, si es pot saber?
5: Salou, a veces, apartamentitos, por ahí alquilamos, uh-huh. Toda la familia.
3: I mengeu coca de Sant Joan, tireu petards?
5: Siempre, nos peleamos a ver a qui le toca la va. Siempre.
3: Molt bé. I des de quan fa que el celebres? Sempre l'has celebrat?
5: Tiene que recuerdo, nací en 85, pues, me acuerdo de 89...
3: Tens algun record especial des de petit, celebrant Sant Joan?
5: Las verbenas antiguas, las verbenas, que ya no se pueden hacer.
3: ¿Qué feies a las verbenas antigas que no es pot fer ara?
5: Como los muñequitos, hacíamos las... Siempre presentábamos a algún personaje que nos gustara, más bien relacionado con el deporte. Luego ardía y llorabas, porque lo habías hecho tú y...
3: Ah, o sea, como si fuera una falla.
5: Eso es, eso es.
3: ¿Y el tema petards, cómo ho portas? ¿T'agrada tirar petards?
5: No, no me gusta, tengo mascotas y...
3: ¿Y els teus fills tiran, no tiran?
5: Muy poco y alejado de las mascotas. No me gusta quemar el dinero.
3: ¿Y alguna vegada has celebrat el Sant Joan aquí? ¿T'has quedat alguna vegada aquí a Sant Andreu de la Barca?
5: No, no, porque soy de Pallejà, además. Estoy por aquí hoy, pero siempre Pallejà y luego a la costa.
3: ¿Qué celebrarás Sant Joan? ¿Celebrarás Sant Joan?
6: Sí, sí.
3: ¿On el celebres? ¿Aquí a Sant Andreu o marxes fora?
6: No, fora, fora.
3: ¿Normalment sempre marxes fora? ¿Alguna vegada t'has quedat aquí?
6: A veure, normalment em quedo aquí, però és que no hi ha gaire costa. Llavors me'n vaig a un lloc amb platja i tal.
3: Que ho celebres amb la família, amb els amics?
6: Amics, amics, sí, sí.
3: I què fas, sortir de festa, menges la coca, què fas?
6: A veure, últimament de festa, avançar amb la família, pues bueno.
3: Alguna vegada has menjat la coca de Sant Joan?
6: Sí, sí.
3: T'agrada?
6: Molt, sí, sí.
3: I el tema petardos, com ho portes? Tires petardos o no tires petardos?
6: A veure, normalment no, però entenc les dues parts de la gent amb... gossos i tal, ho entenc, però, bueno, no sé, una mica...
3: Bueno, aquest any aquí a Sant Andreu de la Barca es fa una festa aquí a l'Esplanada, es fa un sopar a la fresca.
6: No ho sabia.
3: Alguna vegada has participat a la crema de la bruixa del senyor Arnau?
6: No sabia ni el que és, no em sona.
3: Molt bé, bueno, doncs que passis bé la ballada de Sant Joan.
6: Igualment.
7: Adéu.
3: Hola, bon dia, què celebraràs, Sant Joan? Sant Joan, Sant Juan, el celebraràs?
7: Seguro que sí.
3: Sí, et quedes aquí a Sant Andreu o marxes fora?
7: Aquí a Sant Andreu.
3: I què fas aquí a Sant Andreu?
7: Bueno, iré con mi hijo. Me reuniré con mis hijos y ya está. Poca cosa. ¿Tiras
3: petardos?
7: No.
3: ¿No? ¿No te gustan?
7: Sí que me gustan, pero tengo perros y no...
3: Ah, vale, vale. ¿Y menjar la coca? ¿Menges la coca de Sant Joan?
7: Sí, sí.
3: ¿Tens algun record especial así de Sant Joan de petit?
7: De joven, mucha marcha y mucha fiesta. Lo siento, venga, hasta luego.
3: Venga, que vaya bien. Hola, buenas. Hola. ¿Qué celebrareu Sant Joan, Sant Juan? ¿El celebrareu?
8: ¿Que si lo celebraremos?
3: No.
8: ¿No?
3: ¿No celebras mai?
8: Yo lo suelo celebrar muchos años, pero este año no tengo nada planeado.
3: Ah, ¿y qué el celebras fuera normalmente? ¿Te quedas aquí en Sant Andreu?
8: No, lo celebro fuera, sí. En la playa con los amigos o en la casa de ellos.
3: ¿Y qué te agrada más de Sant Joan? ¿Tirar petardos, la coca, fe festa?
8: No, yo creo que estar con los amigos, la típica hoguera, tomar algo. Los petardos no mucho, porque yo tengo un perro y la verdad que no le gusta mucho y no me hace mucha gracia.
9: ¿Y cuando eras pequeño tirabas petardos?
8: Sí, eso sí.
9: Muchos, ¿no? Dice el padre.
10: Bastante, bastante.
9: ¿Y tienes algún recuerdo así especial de pequeño, de San Juan?
8: Pues no, a ver, yo no soy de Barcelona, ¿eh? Yo soy de Burgos. Y bueno, pues es que allí también se hace un poco lo mismo. Se hacen hogueras muy grandes en el barrio donde vivíamos y saltar por encima de ella todos juntos. Se hacen unas sardinas que se hacen allí con barbacoa y demás. Tengo ese recuerdo cuando era pequeño.
9: ¿Recomiendas ir a celebrar San Juan a Burgos?
8: Yo lo sé, sí, claro que lo recomiendo. Pero bueno, ya casi me quedo aquí, ¿eh? Prefiero playita, hacer una hoguerita, estar con los amigos, tomar algo y celebrarlo allí.
10: Yo prefiero celebrarlo en Tenerife. Yo soy de Tenerife y mi mujer también. Y allí en la playita que tenemos...
9: Ahí nos está mal, ¿eh?
10: Tenemos la playita allí debajo, justo donde vivimos, lo pasamos genial, genial.
9: ¿Alguna vagada la has celebrado aquí en San Andrés de la Barca?
10: No, es la primera vez que estoy aquí. La primera vez que estoy aquí, o sea que vine a ver a mi yerno. Y nos vamos ya el viernes, o sea que...
9: Muy bien, pues que vaya bien en San Juan. Venga. Y que pasarlo bien.
8: Gracias.
10: Venga, sí. Hasta luego. Gracias.
9: Hola, noyas. ¿Qué celebrará San Juan?
11: Sí.
9: ¿Qué haréis por San Juan?
11: Quedaremos con la familia para cenar y todo.
9: ¿Aquí en San Andrés de la Barca o saldréis fuera?
11: Aquí en San Andrés de la Barca.
9: ¿Y qué haréis aquí en San Andrés de la Barca? ¿Cenar y...?
11: Tirar petardos.
9: ¿Te gusta tirar petardos?
11: Sí, mucho.
9: ¿Mucho?
11: Sí.
9: Pues hay gente que no le gusta, que le da miedo. ¿Comerás la coca? ¿Comerás la coca de San Juan? Aquí es típica de Cataluña.
11: A mí no me agrada mol.
9: ¿No te agrada mol? ¿Por qué?
11: No sé, no me gusta mucho el azúcar.
9: ¿Normalmente cómo lo celebráis San Juan?
11: Pues con la familia, a veces nos vamos a la playa, tiramos petardos, estamos ahí, algunos se emborrachan por ahí.
9: ¿Y decís que os vais a quedar aquí saliendo de la barca para celebrar San Juan?
11: Este año sí, porque aquí está la familia de la pareja de mi madre y pues estaremos por aquí.
9: ¿Iréis a alguno de los actos que se hace por San Juan aquí en San Andrés de la Barca? Aquí se hace como un sopa a la fresca, se hace la hoguera abajo.
11: Supongo que sí, sí, porque a los abuelos de mi hermana sí que le gusta bastante. Entonces, pues creo que sí.
9: ¿Tenéis algún recuerdo así chulo de cuando eres más pequeños de San Juan?
12: La hoguera, en la playa, cómo lo hacíamos, cómo lo encendíamos.
9: ¿Y saltabas por encima tú?
12: Sí.
9: ¿No te daba miedo? Muy bien, pues que vaya bien, pasarlo bien por San Juan.
11: Gracias.
1: Les respostes recollides mostren que la tradició continua ben viva entre sanandroencs, que esperen gaudir d'una nit festiva en companyia dels seus éssers més estimats. I seguim parlant de la revetlla de Sant Joan i tot seguit parlem d'una altra tradició, en aquest cas gastronòmica, les coques.
2: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria García, del Forn García de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
13: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. Jo, nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
2: Des de quan comenceu a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
13: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
2: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de canys anterior, n'hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
13: Jo, personalment, faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre en el mateix de l'any passat.
2: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
13: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioche, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
2: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
13: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com ho vulgui acabar la gent, si l'encarrega. I després també n'hi ha les de Llardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
9: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
13: De quantitats, nosaltres hem variat, clar, ja han tingut èpoques de, quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques i fer coques perquè no podies fallar en un dia així amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
9: Com ha variat els gustos del client? Segueixen portant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
13: La d'estrella és la fruita confitada. La brioche amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven. És la típica. Llavors, tot l'altre també, és que té sis... Les de crema es venen molt bé, també. I cabell d'àngel, i xocolata, es van venent, sí.
9: Ens explicaves que any rere any, més o menys, tens els mateixos clients que els vas incorporant any rere any. Hi ha algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
13: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
9: Sí?
13: Jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
9: Déu-n'hi-do, eh?
13: Sí, o sigui, de fet, aquesta botiga la gent venen ja de molta clientela. El dia a dia, no t'exagero, són dels meus avis, són clients dels meus avis.
9: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la Revetlla i les coques que poguessis explicar?
13: Pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut al costat del meu pare... I no es tornarà a repetir mai més. Pues gràcies a Déu, eh?
9: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan i gaudir-la al màxim durant aquest dia com a professional? Què diries que és una bona coca? Què és la que la diferència?
13: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats. Bueno, té la seva qualitat, però jo crec que la que supera gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
9: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
1: I de tradicions sobre Sant Joan a Sant Andreu de la Barca en tenim una des de fa 26 anys que es va recuperar. És la bruixa del senyor Arnau. La bruixa del senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la Revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
14: Hola, Jordi, bon dia.
1: Bé, la bruixa del senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Arnau i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
14: Sí, Jordi... Com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
1: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
14: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8:30 farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 9:15.
1: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
14: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
1: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
14: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
1: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
14: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
1: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
14: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui saber el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
1: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
14: Bueno, com cada any, és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
1: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa, doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
14: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Que sembla que sí, però no.
1: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
14: No, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi a la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
1: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Correfoc Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
14: Gràcies, Jordi, a tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no has entès després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària
0: potser és un nom.
1: És un nom
0: que provoca un cert respecte,
1: és,
0: no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents. Com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria, doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Roscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem

0: van escollir un tema que tenia que veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
1: Per tant, hi ha consens al final, eh?
0: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
1: Tots teniu el mateix objectiu.
2: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
3: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parla de Mozart i l'altre de Beethoven.
1: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està... També està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'Aula d'Extensió Universitària, hi ha un pagament anual?
0: Uh-huh. Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència, vull dir,
1: tenint en compte el nivell de les conferències,
0: menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
1: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'Aula d'Extensió Universitària. Mm-hmm. Però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
0: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
1: Serien 450 persones.
0: No, només amb els de platea ja faríem.
1: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
0: A la Sala Gran.
1: A la Sala Gran.
0: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
1: Qui més tindrem a partir d'octubre?
3: Ui.
1: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
0: Cada 15 dies.
2: Exacte.
0: Perquè descansin.
3: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
2: És el dimarts de 5 i mitja, 5:45,
0: sí,
2: fins a les 7, a vegades les 8...
1: Depèn del conferenciant.
2: Segons, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
0: Sí.
1: A part de parellada, qui més tindrem?
3: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
2: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després també l'1 de desembre tenim el Joan Carbonell, que devem als romans, ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
3: D'astronomia, no?
2: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
1: Bona pregunta, no sé si la resposta la podem saber.

0: Hi haurà cua.
1: El 12 de gener tindrem
2: a la Paqui Molero.
1: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
1: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència i psicòloga i doctora, també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. El 2 de març, el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril tenim a la senyora Anna Busquets, i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments, i ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
1: Per tant, aquell dia tindreu ple, també.
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
1: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
1: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron, i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
1: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
1: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, a Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
1: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs,
4: Sí, en queden dues.
1: Quines són?
4: Una ens la farà la senyora Avelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
1: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
4: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
1: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
4: Ah. Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
1: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espert.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
1: Teniu compte Instagram,
2: tenim
1: també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-28-9052.
1: 631-28-9052.
2: Efectivament.
1: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
4: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau en visita guiada, va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir, i que s'hi apunti. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada,
4: i amb autocar,
3: l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Pagant. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
4: Aquí
1: un altre objectiu, per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària, i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gossell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
4: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir, doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
5: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen, i per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
1: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant són moltes.
5: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius, que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
1: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
5: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... No, doncs tot aquest temps.
1: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove. Vull dir, moltes propostes.
5: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
1: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
5: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
1: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
5: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat doncs totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
1: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
5: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
1: Endavant.
5: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambodansa, que també fa el casal a l'escola de dansa. del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
1: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
5: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com deien, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és... s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
5: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
5: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el via directe a l'espai de Sendes, l'espai d'excursionisme dels companys de la xarxa ràdio.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Però o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, que destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i que aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica pues, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xarta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xarta, a part de tardar pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xarta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que era un menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta s'arrega en aquesta aigua dels fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de sinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i en sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de Z, del Puig de Millà, de la Crestallera de Savinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7 km i mig.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 1 i mig sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc, trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les Terres Altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir el tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país. I nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava. Llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió, és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta. L'espai de Sendes amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que ja escoltem els dijous també en el programa del Via Directa. I tot seguit en el Via Directa, recordem la celebració de la Fira del Vermut el passat diumenge a Sant Andreu de la Barca. Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha refermat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del mercat setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
1: Bueno, portem un vermut una miqueta especial perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada a, tant a la DO Copriorat com a la DO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una varietat que només de la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem per un costat un vi tranquil, però hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem a, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després al cap de 3 anys que estan ranciant, aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palocortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la varietat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
1: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. No som, no, el vermut ha sigut un divertimento pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. La tradició que diu, per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus i el vam voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus, en aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
1: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta i, a més, d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Llavors, jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca alguna que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, del vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre, generalment tots els mamuts estan parlant d'entre 100, 120, 130 grams de sucre per litre. En aquest cas, ben just són 70 grams. Per tant, diríem que és un vermut més sec, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha tipologia de públic, no?, d'aquests. Pots arribar a trobar que et diguin vull un vermut, i et poden dir blanc o negre, no? Doncs, bueno, en aquest cas, el vols més dolç o més sec? Doncs aquesta seria el nostre target, una miqueta.
0: Des del Priorat, Toni Munts ha presentat els vermuts Dos Déus, elaborats íntegrament amb matèries primeres pròpies. Una de les característiques principals dels seus vermuts és el treball amb la fusta.
2: Bueno, pues que principalment ho fem amb varietats blanques autòctones nostres. Totes les herbes aromàtiques que fem servir, els botànics, també són nostres. Fins i tot l'alcohol vini que fem servir també el destil·lem nosaltres. I treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tots l'orígens red, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat. Que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
0: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
2: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com comaceres amb herbes, pues queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
0: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
2: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? Sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia. I fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses amb, sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
0: Sí, que queda clar, i a més, en fires com aquesta, que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
2: Sí, no, totalment. Ara, últimament, ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut, i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, diguem, el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo, és bo.
0: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre, elaborat a Baté. El seu responsable, el Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
3: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats, i això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
0: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut doncs, torna a revifar, què ens diries?
3: Bueno, no ho sé. Crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats, no? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat, no? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no, de que això del vermut era un ritual, no? Que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut, no? I, bueno, al final sempre acabam tornant a les arrels, no?
0: El vermut entre els joves, com ho veus?
3: Increixendo, sí, sí. Sí, sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, que fa un fill? Que fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
0: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per captar...
3: Reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
0: Amb aquesta reflexió que ara, que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans, el vermut que es fa avui en dia.
3: Bueno, jo crec que és en funció del

0: El Dicus molt bé, no, aquí? Sant Andreu de
1: sí,
0: l'Arca.
1: No ens podem queixar, molt contents.
2: I fins aquí aquest reportatge dedicat a la Fira del Vermut que es va celebrar el passat diumenge. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest divendres.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: És dijous, dia 18 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dijous a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Com a titular, Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% els delictes. En farem referència avui en aquest InfoSap, com també farem referència de la conferència que va oferir l'alcalde Marc Giribet aquest dimecres a la Biblioteca Aiguastosa. Sant Andreu de la Barca davant el seu futur era el títol de la conferència on l'alcalde va fer balanç dels 3 anys de mandat i també va exposar els principals projectes que han de transformar la ciutat en els propers anys. Avui també parlarem d'una campanya que promou la regidoria de LGTBI a Sant Andreu de la Barca, juntament amb l'ACSAB, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. Un segell LGTBI Friendly. Als comerços de Sant Andreu de la Barca donarem detalls d'aquesta campanya. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Els delictes a Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% a l'últim any. És el que es desprèn de les dades de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dijous. Constata una reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme. Sant Andreu de la Barca continua consolidant una tendència positiva en matèria de seguretat ciutadana i, segons les dades presentades aquest dijous durant la Junta Local de Seguretat, els delictes registrats al municipi s'han reduït un 9,87% en els darrers 12 mesos, passant de 973 a 877 fets delictius. La reunió celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i presidida per l'alcalde Marc Giribet ha comptat amb la participació de representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, a més de representants de les formacions polítiques de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Partit Popular, PSC i Vox.
1: Avui celebrem una nova junta de seguretat. En aquesta junta ha participat policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional i hem pogut constatar doncs, que els delictes de Sant Andreu de la Barca en el darrer any, en els darrers 12 mesos, s'ha reduït prop d'un 10%. Els delictes que diguéssim més importen a la ciutadania, que són els delictes contra les persones, tenen una reducció gairebé d'un 12% i els delictes que tenen a veure contra el patrimoni de les persones tenen una reducció del 14,5%. Per tant, considerem que anem en una bona línia de treball, any rere any. Des que soc alcalde, els delictes s'estan reduint a la nostra ciutat, per tant, és una tendència positiva. Això no vol dir que no haguem de seguir treballant i que aquest no sigui una prioritat per l'equip de govern i l'acció de govern. Per tant, la seguretat continua sent una gran prioritat per a aquest equip de govern i la qual cosa el que ens indica amb aquestes dades, però no només d'aquest any, sinó d'anys anteriors, doncs que la tendència a Sant Andreu de la Barca és anar reduint aquests delictes.
0: Sobre aquestes dades, a què es deu? Què creu vostè que es deu aquesta baixada dels delictes?
1: Jo crec que aquí hi ha diferents qüestions. Hem millorat molt la coordinació amb la resta de cossos policials a través de l'anilla de seguretat, però també de les diferents trobades que els equips fan i també amb la col·laboració institucional, el fet de poder arribar a aliances amb els principals cossos de seguretat, a més també el reforç a la plantilla de la policia local, l'ampliació dels efectius i recursos que la policia local hi compta, i jo crec que és també una manera de tenir motivada a tota la plantilla i és una manera també d'expandir aquestes polítiques de seguretat a la ciutat. Jo crec que és una qüestió de fer un equip, de fer un equip de seguretat, de fer, diguéssim, accions que van en pro d'aquest missatge, que Sant Andreu no volem delictes i qui la fa la paga, aquest és l'objectiu, i també informar que en aquest sentit el que té a veure amb les sancions d'incivisme, que també és

0: de les grans prioritats d'aquest equip de govern, doncs s'han interposat o s'han incrementat un 140% més les sancions d'incivisme a la nostra ciutat. Per tant, aquest també és un element a tenir en compte que pot generar en algun moment sensació d'inseguretat a la nostra ciutat i que treballem precisament per fer-ho possible.
1: La policia local ha intensificat durant aquest any la vigilància sobre els vehicles de mobilitat personal. En total s'han inspeccionat 107 patinets elèctrics, dels quals 69 han estat immobilitzats, és a dir, gairebé el 70% dels vehicles controlats. Aquestes actuacions han comportat la imposició de 142 sancions. Un altre aspecte destacat de la Junta Local de Seguretat és l'increment de les actuacions contra les conductes incíviques. Les denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme i convivència han augmentat un 138,9%, a més de 350 sancions addicionals respecte a l'any anterior. Són dades de la Junta Local de Seguretat de Sant Andreu de la Barca, celebrada aquest dijous.
0: El que estem treballant avui, el que avui estem explicant, conjuntament amb la resta de cossos de seguretat, són les dades que es comprenen en els últims 12 mesos, que és a dir, que tanquen a l'any 2025, és un any molt positiu. L'any actual, com bé saben, seguim treballant amb les mateixes, diguéssim, operatives, capacitats, fins i tot augmentant-les en aquest àmbit, no? I per tant seguirem treballant en la visió de proveir seguretat i també treballar aquesta sensació d'inseguretat que entenc que alguns veïns puguin tenir amb fets aïllats. Les xarxes de comunicació expandeixen ràpidament fets molt aïllats. Estem parlant que en 12 mesos naturals, Sant Andreu de la Barca, una ciutat efectiva de 30.000 habitants, va tenir registrada en el període anterior 973 delictes, sumant-los tots, i en el període actual ha tingut 877. 877 durant 12 mesos en una ciutat de 30.000 habitants. Això són dades positives i, per tant, en aquest sentit, nosaltres seguirem treballant perquè aquestes dades segueixin reduint, entenent que la seguretat té un hàndicap, que el risc zero no existeix.
1: Durant la reunió també s'ha fet balanç de la posada en marxa de l'anella de seguretat, un sistema de càmeres de videovigilància i lectura automàtica de matrícules que cobreix el perímetre de la ciutat i està connectat també amb d'altres cossos policials.
0: Per mi l'anella de seguretat és un d'aquests elements que ens permet tenir molt més ulls a la ciutat. És un element que fa identificacions automàtiques, per exemple, de matrícules que poden tenir associats a algun tipus de delicte. És un sistema policial col·laboratiu, per tant, altres policies locals també nodreixen aquest sistema de seguretat i jo crec que és un sistema de seguretat, bueno, crec no, s'ha demostrat que actua a èxit. Per tant, davant d'una alerta que aquest sistema fa saltar a la policia local, actuem a èxit i s'han produït detencions, hem evitat in situ furs, per exemple, de catalitzadors, i és una manera també d'ampliar, diguéssim, aquests ulls a tota la ciutat per poder actuar davant de fets delictius.
1: Pel que fa a l'anella de seguretat, l'alcalde Marc Giribet també ha recordat que aquestes càmeres de videovigilància i l'anella de seguretat també està coordinada amb d'altres poblacions pròximes a la ciutat.
0: Ja l'estem fent, ja és una coordinació efectiva. Corbera de Llobregat, compartim els lectors, compartim certs lectors que fan frontera als nostres municipis. Els Mossos d'Esquadra ens fa requeriments per poder accedir a les imatges de les nostres videocàmeres. També ho ha fet Guàrdia Civil i jo crec que fruit, per exemple, d'una detecció de l'anella de seguretat a la Festa Major doncs, de l'any anterior i una investigació a llarg termini s'han pogut produir 8 detinguts en una petita xarxa que distribuïa droga a la nostra ciutat, però que la droga, evidentment, venia de fora.
1: La Junta Local de Seguretat també ha servit per posar sobre la taula un dels projectes estratègics del mandat, la construcció de la nova comissaria de la policia local, ja aprovada en el ple municipal. El nou equipament permetrà doblar l'espai actual destinat al cos policial i millorar tant les condicions de treball dels agents com l'atenció ciutadana.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'alcalde Marc Giribet ha presentat el full de ruta de la ciutat per la pròxima dècada en la conferència Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Una conferència realitzada a la biblioteca Aigües Toses, un acte que ha coincidit amb el tercer aniversari de la seva investidura com a alcalde i que ha reunit representants del teixit associatiu, entitats culturals, socials i esportives, així com també nombrosos veïns i veïnes del municipi. Una trobada on l'alcalde ha fet balanç dels primers 3 anys al capdavant del govern municipal i ha presentat les línies estratègiques que han de marcar l'evolució de la ciutat durant els pròxims anys. L'alcalde Marc Giribet també ha parlat algun dels projectes, alguns que ja s'han comentat en els darrers mesos i d'altres que transformaran la ciutat. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb l'alcalde Marc Giribet un cop ha finalitzat la seva conferència.
1: Doncs l'objectiu era poder explicar una idea reflexionada durant aquests 3 anys de com ha de ser el futur de l'Ajuntament, el futur de la ciutat. És una idea que, més enllà de gestionar el dia a dia, una ciutat necessita tenir propòsits de futur, ambició de futur, i avui penso que aquests propòsits, que aquesta ambició, s'han d'explicar de manera col·lectiva, precisament perquè el conjunt de la ciutadania ens ajudi a fer-ho possible. I avui hem fet aquest acte, diguéssim, d'explicar públicament quin ha de ser i com ha de ser la pròxima dècada, la dècada del 2030, a Sant Andreu de la Barca. I aquesta dècada passa, no, com he explicat, per fer un anàlisi profund de la ciutat que tenim i quins canvis han d'haver-hi per poder-la adaptar als reptes actuals, reptes climàtics, reptes d'habitatge, reptes de costos, reptes de que potser l'economia debilita i, per tant, com som resilients, i, evidentment, reptes que ens permetran evolucionar, fer canviar la ciutat amb nous equipaments, amb nous espais i amb una nova filosofia d'actuació quan comencem a transformar espais públics, fer-los més resilients, fer-los més verds, fer-los més adaptats perquè la ciutadania hi faci vida i sobretot que hi puguin haver-hi molts més usos dels que hi ha actualment.
0: Hi ha projectes que ja s'han anat presentant des de fa un temps, projectes nous, com el que ha presentat a vostè aquí a la Biblioteca Aigües Toses, un nou barri, el Pla Aigües Toses, amb més de 600 vivendes projectades.
1: Exacte, és la construcció d'aquest nou barri, que és el barri del Pla d'Aigües Toses. És un barri que està comprès entre les vies del tren i la carretera nacional i el centre comercial Atrium i la planta de fabricació del Mirall. I, per tant, en aquest barri, com a mínim, ens hi cabran 600 nous habitatges que han de donar resposta, diguéssim, a aquesta demanda d'habitatges de la nostra ciutat. Moltes d'elles seran en preu accessible, és a dir, públiques, i en d'altres que seran privades i, per tant, també de compra, no? I llavors, en aquest sentit, creiem que podrem mantenir un bon ecosistema en aquest barri i que l'Ajuntament ja està desenvolupant com serà, quines volumetries tindran els edificis, quants carrers, places es generaran, i, per tant, és un projecte a mig llarg termini, però ja hi estem fent passes.
0: Ha parlat d'una mirada metropolitana de la ciutat i a més també ha parlat de teixir aquestes aliances no només amb l'àrea metropolitana, sinó també amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona, per aconseguir aquests objectius, aquests reptes que avui ha plantejat en aquesta conferència.
1: Avui hem explicat també un projecte molt ambiciós de futur. Per tant, és cert que aquest projecte és ambiciós i, com també he explicat a la conferència, és molt important poder trobar aliances, socis, partners de tot tipus, públics i privats, per impulsar, accelerar aquesta transformació que ens hem marcat en els pròxims 10 anys de ciutat. Per tant, creiem, doncs, que no ho podem fer només sols des de Sant Andreu a la Barca. Sí que ho podem fer, però trigaríem molts més anys. Per tant, si necessitem accelerar-ho perquè creiem que si no ho fem, la ciutat perdrà oportunitats, perdrà trens, cal que ens hi posem ja, i és més, ja és conegut que molts dels projectes, tu bé ho deies amb la formulació de la pregunta, molts dels projectes que avui hem explicat formen part d'una estratègia de projectes que ja s'estan veient. L'escola Bressol, el parc de la Solana, que ja s'està, aquesta setmana han començat les obres, els parcs infantils, la millora en pavimentació, voreres, hi ha molts projectes que ja estan en dansa i en aquest sentit ens ajuden, diguéssim, a fer creïble una idea, fer creïble un propòsit que avui hem presentat en societat.
0: Un d'aquests projectes també estan dins d'un altre projecte que és l'Eix Verd, també ho ha comentat avui.
1: L'Eix Verd és un gran eix que connectarà la muntanya amb el riu Llobregat. És un eix que transitarà pel carrer Esport, que baixarà pel carrer de la Creu i acabarà a l'Avinguda Guatemala, que connectarà la llera del riu amb la muntanya de Can Salvi. I l'eix verd, diguéssim, és els estàndards de la ciutat del futur, de la ciutat del segle XXI que volem implementar a Sant Andreu de la Barca. L'eix verd és una part d'aquesta estratègia. L'altra estratègia és també la reforma de la plaça Federico García Lorca. L'altra estratègia és també la reforma que estem fent del Parc Metropolità de la Solana. I l'altra és la que farem del Parc Central, no? Per tant, tots tenen una coherència dins d'aquesta transformació de la ciutat. I això és molt important perquè li demostra a la ciutadania que el govern no improvisa, sinó que el govern té uns estàndards molt clars de com vol que sigui la seva ciutat i totes les actuacions estan alineades en aquesta direcció. Per tant, crec que això genera confiança a la ciutadania, genera tranquil·litat de que hi ha un propòsit, una ambició de futur a la nostra ciutat, i aquest propòsit només passa per millorar la ciutat, per portar més habitatges, per portar més connectivitat de transport, per portar nous equipaments que actualment s'han d'actualitzar a Sant Andreu de la Barca.
0: Ha parlat també de l'economia de proximitat, ha presentat la idea d'un nou mercat a Sant Andreu de la Barca, també un altre projecte, en aquest cas ambiciós, el projecte de la Fona. Seria entrar un viver d'empreses més que un coworking?
1: És exacte, és més que un coworking. Ha de ser un espai, primer de tot, que doni serveis al polígon industrial, però també a la ciutat. Serveis de restauració, serveis de gimnasos, serveis de, per exemple, un amfiteatre, serveis de guarderia d'escola bressol, d'acord? Tot el que té a veure també amb donar serveis als treballadors que estan treballant al polígon industrial, però a la vegada que sigui un espai de desenvolupament econòmic, és a dir, on les empreses puguin llogar metres quadrats d'oficines per traslladar-hi oficines de desenvolupament del seu negoci, oficines tècniques, oficines de desenvolupament de negoci, de projectes, de productes, i per tant el que volem això és que sigui la punta de llança d'una transformació necessària que necessita el nostre teixit productiu, que és adaptar els nous perfils professionals que ha creat la tecnologia en les èpoques ja actuals amb espais físics, amb transformacions físiques, com pot ser la Fona, però també amb diferents elements urbanístics que puguin substituir una part de naus per a oficines i, per tant, anar adaptant-nos a aquests nous temps, perquè si no ho fem, repeteixo, Sant Andreu perd oportunitats.
0: A la presentació també han assistit representants de diferents entitats socioculturals, esportives de Sant Andreu de la Barca. De fet, vostè en el seu discurs en aquesta biblioteca plena també ha fet referència al teixit associatiu, que també és important per aquesta transformació.
1: Literalment, gràcies a poder parlar amb veïns i veïnes, gràcies a poder parlar amb les entitats de Sant Andreu de la Barca i amb totes les persones que han mostrat interès en transformar la ciutat, Hem generat aquesta reflexió i hem generat aquest projecte de futur. Per tant, les entitats, el teixit associatiu, és cabdal en aquesta transformació. Ells són, ho dic sempre, l'ànima de la ciutat, són les persones involucrades en que la societat millori i canvi, i evidentment no les podem tenir al marge d'aquest superprojecte de ciutat que Sant Andreu de la Barca ja ha començat a transitar. Per tant, per nosaltres són uns actors importantíssims. Ho vaig dir sent membre de l'oposició, ho dic ara sent l'alcalde de la ciutat. Les entitats ens han d'ajudar amb el seu criteri, amb el seu coneixement i amb la seva força a transformar aquesta ciutat.
0: Projectes a llarg termini, no, alcalde?
1: Són projectes que ens hem marcat la seva finalització o la seva inici i execució durant la pròxima dècada, d'acord? És a dir, el propòsit és clar, és tenir un projecte, un pla de futur ben estructurat i anar aconseguint el finançament. Molts dels projectes ja s'estan executant, per tant ja tenen el finançament, molts es començaran a executar en breu, per tant també tenen el finançament, i d'altres, mica en mica, tenim aquests 10 anys, doncs, per anar actualitzant i aconseguint importantment el finançament.
0: Declaracions de l'alcalde Marc Giribet després de la seva conferència de Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, una conferència realitzada a la biblioteca Aigües Toses. Sobre aquesta conferència i algun dels projectes de cara al futur de Sant Andreu de la Barca que s'han presentat a la biblioteca Aigües Toses en parlarem a la propera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I anem amb d'altres informacions. En aquest InfoSap s'ha posat en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTB-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
5: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament, juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca, és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes. I el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
4: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
5: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també és d'haver doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
4: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
5: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
4: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
5: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió. I bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
4: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
6: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un lloc de refugi i que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
4: Establiments que vulguin ser LGTB-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
6: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament o, en tot cas, als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
4: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
6: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
4: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
6: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
4: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar en segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
6: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui que sàpigues que el comerç local dona més.
4: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
6: Home, ens encantaria i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
4: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
0: Sant Andreu de la Barca, que celebra aquest mes de juny, i també el juliol, el mes de l'orgull, amb diferents activitats. Per més informació, podeu anar a radiosantandreu.com.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
7: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
7: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de Casal d'Estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
7: Moltes, moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius, que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
7: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... No, doncs tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
7: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
7: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
7: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat doncs totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAs i també AFAs de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
7: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
7: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids Anàs, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos, i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
7: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és... s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
7: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
7: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I el passat diumenge, Sant Andreu de la Barca celebrava la tercera edició de la Fira del Vermut. A continuació, el reportatge sobre la celebració d'aquesta tercera Fira del Vermut, que va donar per finalitzada tota una setmana dedicada a la cultura del vi, amb activitats prèvies a la Fira del Vi, que es va celebrar el passat dissabte. Més enllà de l'aperitiu, el vermut es reivindica com a patrimoni gastronòmic a Sant Andreu de la Barca. La tercera Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca ha refermat l'èxit d'una tradició que es reinventa entre vermuts, gastronomia i música en directe. L'esplanada del mercat setmanal s'ha convertit aquest diumenge a l'epicentre de la cultura del vermut amb la celebració de la tercera edició de la Fira del Vermut, un esdeveniment que ja s'ha consolidat dins el calendari gastronòmic i festiu del municipi. Ha reunit una dotzena de cellers i distribuïdors procedents de diferents a comarques catalanes, especialment de la Terra Alta i el Priorat, que han ofert als visitants una àmplia mostra de vermuts artesanals i elaboracions singulars. Els assistents han recorregut els diferents estants instal·lats a l'esplanada del mercat setmanal, convertida per unes hores en un punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i una beguda que viu un dels seus millors moments, el vermut. Entre les propostes més singulars presents a la fira hi havia el celler Estones Vins de Terra Alta. Sergi Montalà ha presentat el seu vermut Estones PX, elaborat a partir de les varietats de Pedro Ximénez, una varietat històrica, de la qual actualment només queden 2,5 hectàrees plantades a la Terra Alta.
8: Bueno, portem un vermut una miqueta especial perquè és elaborat amb una varietat de raïm que es diu Pedro Ximénez. La Pedro Ximénez és una varietat que està autoritzada tant a la DEO Cupriorat com a la DEO Terra Alta, com a varietat històrica, però és una veritat que només de la Terra Alta en queden 2,5 hectàrees, i les 2 hectàrees en aquest cas són de gestió nostra. Llavors, a partir d'aquest raïm fem per un costat un vi tranquil, però hi ha una part del raïm que acollim abans i destinem a, primer que tot, a fer un vi per convertir-lo en vi ranci, i després, al cap de 3 anys que estan ranciant, aquest vi ranci el convertim en vermut. Llavors és un vermut molt especial, amb més graduació alcohòlica, com els que es feien abans, i sobretot doncs, que busquem aquest perfil més oxidatiu, més que ens recordi més aquestes terres més del sud, dels olorosos o dels palo cortados, i que en aquest cas doncs, els botànics que hi macerem, que hi afegim, són botànics que entenem que realcen els aromes primaris de la varietat Pedro Ximénez. Per tant, és un vermut més complex.
0: Per tant, busqueu vosaltres la història, busqueu els orígens, eh?
8: Sí, bueno, nosaltres som vinaters, nosaltres no som vermuters. No som, no, el vermut ha sigut un divertimento pel nostre celler. Nosaltres elaborem vins blancs a la Terra Alta i negres al Montsant, i el fet de fer vermut era perquè ens agradava, però llavors volíem ser molt fidels a la tradició. La tradició que diu, per començar, que els vermuts es fan amb vi blanc, això, o amb raïm blanc, més aviat, més ben dit. Per altre costat, que els vermuts històricament es feien amb vins rancis, fem un vi ranci, i per altre costat que els vermuts, a 15 graus actualment és la gran majoria dels vermuts que hi ha, i té una raó molt, molt lògica, menys graduació alcohòlica, pots veure una miqueta més, tot i que és d'alta graduació, però els vermuts tenien 17, 18, 19 graus, i el vam voler fer d'aquesta manera, amb 17, 18, 19 graus, en aquest cas és un vermut de 18 graus.
0: Què busca la gent en el vermut?
8: És difícil, perquè el vermut s'ha convertit en, més que en prendre el vermut pròpiament dit, en un acte social d'una hora concreta, i a més d'un dia en concret, o de 2 dies en concret, no? Que és quan més la gent, abans de dinar, doncs, fa aquest aperitiu que popularment se li diu anar a fer el vermut. Llavors jo entenc que si és per aquest moment més tan concret, busca alguna que sigui molt més fàcil. Ara bé, és veritat que hi ha un perfil de públic, doncs, amant del vermut i que els agrada molt en aquest cas, que poden arribar a buscar doncs, aquests vermuts que són més complexos, que són vermuts, m'atreviria a dir, més vínics, no tan dolços. Una característica d'aquest vermut nostre, de vermut PX d'Estones, és que treballo amb molt poc sucre. Generalment, tots els vermuts estem parlant d'entre 100, 120, 130 grams de sucre per litre. En aquest cas, ben just són 70 grams. Per tant, diríem que és un vermut més sec, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha tipologia de públic, no, d'aquests. Pots arribar a trobar que et diguin vull un vermut, i et poden dir blanc o negre, no? Doncs, bueno, en aquest cas, el vols més dolç o més sec? Doncs aquesta seria el nostre target, una miqueta.
0: Des del Priorat, a Toni Munts ha presentat els vermuts Dos Déus, elaborats íntegrament a matèries primeres pròpies. Una de les característiques principals dels seus vermuts és el treball amb la fusta.
9: Bueno, pues que principalment lo fem amb varietats blanques autòctones nostres. Totes les herbes aromàtiques que fem servir, els botànics, també són nostres. Fins i tot l'alcohol vínic que fem servir també el destil·lem nosaltres. I treballem molt les fustes, tenim barriques de fusta, i aleshores tot l'orígens red, el negre normal nostre, ja té 8 mesos, és una reserva que té 8 mesos en barrica. Val? I després en fem un de molt especial perquè és fumat. Que el que fem és que les herbes aromàtiques que fem servir, en aquest cas, abans d'infusionar-les en el vermut, les fumem amb turba. I aleshores li aporta el rotllo fumat al vermut.
0: El fet d'elaborar un bon vermut és un procés complicat, laboriós?
9: Sí, principalment, a veure, tenim que partir sempre de que un bon vermut té que partir d'un bon vi base. Val? O sigui, si tens un bon vi base, que fins ara això no s'ha fet servir gaire, no? S'ha ficat qualsevol tipus de vi i vinga, aleshores, com que ho maceres amb herbes, doncs queda qualsevol cosa, no? Però si evidentment parteixes d'un bon vi base, que ja diguem la matèria prima principal és bona, val? Al final, evidentment, també serà molt millor.
0: Ha canviat molt el públic habitual del vermut?
9: Bueno, va canviant. Nosaltres també intentem de cada vegada més provocar que el vermut no es quedi amb l'horari aquest de les 12 del migdia, no? sinó que també serveixi per ara pels famosos tardeos, no? I a qualsevol hora del dia, i fins i tot també anem provocant també el tema del maridatge amb menjar. Val? Que la gent també, per què no, s'acostumi a menjar coses amb... Sobretot si tens un vermut, per exemple, com el nostre fumat, pues, bueno, pot maridar molt bé amb segons quin tipus de menjar, no?
10: Sí que queda clar, i a més són fires com aquesta, que el vermut està aquí per quedar-se, eh?
9: Sí, no, totalment. Ara, últimament, ja comencem, ja portem uns anys amb un auge bastant important amb el vermut, i cada vegada més. I s'està reconeixent, a més, molt també el nostre, diguem, el nostre, vull refereixo, el d'aquí de Catalunya, a nivell internacional, cosa que és bo, és bo.
0: Una altra de les referències presents a la fira ha estat La Madre, elaborat a Batea. El seu responsable, el Josep Maria Castillo, defensa que bona part del ressorgiment del vermut respon a una recuperació de les tradicions.
11: Bueno, és un vermut que està elaborat en una base de garnatxa blanca, 100% de la Terra Alta, i després, paral·lelament, bueno, tenim una selecció de 34 botànics molt, molt ben seleccionats. I això fa, bueno, pues que sigui un punt diferencial del nostre vermut.
0: Punt diferencial del vermut. Si hi ha alguna explicació al per què el vermut, doncs, torna a revifar, què ens diries?
11: Bueno, no ho sé. Crec que potser hi ha diverses raons, no? Una potser és, crec jo, i el que estic veient és intentar de recuperar una mica, no, les tradicions, no, dels nostres avantpassats, no? Anys molt enrere el vermut tenia molta popularitat, no? Jo recordo el meu avi, que en pau descanse, de que sempre em deia, no?, de que això del vermut era un ritual, no?, que acabaven de sortir de missa a les 12 del migdia, el diumenge, i se n'anaven directament al bar del poble a fer un vermut, no? I, bueno, al final sempre acabam tornant a les arrels, no?
0: El vermut entre els joves, com ho veus?
11: Increixendo, sí, sí, sí, sí. Jo crec que els nostres pares han sigut grans bebedors de vi, no? I al final, per inèrcia, que fa un fill? Que fa? Vol fer exactament el que no ha fet el seu pare, no? O no copiar els passos del seu pare. Aleshores, si el pare bevia vi, doncs jo beuré vermut.
0: Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. I no sé si per captar...
11: Reflexió. Espero que els meus fills no facin el mateix que faig jo.
0: Amb aquesta reflexió que ara estàs fent, no sé si per acostar-se al públic jove, si ha canviat de com era el vermut d'abans al vermut que es fa avui en dia.
11: Bueno, jo crec que és en funció dels països o dels mercats, no? Jo crec que anys enrere els vermuts eren molt més intensos, les notes herbàcies eren molt més presents, i ara crec que s'elabora un tipus de vermut, diguem-ne, més suau, amb tocs més afruitats, els amargs en una mínima expressió, no?
0: Des de La Madre, no és la primera vegada que veniu aquí a la Fira del Vermut de Sant Andreu Barca, ja sou habituals.
11: Sí, de fet, des de quan ens ho vam proposar anys enrere, que crec que potser aquesta és la tercera o la quarta edició que venim, doncs, bueno, aquí venim a fer marca i a donar a conèixer els nostres productes en aquesta petita gran ciutat.
0: Això vol dir que us va bé, no?, aquí, Sant Andreu de Barca.
11: Sí, no ens podem queixar, molt contents. Gràcies.
0: Contents de la participació a la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca i també un vermut amb ànima solidària. I és que la vessant més solidària de la Fira ha arribat de la mà de Witty Wines, distribuïdora dels vermuts Musso Gorri i també Versolari. Ariana, representant de la marca, ha explicat que la seva presència a Sant Andreu de la Barca s'ha convertit ja en una tradició.
12: Clar, no podíem venir sense Musso Gorri. I després portem també el Versolari, que seria com el germà gran del Musso Gorri.
0: Com són aquests vermuts?
12: Doncs són vermuts fets aquí a la terra, no està fet a Reus i una a Tarragona, els dos amb varietats de vives autòctones de la Terra Alta, com és la garnatxa blanca, i després un porta més de 30 botànics i l'altre 40, que li dona un puntet més d'amargor.
0: El Musso Gorri continua sent un vermut solidari?
12: Sempre, sempre. Això no ho abandonarem mai. Sempre, com ja sabeu, cada 10 cèntims de cada litre es van destinats a la unitat de càncer infantil de Sant Joan de Déu, i això sí que no ho perdrem mai.
0: I un nom, Musso Gorri, que també té una història darrere, eh?
12: Sí, i tant. Sí, clar, bueno, és que l'explico cada any, no? Però sí, sí, Musso Gorri vol dir galtones vermelles, no? Perquè, bueno, com hem dit, el director comercial va tenir una experiència llarga en aquella planta, va tenir que estar durant molt de temps, i llavors va detectar que els nens, tinguessin l'edat que tinguessin, després de rebre la quimio i a més, els donava com una pujadeta d'energia i a Sarins es reflexava sempre la carona, posant-li les galtes vermelletes, i bueno, van voler fer un homenatge, van pensar que era un nom divertit, i com ja anàvem la línia d'Albert Solari, que també és un nom basc, que vol dir recitador de poesies, doncs van buscar també un nom que s'assemblés en la línia i van posar aquest nom.
0: Des de Pity Wines no us perdeu ni la Fira del Vermut ni la Fira del Vi del dissabte, bueno, tampoc. Eh?
12: Avui volíem portar vi, volíem portar la descarada i no n'hem pogut posar perquè es va acabar tot ahir, lo d'ahir, lo d'avui, o sigui que fantàstic.
0: Bueno, això vol dir que molt bé, no?
12: Això vol dir que l'any que ve hi tornem.
0: Aquí s'entendreu de la banca.
12: I tant, moltíssimes gràcies.
0: La presència d'una dotzena de productors i distribuïdors de vermut ha evidenciat la riquesa i la diversitat del sector vermutaire català, des de projectes que recuperen varietats històriques fins a elaboracions envellides en bota, passant per iniciatives solidàries o propostes gastronòmiques innovadores. La tercera fira del vermut de Sant Andreu de la Barca ha demostrat que aquesta beguda viu un dels seus millors moments. També la part gastronòmica ha estat important un dia més, amb les propostes del Palau Vell Restaurant, el Teu Cafè, Empanades Argentines, l'Original i l'Associació Rubins. I la música a càrrec de la Lola Band i la màgia a càrrec del mag Xavi Medina.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Queda poca per la Revetlla de Sant Joan. Hem preguntat als santandreuencs i a les santandreuenques com s'estan preparant per aquesta celebració. És un reportatge de Joel Carrasco.
4: La Revetlla de Sant Joan ja escalfa motors a Sant Andreu de la Barca. Hem sortit al carrer i diversos veïns ens han compartit els seus plans per la nit del 23 de juny, una celebració que continua sent una de les més arrelades a Catalunya. Sopars familiars, trobades amb amics, coques de Sant Joan i focs artificials són algunes de les activitats més mencionades.
13: Què celebrarà Sant Joan?
14: No, aquest any no.
13: Per què no celebrarà Sant Joan?
14: Perquè marxo fora amb els pares a Andalusia i no són d'aquí a Catalunya, llavors no mai el celebrem.
13: Normalment no el celebreu mai?
14: No, sempre anem al poble amb la família, perquè tenen uns dies de vacances i aprofitem.
13: I no et fa una miqueta de fomo perdre't a Sant Joan?
14: No, perquè des de petita mai l'he celebrat. Ja. Visc aquí a Catalunya, però mai...
13: No has tirat mai petards ni has menjat mai la coca de Sant Joan?
14: No, de petita sí, les batufes aquestes de pom, els petits, això sí, però res més.
13: Molt bé, doncs que vagi bé per Sant Joan.
14: Gràcies, igualment.
13: Celebraràs Sant Joan, Sant Juan?
15: Sí.
13: Com ho celebres aquest any?
15: Normalmente con la familia, siempre reunidos, con los más mayores, que cada vez son más mayores. I con los peques, bien.
13: Algun lloc en especial? Et quedes aquí a Sant Andreu, marxes fora?
15: Solo ir a la costa, si se puede.
13: On vas, si es pot saber?
15: Salou, a veces, apartamentitos, por ahí alquilamos, toda la familia.
13: I mengeu coca de Sant Joan, tireu petards?
15: Siempre, nos peleamos a ver a qui le toca la va. Siempre.
13: Molt bé. I des de quan fa que el celebres? Sempre l'has celebrat?
15: Tiene que recuerdo, nací en 85, pues, acuerdo de 89...
13: Tens algun record especial des de petit, celebrant Sant Joan?
15: Las verbenas antiguas, las verbenas, que ya no se pueden hacer.
13: ¿Qué feies a las verbenas antigas que no es pot fer ara?
15: Como los muñequitos, hacíamos las... Siempre presentábamos a algún personaje que nos gustara, más bien relacionado con el deporte. Luego ardía y llorabas, porque lo habías hecho tú y...
13: Ah, o sea, como si fuera una falla.
15: Eso es, eso es.
13: ¿Y el tema petards, cómo ho portas? ¿T'agrada tirar petards?
15: No, no me gusta, tengo mascotas y...
13: ¿Y els teus fills tiran, no tiran?
15: Muy poco y alejado de las mascotas. No me gusta quemar el dinero.
13: ¿Y alguna vegada has celebrat el Sant Joan aquí? ¿T'has quedat alguna vegada aquí a Sant Andreu de la Barca?
15: No, no, porque soy de Pallejà, además. Estoy por aquí hoy, pero siempre Pallejà y luego a la costa.
13: ¿Qué celebrarás Sant Joan? ¿Celebrarás Sant Joan?
16: Sí, sí.
13: ¿On el celebres? ¿Aquí a Sant Andreu o marxes fora?
16: No, fora, fora.
13: ¿Normalment sempre marxes fora? ¿Alguna vegada t'has quedat aquí?
16: A veure, normalment em quedo aquí, però és que no hi ha gaire costa. Llavors me'n vaig a un lloc amb platja i tal.
13: Que ho celebres amb la família, amb els amics?
16: Amics, amics, sí, sí.
13: I què fas, sortir de festa, menges la coca, què fas?
16: A veure, últimament de festa, avançar amb la família, doncs bueno.
13: Alguna vegada has menjat la coca de Sant Joan?
16: Sí, sí.
13: T'agrada?
16: Molt, sí, sí.
13: I el tema petardos, com ho portes? Tires petardos o no tires petardos?
16: A veure, normalment no, però entenc les dues parts de la gent amb... gossos i tal, ho entenc, però, bueno, no sé, una mica...
13: Bueno, aquest any aquí a Sant Andreu de la Barca es fa una festa aquí a l'Esplanada, es fa un sopar a la fresca.
16: No ho sabia.
13: Alguna vegada has participat a la crema de la bruixa del senyor Arnau?
16: No sabia ni el que és, no em sona.
13: Molt bé, bueno, doncs que passis bé la ballada de Sant Joan.
16: Igualment.
13: Adéu. Hola, bon dia. Què celebraràs, Sant Joan? Sant Joan, Sant Juan, el celebraràs?
17: Seguro que sí.
13: Sí? Et quedes aquí a Sant Andreu o marxes fora?
17: Aquí a Sant Andreu.
13: Sant Andreu. I què fas aquí a Sant Andreu?
17: Bueno, iré con mi hijo. Me reuniré con mis hijos y ya está. Poca cosa.
13: ¿Petardos?
17: No.
13: ¿No? ¿No te gustan?
17: Sí que me gustan, pero tengo perros y no...
13: Ah, vale, vale. ¿I menjar la coca? ¿Menges la coca de Sant Joan?
17: Sí, sí.
13: ¿Tens algún record especial así de Sant Joan, de petit?
17: De joven, mucha marcha y mucha fiesta. Lo siento, venga, está bien.
13: Venga, que vaya bien. Hola, buenas. Hola. ¿Qué celebrareu, Sant Joan, Sant Juan? ¿El celebrareu?
18: ¿Que si lo celebraremos?
13: No.
18: ¿No?
13: ¿No, no celebras mai?
18: Yo lo suelo celebrar muchos años, pero este año no tengo nada planeado.
13: Ah, ¿y qué el celebras fuera normalmente? ¿Te quedas aquí en Sant Andreu?
18: No, lo celebro fuera, sí. En la playa con los amigos o en la casa de ellos.
13: ¿Y qué te agrada más de Sant Joan? ¿Tirar petardos, la coca, festa?
18: No, yo creo que estar con los amigos, la típica hoguera, tomar algo. Los petardos no mucho porque yo tengo un perro y la verdad que no le gusta mucho y no me hace mucha gracia.
13: ¿Y cuando eras pequeño tirabas petardos?
18: Sí, eso sí.
13: Muchos, ¿no? Dice el padre.
19: Bastante, bastante.
13: ¿Y tienes algún recuerdo así especial de pequeño, de Sant Joan?
18: Pues no, a ver, yo no soy de Barcelona, ¿eh? Yo soy de Burgos. Y bueno, pues es que allí también se hace un poco lo mismo. Se hacen hogueras muy grandes en el barrio donde vivíamos y saltar por encima de ella, todos juntos. Se hacen unas sardinas que se hacen allí con barbacoa y demás. Tengo ese recuerdo cuando era pequeño.
13: ¿Recomiendas ir a celebrar San Juan a Burgos?
18: Yo lo sé, sí, claro que lo recomiendo. Pero bueno, ya casi me quedo aquí, ¿eh? Prefiero playita, hacer una hoguerita, estar con los amigos, tomar algo y celebrarlo allí.
19: Yo prefiero celebrarlo en Tenerife. Yo soy de Tenerife y mi mujer también. Y allí en la playita que tenemos...
13: Ahí no se está mal, ¿eh?
19: Tenemos la playita allí debajo, justo donde vivimos, lo pasamos genial, genial.
13: ¿Alguna vagada lo has celebrado aquí en San Andrés de la Barca?
19: No, es la primera vez que estoy aquí. La primera vez que estoy aquí, o sea que vine a ver a mi yerno. Y nos vamos ya el viernes, o sea que...
13: Muy bien, pues que vaya bien en San Juan y que pasarlo bien.
18: Gracias.
19: Gracias.
13: Hola, noyas. ¿Qué celebrará San Juan?
20: Sí.
13: ¿Qué haréis por San Juan?
20: Quedaremos con la familia para cenar y todo.
13: ¿Aquí en San Andrés de la Barca o saldréis fuera?
20: Aquí en San Andrés de la Barca.
13: ¿Y qué haréis aquí en San Andrés de la Barca? ¿Cenar y...?
20: Tirar petardos.
13: ¿Te gusta tirar petardos?
20: Sí, mucho.
13: ¿Mucho?
20: Sí.
13: Pues hay gente que no le gusta, que le da miedo. ¿Comerás la coca? ¿Comerás la coca de San Juan? Aquí es típica de Cataluña.
20: A mí no me agrada mol.
13: ¿No te agrada mol? ¿Por qué?
20: No sé, no me gusta mucho el azúcar.
13: ¿De normal, normalmente, cómo lo celebráis San Juan?
20: Pues con la familia, a veces nos vamos a la playa, tiramos petardos, estamos ahí, algunos se emborrachan por ahí.
13: ¿Y decís que os vais a quedar aquí saliendo de la barca para celebrar San Juan?
20: Este año sí, porque aquí está la familia de la pareja de mi madre y pues estaremos por aquí.
13: ¿Iréis a alguno de los actos que se hace por San Juan aquí en San Andrés de la Barca? Aquí se hace como un sopa a la fresca, se hace la hoguera abajo.
20: Supongo que sí, sí, porque a los abuelos de mi hermana sí que le gusta bastante. Entonces, pues creo que sí.
13: ¿Tenéis algún recuerdo así chulo de cuando eres más pequeños de San Juan?
20: La hoguera, en la playa, cómo lo hacíamos, cómo lo encendíamos.
13: ¿Y saltabas por encima tú?
20: Sí.
13: ¿No te daba miedo? Muy bien, pues que vaya bien, pasarlo bien por San Juan.
20: Gracias.
0: Les respostes recollides mostren que la tradició continua ben viva entre sanandroencs, que esperen gaudir d'una nit festiva en companyia dels seus éssers més estimats.

ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres aquí a més informació a Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. Avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Com sempre amb l'Assumpta Vitòria, parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira, i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3, vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre i la Tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos y las Sombras també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos y las Sombras, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i repetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, és molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Alfinir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'Aldo que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres, no? I, com bé deies, arreu d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatres, el que va ser també finalment, farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, uns moments molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però jo més tenim la sort que gràcies a les tecnologies en aquestes cançons doncs podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè fins ara tots els teatres que hem estat hem omplert i és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè... I unes dies que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren durant més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era l'enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer la compilació del vinil, perquè es mira del valor de les cançons i tal, no? Però si, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant que ho traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: Quina frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fil cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la policia.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantor surt en Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi ha una carta per a ti"?
1: Sí, meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. Els hem tingut els convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser amb ells, vam mencionar amb aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estida, jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Estrany.
0: Sí, escolta'm, mira, el tinc per aquí també, escolta'm, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, bassista, és un home que ara, tampoc, ara que no l'haig de descobrir, un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses. Però al fi i al cap, la vida tu no l'únic que t'emportes són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, de començament de sau, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la mort de Carles.
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el deprimit que corria per totes les cançons...

0: Sí, Pep. Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així, al revés, és brutal. Sí, sí. I, està, i vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo vaig veure tant i ens va explicar que, diu, que quan vaig arribar a casa diu, la clau no volia dir-me la porta. És que la culpa no, ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat et va fer tanta gràcia que l'ambient hem de fer una cançó. I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i l'alcohol et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases...
0: Sí.
1: Ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc... Doncs,
0: l'anàvem col·locant, sí, sí, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescla, sí.
1: I fins i tot coses que això no està enregistrat, però ho hem fet, era gravar cançons... interpretar cançons d'altra gent, com per exemple... Havíem fet la Stairway to Heaven,
0: oh,
1: amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Eren jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi ha una cançó que a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt d'aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generem a la baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes de saber quina cançó és, però no ho direm.
1: Però és això, ho fèiem moltes vegades, o referències de lletres, de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un altre disc, d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt. Això ho feia molt. I era brutal.
1: I t'agrada molt jugar amb aquestes coses. I si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quiranic. Mira, que si pocs dies d'algú és del Quiranic.
0: Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam anar al Carib, a Santa
0: Catalunya... Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah, oh.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, yo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
0: Ostres!
1: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: I diverses cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix... No sé, la gent, doncs, apareix... Hi ha una cançó que es diu Viatge Llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons, aquest concepte, i gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història, Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar...
1: Perquè se'ns... Perdona, no t'ho havia explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota, i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hosti, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, doncs m'havia comprat un... Vaig comprar el San Carlos Club del Cínic.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustangs.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'en Paul Simon que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara bo, tants anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics.
0: Aquells. Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi era un lloc màgic que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig, doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les peces d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, més de... Més intentar ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc dins el cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol demanar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: I tinc un cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, per si te l'explico,
0: deixaràs. Bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan... No, quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I la persona, hi ha la Ivet, la Ivet Vila, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí.
1: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu,
0: apa. I per
1: cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Morangel, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau.
1: I això ho podrà, la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts, i sobretot amb botigues especialitzades també s'hi podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec que fan verdaderes meravelles amb el Vic, són del Montsant.
0: I ahir, els conec.
1: Vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i bé, un concert que hi havia gent, i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I, a més, hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: es deu de recordar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs hi havia dues iaies, que a l'època, això era l'època del Quina Nit,
0: una cosa així. Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs, que amb un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar i van davant, van avançant, i elles dues amb agafades de bracet i arriben allà on hi ha les valles que separen el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat, elles van
0: apretar
1: la valla, i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar, perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar... Van anar just a darrere, al costat de l'escenari, de la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I vien unes escales que pujaven a la part de, on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: van anar per darrere i hi havia una escala, una petita escala que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: És dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Hòstia! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, que fort!
1: Veiem que aquelles senyores es podien fer mal, perquè ja estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim els va deixar de tocar, va dir sí, i clar, en Carles això, veiem que para la bateria, ens aixirem què collons passa,
0: hosti.
1: I trobem el Quim amb dues iaies allà dalt.
0: Ja si podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió... Que bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè... Si normalment, si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els goril·les.
1: Menys. I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí.
1: Però, clar, els seus dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una mica molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més Sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira? Quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa.
0: Sí.
1: Hi ha molt gran de Barcelona que deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat.
0: Uh-huh.
1: I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke on hi va dominar la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé perquè a més allà anàvem allà i ningú ens coneixia.
0: Clar.
1: Podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores doncs, allà havíem estat, havíem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entre un fondí estofat, diguem, una cosa rara, que del cuina japonesa, que es diu sukiyaki.
0: Uh-huh.
1: No? I feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu i mira, coses amb un caldo.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem... Aquest plat ara mateix podria dir xop, però et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh? Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Camp Llong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calell, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20 i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Està bé, un gran plaer, i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no?, perquè estaven una mica freds. La cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure, a qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant...
0: Home,
2: hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet,
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no ens podem extendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Que doncs... tu tens molta curiositat ja i després sé, ja és que saps, no tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
0: Res.
2: Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa una nit o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni,
1: o quatre, ja no sé com fa.
0: Mare meva.
2: Ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
0: Senyor...
3: Sí, ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán, senyor Barragán.
1: És l'imitador, és l'imitador.
0: L'imitador, el senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera. Y ya está, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita. Toñita, saluda a los amigos de la radio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: ¿Pero está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Toni. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Toni me dio muchos chuches. Y estoy contenta.
0: Madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa. De
1: Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: De Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà molt.
0: Por favor,
1: no podem
0: mantenir-nos
1: molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Va, que se te va.
5: Que se va
0: l'autobús.
5: Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel?
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona.
2: No sé per què.
1: Mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Això cada dia més i més.
0: Estàs molt bèstia, Mare sí, sí. meva, mare meva.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: Pa, que, sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Sí, quanta sí, gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova, hi ha gent nova que diu, ostres, este programa, d'on te lo dan? Saps?
0: O sigui,
2: està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
2: ara ens poden veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que Déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí, sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilet i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí, sí, sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Bé, el cubilete, claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, te tinc que acabar perquè Paqui...
0: No pareu, eh?
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí, amb el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les eies depilades.
0: Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com aquest sempre.
6: Aquest sempre depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
1: I tu farà la...
0: Jo lo compro.
6: Com vulgui, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador.
0: Oi, sí.
1: I aleshores et depilem tot de dalt a baix ja.
0: No. Ostres, seria boníssim. Sí, sí, sí, sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
1: A un metre? Metre?
0: Toni, a un metre.
6: A un metre 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: A lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, metres. Ja ha marxat, ja ha marxat.
1: Així és, acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui ja,
0: no
1: ja
0: para.
1: Has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, doncs pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: i sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: eh? Unes bones panties. Paqui, a que sí, unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría muy
7: sí,
0: bien.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-li's un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: Sí. I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui
0: clar
1: té algunes
0: no.
1: dificultats físiques, però això no vol dir
0: res. Ja la coneixem, i és guapíssima, guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no, no.
1: Dues filles, ho ha fet tot a la vida.
0: Lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: Quiéreme.

0: ¡Ole! ¡Qué chévere!
1: ¡Bravo! ¡Bravísimo!
2: Sonríe, va una risa tía contagiosa.
1: ¡Qué guapa!
3: ¡Muchas gracias! ¡Un besito para todos!
1: ¡Abrazo fuerte, artista!
3: ¡Gracias!
1: ¡Mara me va!
2: ¡Alequí siempre! ¡Y qué alegría tú! Ay, y tan con las puertas.
1: Sí. ¡Broche de oro!
2: Tu rol, las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i apagar totes
1: no
2: porta un rato i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: felices,
1: per allà, clar que sí. Estan a
2: continua
1: casa seva.
2: La vida, continua la vida i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que faci la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
2: No, i... descansar no. Ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
2: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit. Però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
2: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
2: Encara en queda temps.
1: Encara queda temps, per fer.
2: 5 minuts, Toni, 5 minuts, ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.

0: salut.
1: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de la Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
2: Una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
3: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
2: Quan el sol se'n va, som la...
3: Un satèl·lit orbitant.
2: Som les ganes de...
3: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
2: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
3: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
2: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
3: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
2: Més feliç que pensar-te i somiar despert.
3: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
2: Busca deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
3: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: És el que som un per l'altre.
3: Res més.
2: Per l'altre.
3: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible.

0: clue.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Club.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Com sempre amb l'Assumpte Vitòria, parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira, i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
2: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
0: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3, ¿vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses. Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Al contrari, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic, irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres, no? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, uns moments molt, molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies en aquestes cançons doncs podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar, sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè farem tots els teatres que hem estat en un ple i ha sigut... I és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè... I unes dies que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren durant més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era l'nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer una compilació del vinil, perquè es veia del valor de les cançons i tal, no? Però si aneu, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, eh? Per sort hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fil cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la policia.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantor surt en Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi ha una carta per a ti"?
1: Sí, meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. Els hem de tenir els convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar amb aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estella, jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Estrany.
0: Sí, escolta'm, mira, el tinc per aquí també, escolta'm, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista, és un home, que ara, tampoc, ara que no l'haig de descobrir, un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses. Però al fi i al cap, la vida tu no l'únic que t'emportes són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, de començament de salt, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple
0: escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimit que corria per totes les cançons...

0: Sí, Pep. Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així, al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop d'un hoste, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa, i que jo avui dia vaig veure tant, i ens va explicar, que diu que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir, però la porta. És que la culpa no... Ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat... Et va fer tanta gràcia que vam dir que hem de fer una cançó.
0: Hem de fer una cançó.
1: I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i la qual et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí, doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases...
0: Sí.
1: Ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc, doncs...
0: L'anàvem col·locant, sí, sí, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot, coses que això no està enregistrat, però havíem fet, era gravar cançons, interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Eren jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple amb un disc, doncs a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi ha una cançó que a més no sé si em permets no dir quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperava molt d'aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generàvem a baix i la tornem a gravar en un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes de saber quina cançó és, però no ho direm.
1: Però és això ho fèiem moltes vegades, o referències de lletres, de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt. Molt. I era brutal.
1: I t'agrada molt jugar amb aquestes coses. I si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està en de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quiraní. Mira, que puc dir del
0: Quiraní. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam anar al Carib, a
0: Sant Domingo... Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu Quieres Andar.
0: Ah!
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, jo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, però la noche es para un largo viaje, però hay que llegar.
0: Ostres!
1: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte. Vam...
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareix, que apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons d'aquest concepte i gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història. Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar...
1: Perquè se'ns... Perdona, no ho he explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir... No, o vergonya, o de dir... No m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un... Vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínic.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustangs.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil, molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig, i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'Paul Samuel que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara molt, anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya, que estan molt, que són molt turístics. Aquells.
0: Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi ha un lloc màgic, que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les peces d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, més de... Més intentant ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol
0: donar. Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: I de cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, si te l'explico,
0: deixarà sense que... Bueno, bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan... No, quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I amb la persona, hi ha la Ivet, la Ivet Viola, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí. Per
1: amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu,
0: apa. I per
1: cert, vam fer que som una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Monàngel, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau.
1: I això la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts. I som les botigues especialitzades, també si es podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el vi, que són del Montsant.
0: I ahir, doncs,
1: vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i un concert que hi havia gent, i era un concert cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre...
0: Uh-huh.
1: I... a més, hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: es deu de recordar. De l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs, hi havia dues iaies, aquella època, això era l'època del Quinanit.
0: Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs, que, amb un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar i van endavant, van avançant, i elles dues amb agafades de bracet i arriben, allà on hi ha les valles que separa el backstage del puc de la música. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles
0: sí, van apretar
1: la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, a la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I van unes escales que pujaven a la part on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: per darrere, hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar a aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: Des de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, aquest és el fill del doctor Vilaplana.
0: Oh. Hòstia! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh. Que fort!
1: I veiem que aquelles senyores es podien fer mal, perquè elles estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim va deixar de tocar, va dir, sí, i clar, en Carles i això, veiem que para la bateria, ens decidim què collons passa,
0: hosti.
1: I trobem el Quim amb dues iaies allà.
0: Ja si podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió...
1: Que
0: bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els bolides.
1: Ells. I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però, clar, els seus dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una anècdota molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més Sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira? Quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa.
0: Sí. Hi ha
1: un de Barcelona que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke on hi va dominar la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé perquè a mi s'havés allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè podíem petar la serrada i coses, no? I aleshores doncs, allà havíem estat, havíem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entre un fondí i un estofat, diguem de cosa rara, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki. No? I feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu i mira, coses molt caldes.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat ara mateix podria dir xop, però et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrit.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh? Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calella, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20 i això, i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Estar un gran plaer i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no?, perquè estaven una mica freds. La cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure,
1: voltes.
0: Qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant...
0: Home,
2: hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no ens podem extendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Que doncs... tu tens molta curiositat ja i després sé, ja és que no saps, tens temps.
0: Ja ho saps, doncs com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
2: Res. Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà. Oh. Encara ho estic esperant fa una nit o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre,
0: de
1: ja no sé com fa.
2: Mare meva. Ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
3: Senyor... Sí, ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán, senyor Barragán,
1: és l'imitador, és l'imitador. Sí,
0: home, l'imitador, el senyor Barragán, que per a mi és com si lo fuera. I ja està, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hola, vete a passear un poco. Adeu. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita. Toñita, saluda a los amigos de la ràdio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: ¿Pero está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Toni. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Toni me dio muchos chuches. Y estoy contenta.
0: Madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa. De
1: Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: Yo vengo de Guatemala, pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà molt.
0: Por favor,
1: no
0: que podem no es mori mai.
1: Molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Va, que se te va.
5: L'autobús.
0: Que se va l'autobús.
5: Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel?
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como ay. Todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta
2: mira,
1: gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona.
2: No sé per què.
1: Escolta'm, quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Cada dia, més i més.
0: Esto es muy bestia,
2: no parem.
0: Mare sí, sí. meva, mare meva.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: Pa, és que, sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta sí, gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova, hi ha gent nova que diu, ostres, este programa, d'on te lo dan? Saps?
0: O sigui,
2: està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
2: ara ens poden veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la directe, gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí, sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilet i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre...
1: Encara ha despertat, ara.
2: Sí, sí, sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo. Bé,
2: el cubilete, claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui,
0: no pareu,
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí, el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les eies depilades.
0: Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com aquest sempre.
6: Aquest sempre depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
1: I tu farà la...
0: Jo lo compro.
6: Com vulgui, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador.
0: Oi, sí.
1: I aleshores et depilem tot de dalt a baix ja.
0: No, ostres, seria boníssim. Sí, sí, sí, sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
1: A un metre? Metre?
0: Toni, a un metre.
6: A un metre i 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: Toni, a lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, metres. Ja ha marxat, ja ha marxat.
1: Així és, acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui ja,
0: no
1: ja
0: para.
1: Has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, doncs pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: i sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: eh? Unes bones panties. Paqui, que sí, unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso, y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría muy bien.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro,
0: i tant.
7: Sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no, no.
1: Dues filles, ho ha fet tot a la vida.
0: Lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: ¿Quieres?

0: ¡Ole! ¡Qué chévere!
1: ¡Bravo! ¡Bravísimo!
2: Sonríe, va una risa tía contagiosa.
1: ¡Qué guapa!
3: ¡Muchas gracias! ¡Un besito para todos!
1: ¡Abrazo fuerte, artista!
3: ¡Gracias!
1: ¡Maravilla!
2: ¡Ale, aquí siempre! ¡Y qué alegría tú! Ay, y tan con las puertas.
1: Sí. ¡Broche de oro!
2: Tu rol, las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, encendre i apagar totes
1: no
2: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: felices,
1: per allà, clar que sí. Estan a
2: continua
1: casa seva.
2: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
2: No, i... descansar no. Ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
2: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit. Però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
2: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
2: Encara en queda temps.
1: Encara queda temps, per fer.
2: 5 minuts, Toni, 5 minuts, ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: Som una espurna de llum.
5: La Caixa Tonta.
4: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
6: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
4: Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
4: Quan el sol se'n va, som la...
1: Un satèl·lit orbitant.
4: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
4: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'està sempre...
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
4: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
4: És feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
4: Busca deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
4: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
4: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.